0: Tots els dies.
1: Tots els dies. Diumenge, sense drama. Els Catarres. Són les 2:03 i d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. Flashback a punt, Moving to the Sun, cançó de Hagel, també Tututuru, de Siderland.
2: Amb Andreu Preses.
1: Abans, baixem les revolucions per escoltar a Cien Espiró, només a Flashback, d'Ion Disc Hill.

que no volem que s'acabi, no volem que s'acabi l'estiu, els amics, la musiqueta, els beures, les de receta, la platgeta, també, som figaflaues, que no s'acabi. I ara, flashback, Àlex Gorren, Fever Dream.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Naget, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon.
3: Sí, Mar... Ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan. Dalmau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au, allà.
7: Salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb

Superestrella, l'Aitana, sona flashback. En un 3 no res arribarem a les 3. Mira, rodolí fet, tu. I ho farem amb Miqui Núñez des de Terrassa, un altre cop.

0: massa sabrosa.
1: Com s'ha arribat a enganxar aquesta cançó, eh?
2: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
1: I ara, Flashback, per començar aquesta nova hora d'èxits, les 3 i 4 minuts, una de les cançons que només poden sonar aquí a Flashback. I ens pregunteu, qui la canta? Cora. I la cançó es diu Perduts tu i jo. Només a Flashback. Bona nit.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, també, mira. Estàs
5: allà, línies molt fines.
3: Diu, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

fet un salt fins al 2015 per recuperar aquesta cançó de Major Lazer, Lean On, i ara, cançó d'estiu, cançó que pot sonar aquest divendres. Ja et dic jo que sí que sonarà, eh? Te la punxaré aquest divendres al Vaperitura Sabadell, festa grossa, i també dissabte. A veure la nova del camí. Juan Magán col·laborant amb Henry Méndez i Luc Ram, Rayos de

Anna Mena, Lola Índigo. Patito, doncs vinga, per tu, sencera, aquesta cançó. I d'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxit, les 4 i 4 minuts. I ara, versió 2026 del clàssic de Manel, el mar, la signa l'Alba Morera. Què tal, com esteu? Una de les novetats de la setmana. Només èxits amb Andreu Preses.

Oh, quines ganes de cap de setmana, tot i que estem a dilluns, eh? Però sí, està permès tenir ganes de cap de setmana. Àngel amb Solto, Jamaican, bam, bam, una de les més sonades aquest estiu 2026. En un 3 no res, arribarem a les 5 d'aquest matí de dimarts amb una de les novetats de la setmana, Cris de Sarandini. Perquè també els dies antics també són bons. Good old days, bon dia.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Oi, la graciosa. És l'èxit de la setmana. Què vol dir això, que és de les cançons més importants que tenim a França?
1: En la graciosa. En la graciosa, la vida és més sabrosa.
0: I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits, l'última, abans no vinguin els companys del matí, la mare que va parir. Això serà a partir de les 6. 55 minuts per endavant amb bones cançons, per exemple, Viurien a Vi, que passi Justin Bieber.
2: Amb Andreu Preses.

Dai Dai, sona Flashback, la Shakira amb Burna Boy, i estem d'enhorabona que ja tenim a Flashback la nova cançó d'Ariana Grande. Després, sopa de cabra amb la Su i molt DJ, Dua Lipa, Teddy Swims, Daft Punk, oh, quina bateria d'èxits tu. Molt bon dia!

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona a determinats carrers, a determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta gent...
3: Foten aquesta gent.
2: Són autèntics porcs.
4: Que porc, creïble, sí, eh?
5: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
2: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
5: Ah, com seria?
2: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

Tonight, i durant tot el dia i tota la nit, aquesta cançó de Promises del 2018, a les 6, una nova edició del Matí, la mare que va parir. Una abraçada, Andreu Preses. Me'n vaig amb Taylor Swift des de Toy Story 5. Apa, siau!

Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país. Aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El Despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez. Aquest és un...

0: a matar, xinxa.
1: Doncs sí, una de les cançons que sonen i molt potentment encara al Vapari Tour. A la fresca, amb això comencem el mes de setembre.
2: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi i Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
1: Sí, senyor, que sonin les fanfàrries, la sintonia adequada per començar a treure la son de les orelles, a treure'ns les lleganyes dels ulls en aquest primer dia, com deia, del mes de setembre del 2026. Gràcies i benvinguts i benvingudes al matí la mare que el va parir de Ràdio Flaixa. Fins les 11. Com sempre, passarem aquestes 5 horetes junts en les quals passaran moltes, moltes coses. Atenció avui, que a part del mític joc de les paraules amb el qual tenim aquesta setmana premi doble, tenim samarreta del matí la mare que el va parir i entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona, al tanto que avui també us regalarem un pack de llet nostra. Serà a partir de les 9 del matí a la secció Ara que els nens ja no ens escolten, tot i que aquesta secció perd una mica el sentit del seu nom en època no escolar, perquè a partir de les 9 sí que ens escolten els nens, però en fi, no passa res perquè avui us preguntarem una cosa que crec que ens ha passat a tots, que és quina clavada heu patit aquest estiu. Quan us han clavat aquest estiu, a nivell de calés, eh? Quan, aquella factura que no oblideu d'aquell xiringuito, aquell hotel, aquella botiga, quina ha estat la clavada d'aquest estiu? Això ho preguntarem a partir de les 9 del matí, com deia la secció Ara que els nens ja no ens escolten. Però a part, moltíssimes altres coses. Dia de... Ah, per cert, important, en aquesta primera hora del matí, la mare que el va parir, parlarem amb el Super Juan de Collsuspina. L'hem canviat de dia, en lloc d'anar els dimecres, ara va els dimarts, i també d'horari. En aquest cas, parlarem amb ell una miqueta més d'hora del que ho fèiem habitualment. Ho farem d'aquí aproximadament uns 3/4 d'hora, per llevar aquest dimarts doncs amb més alegria del compte, i que ja és això quan parlem amb el Super Juan. A part d'això, moltes altres coses, el consultori, la trucada complicada, rebrem l'Ona Jové, evidentment, amb la seva guitarra, les Tonto Notícies, tantes i tantes coses, les que han de passar encara fins les 11 del matí. Jo sóc en Carles Pérez i només puc fer que agrair-vos que estigueu aquí, que estigueu escoltant la ràdio, que us enganxeu a aquest mitjà tan meravellós i tan ben parit com és la ràdio. Benvinguts a Ràdio Flaixbac. Merci per escoltar un dia més al matí la mare que el va parir.
2: Si t'has de despertar cada dia, almenys fes-ho amb alegria. Al matí la mare que el va parir de Flaixbac. L'alegria matinal essencial amb Carles Pérez.
1: Aquest cap de setmana, ració doble de Vapari Tour, divendres Sabadell, dissabte Vilanova del Camí. Aquesta hi sona, sí o sí, ni borratxo. Bon dia.

0: plaça.
1: Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia, quan es fa de dia.

0: una balada impressionant de Luis Capaldi. Ho va rebentar fa uns anys amb aquesta cançó Someone You Loved, que sona des del matí la mare que el va parir. Cop d'ull al temps, com sempre, a aquesta hora, quan són les 6 i 13 minuts, aproximadament. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, anem al temps.
2: Núvols i sol.
0: A veure, avui, quin dia ens trobarem?
1: Doncs un dia força tranquil, a diferència que tenia algun ruixat de la tarda a punts del Pirineu de Girona i nord de les comarques de Barcelona. Avui serà un dia força assolellat, com molt a primera hora del matí tindrem alguns núvols, sobretot a l'extrem sud de les comarques de Tarragona, i a partir de la tarda, doncs el cel s'anirà obrint una miqueta més. Tindrem també el pas d'alguns núvols alts i, com molt, algun ruixat a punts del Ripollès a la tarda. Sí que és veritat que al Pirineu podrien arribar a créixer algunes nuvolades, però sense més conseqüència. El sol, sens dubte, el protagonista de la jornada.
0: Molt bé, temperatures ara mateix. A veure.
1: A Sant Cugat del Vallès tenim 20 graus, a Barcelona 23, i les altres, aviam si em surten...
0: Bueno, no pateixis.
1: Ja les tenim. Vilanova i la Geltrú, 21 graus i mig,
0: sí.
1: I Mollerussa, 19 graus.
0: Molt bé. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
3: Si no et volies llevar tan d'hora...
4: Però què passa, xavales?
3: Haver-te fet futbolista o youtuber.
5: This is important for the players, for the team.
3: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només a

0: evidentment que sonarà aquesta cançó al Vapari Tour de Sabadell, també al Vapari Tour de Vilanova del Camí, divendres, dissabte. Us esperem en dues noves edicions de la gira XXL de Flashback. Jelly Soldo amb el seu Jamaican Bam Bam, bona música Tribal House per anar escalfant mica en mica aquest primer dia del mes de setembre. Ara mateix és un quart i un minut de set del matí. Bon dia a tothom.
1: Moments per emmarcar.
0: Sempre repassem un moment per emmarcar del programa d'ahir i avui ens quedem amb el tema de l'eclipsi. Vam parlar de l'eclipsi i ho vam fer amb Francesc Mauri. Escolteu. Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure
2: sí.
0: L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
3: Poc. O... em vaig mobilitzar.
2: A casa.
3: A la terrassa, també, sí.
0: Jo també, molt poc, però en qualsevol cas va ser, estareu d'acord, un dels esdeveniments
3: sí,
0: a l'estiu.
3: Sí, sens dubte.
0: Aquest eclipsi, Francesc, que veu fer un desplegament TV3.
4: Bon
0: que
4: escolta... dia.
3: Potser una mica massa i tot,
4: diria jo. De vacances, després d'un estiu de rècord de temperatures...
0: Calla.
4: La repassarem en les properes 3 hores i mitja.
3: No cal, tampoc. Sí, ha fet calor, ja està.
4: I un estiu en el que hem tingut, efectivament, un eclipsi. Ja no ens en recordem.
3: No, sí que ens en recordem. Sí,
4: va tot tan de pressa, jo sempre demano anar un xic més lent
3: més
4: a la
3: pausa,
4: vida
3: en
4: general.
0: Ho hem notat.
4: El passat dia 12... un històric eclipsi total.
3: Ja ho ha dit el Carles, això, abans, sí. Francesc.
4: Sí, home, però recordem...
0: tothom. No, sí, va ser preciós, eh?
2: Això ho recordem, ja,
4: home, eh? Home, patíem si provocaria milers de cremades a les retines,
3: sí.
4: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
4: Que són influences donant pel cul.
3: Molt bé.
4: Això és el que ha provocat, eh? Bé, només heu d'escoltar els experts a mi mateix, o el major expert d'eclipsis, que és Tomàs Molina.
0: Ah, sí?
4: Això, home, ell veu un eclipsi total de sol cada vegada que es mira al cap i es posa una
0: gorra. Per favor, Francesc.
4: Per cert, l'eclipsi es diu total, però no és total.
0: Ah, no?
4: No, perquè el diàmetre angular de la fotosfera, del camp magnètic solar perifèric,
0: sí,
4: és un 1,038% inferior al desplaçament coronal,
0: sí,
4: de la Lluna.
0: I això vol dir que no és total.
4: No, això el que provoca, saps què provoca? Això
0: què provoca?
4: De dir, que
0: què
4: la
0: provoca?
4: Gent canvia de canal avorrida amb tants tecnicismes. I per últim,
3: sí?
4: Molt important, recordem als telespectadors,
0: sí,
4: que vulguin veure el proper eclipsi.
0: Ah, quan serà?
4: El 17 de novembre del 2180.
3: Sí?
4: Que utilitzin ulleres homologades.
3: Sobretot.
0: Molt important. Escolta, una abraçada, Francesc, a tu i a tota la redacció.
4: Gràcies.
0: Del Temps de TV3, eh?
4: Sembla que falti molt, però són 10 previsions meves.
0: No, ja ho sé. Gràcies, Francesc Mauri. Gràcies. Comença el dia amb la millor energia. Carles Pérez te la dona cada dia. Al matí i la mare que el va parir. Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: aquí teniu la proposta de banda Neon i Buhos, el ventilador. Sonant des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí, la mare que el va parir. Let's go. A Flashback.

0: Hola, bon dia a tothom. 6 i 22 minuts del matí. Hola, Anaxeta Olet, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, com has dormit?
1: Bé, no gaire bé. Porto dues nits que no dormo gaire bé.
0: I això?
1: No ho sé si és aquests nervis de primera setmana.
0: Ah, carai.
1: No ho sé.
0: Perquè anava a dir la calor tampoc, perquè
1: no,
0: tampoc
1: no, no.
0: És que faci
1: no.
0: tanta calor, no?
1: És allò que estic com pendent de dir, no t'adormis.
0: No t'adormis.
1: Saps? Llavors no acabo de dormir, llavors no serveix per res, això.
0: Clar, el teu cos no descansa, aleshores.
1: No, no, no, estic descansant gens, però bueno, som-hi.
0: Hauràs de prendre gotes de melatonina.
1: És que dic, començo a caure en això, perquè crec que quan hi comences a caure ja no surts, eh?
0: Ah, potser no. Potser
1: jo em feia una valeriana a l'hivern, però penso, hòstia, és que amb infusions,
0: ja.
1: I tiles i coses d'aquestes, però penso encara fa calor per fer això.
0: Potser una mica sí.
1: Sí, m'estic esperant, ho estic allargant.
0: Jo que sóc de beguda freda, no suporto, sobretot quan, no sé, demanes un cafè a l'estiu i te'l foten, és que jo entenc que el cafè surt cremant de la màquina, però jo dic, la llet, sisplau, posa-me-la el més freda possible.
1: I amb aquell...
0: Però ningú té llet a la nevera.
1: No,
0: ningú,
1: no,
0: cap
1: no.
0: bar té llet a la nevera.
1: Cafè amb gel s'ha de fer.
0: Sí, però llavors se t'aigualeja el cafè.
1: Sí.
0: En fi, és una mica drama. 6 i 23, anem a l'horòscop del dia, com sempre, aquesta hora més o menys. I comencem, ho fem pels Àries.
1: Avui començaràs el dia amb les piles carregades. Aprofita aquesta energia per resoldre tot allò que et feia mandra.
0: Vinga, anem amb mi, Taure.
1: Una persona propera et donarà un bon consell. Escolta-la, encara que d'entrada no estiguis gaire d'acord.
0: Molt bé, ho farem. Bessons.
1: Avui pots tenir una sorpresa a la feina. Mantingues la ment oberta perquè pot acabar jugant al teu favor.
0: Cranc.
1: Deixa de pensar tant en el que podria passar. Avui centra't en el present i gaudeix una mica més.
0: Lleó.
1: Algú pot passar una prova de la teva paciència. No entris al joc i evitaràs un conflicte innecessari.
0: Verge.
1: Avui recuperaràs la motivació per un projecte que tenies mig abandonat. És un bon moment per reprendre'l.
0: Balança.
1: Una trobada casual pot alegrar-te el dia. No tinguis tanta pressa i deixa espai a la improvisació.
0: Escorpí.
1: Avui el teu instint estarà especialment despert. Si alguna cosa no et convenç, no la forcis.
0: Sagitari.
1: Et tocarà prendre una decisió ràpida. Confia una mica més en tu i no busquis tantes opcions.
0: Capricorn.
1: Avui és un bon dia per posar límits. No acceptis més responsabilitats de les que realment et pertoquen.
0: Aquari.
1: Una proposta divertida pot trencar-te tots els plans. Accepta-la perquè una mica d'improvisació et farà molt bé.
0: I acabem amb tu, peixos.
1: Algú tindrà un detall amb tu que no t'esperaves. Valora'l perquè darrere hi ha més efecte del que et sembla.
0: Apa, doncs ja sabeu com us anirà aquest primer dia del mes de setembre.
2: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.

0: dels exemples de triomfada en solitari després de Måneskin, Damiano David amb aquesta cançó. Born with a Broken Heart sona des del matí, la mare que el va parir.
1: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.
0: Moltes gràcies per fer-ho, per escoltar-nos. Gràcies per ser amb nosaltres en aquest inici del mes de setembre, segon dia de la temporada. De seguida, la Paula Montes en partida doble. Avui al matí, la mare que el va parir, no només a l'informatiu, sinó que després també serà amb nosaltres. I ja us explicarem per què. Jo crec que serà una cosa molt interessant. I de seguida també parlem amb el Super Juan de Colljuspina, que fa temps que no parlo amb ell. Però temps, Bueno, vaig contactar amb ell la setmana passada, però parlar, no hi he parlat en tot l'estiu, així que el trobo una miqueta a falta. Això de seguida, aquí al matí, la mare que el va parir. En aquest programa, fins les 11 del matí, encara amb tots vosaltres. Bon dia!
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
3: Sí,
2: ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
0: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
1: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
4: M'agrada Flashback.
1: La ràdio oficial dels èxits.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Notícies.
1: Flashback.
7: Bon dia, són 6:45. Els socis de Salvador Illa i l'oposició han criticat el cessament i els expedients oberts pel govern com a resposta al fracàs de les proves PISA i a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts ha demanat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions dels anuncis que ha fet aquest dilluns, i els Comuns i Esquerra, socis de l'executiu, reclamen un gran acord de país en matèria educativa. D'altra banda, Pedro Sánchez ha trencat el silenci sobre la crisi a Ceuta i ha exculpat el Marroc mentre continua l'atenció amb milers de migrants malvivint a la ciutat. El president espanyol també ha negat que el CNI els avisés de la magnitud que tindria l'allau de migrants que volien travessar la frontera, i ha defensat que Felip VI, com a cap de l'Estat, visiti Ceuta. La Casa del Rei, però, ha sortit del pas de la polèmica i ha assegurat que no té previst una visita imminent a la ciutat autònoma. I l'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquest dilluns a la matinada. Nascut a Barcelona, Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema català, i també ha tingut papers molt destacats en sèries de televisió. La crítica li havia destacat sovint la capacitat de convertir en protagonistes els personatges secundaris. Els esports. El Barça és líder de primera després de guanyar ahir per 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 partits, però els de Hansi Flick han marcat 2 gols més que els blancs, per això el lideratge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que plega de la selecció argentina amb 39 anys i després de 21 temporades.
0: Gràcies, Paula. 6:42, bon dia.
1: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
0: Hola, Ainhoa.
8: Olivia.
0: Hola, Olivia.
9: Hola.
0: Moltes gràcies,
3: Maria. Hola.
1: Al matí, la mare que el va parir. Cada dia de 6-12 amb Carles Pérez.
10: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
11: Hola, soy

0: herència merescuda davant del nostre número 1 de la setmana. Ana Mena i Lola Índigo han unit forces en aquesta cançó, Petitoa.
1: Cada dia de 6 a 11, a Despertant de Cop. Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Què tal, com esteu? Escolteu Al matí, la mare que el va parir, de Ràdio Flashback. Fa 5 minuts escoltant l'informatiu de la Paula Montes. I ara la tenim aquí, a l'estudi, que en fi, que ha de creuar 3 metres per venir. No li costa res, ja no venies abans. No sé què passa, Paula, que no entraves.
2: Bon dia, nois.
0: Bon dia. No entraves al nostre estudi, ara hem hagut de donar-te una secció perquè entris.
2: Ara sí, ara entraré, bueno, gairebé cada dia, cada setmana seguríssim.
0: Exacte, sí. Cada setmana. Bueno, més que res perquè els informatius el fem des d'un altre estudi, que no és l'estudi on fem el programa. Però ha vingut aquí la Paula perquè, esclar, tu ets una persona que estàs tota l'estona revisant diaris, notícies...
2: Connectada tot el dia.
0: Connectada, i llavors fas una selecció. I per això fas els informatius de Flashback, però hi ha moltes notícies de les quals te'n desprens, es queden fora per molts motius. Un d'ells és perquè hi ha molt clickbait suelto d'aquests...
2: Molt perillós, això, eh?
0: Molt perillós, d'aquests titulars que tothom... que ens enxampen a la majoria i que hem d'entrar... Que dius, què passa, què passa? I caiem sempre.
3: I ell els té tots en un calaix, o ell calaix, l'últim calaix?
2: Exacte, sí, sí, l'últim calaix per no consultar-ho mai. Ara. Només per aquesta secció.
0: Exacte. Per on comencem avui, Paula?
2: Doncs començarem per un titular del Nacional del 26 d'agost, que diu... Xavi Valls ensorra Pedrerol discutint si el Barça ha d'homenatjar Espanya... Dos punts, obrim cometes, fins als collons.
0: Ui... Atenció, Xavi Valls ensorra Pedrerol.
3: Aquí hi ha paraulot, sí. I tot.
2: Sí. Home, molt mal parlats, pel que veiem. Sí. Això sona conflicte en directe, amb baralla inclosa, però què ha passat realment? Si llegim una miqueta més, el programa L'11 de TV3 i el programa del Chiringuito estaven parlant, no de manera igual entre ells, sinó per separat, del possible homenatge del Barça als jugadors que van ser campions del món amb Espanya.
0: Vale.
2: I a L'11, el tertulian Ivan San Antonio, que no ho diu ni el propi Xavi Valls, va defensar que aquest homenatge no tenia gaire sentit i va dir aquestes paraules. I aquí ve la part bona, perquè segons el Nacional, Xavi Valls ensorra Pedrerol. I per què això? Bàsicament vol dir que li ha guanyat una partida d'audiència. L'11 amb un 5,3% de share i el Chiringuito amb un 1,7, ja està.
0: Ja, però, a més, no sé, competeixen a la mateixa franja horària els dos programes?
2: Crec que sí.
0: Val. Per tant, o sigui, ni Xavi Valls ensorra Pedrerol ni res d'això.
2: No parlen entre ells ni res.
0: És que a més ho diu un tertulià.
2: És que
0: és molt fort. És molt fort. Això quin mitjà, per no consultar-lo mai més?
2: El Nacional.
0: Home, mític, l'Amblau. Bueno, l'Amblau és un clàssic d'aquestes seccions.
3: Sí, espavilin.
0: A veure, segon clickbait que t'has menjat aquesta setmana, Paula.
2: El segon és del 25 d'agost, que és d'un canal de televisió que es diu Todo Noticias d'Argentina. I diu, Rosalía rep una declaració d'amor de la seva nòvia i els seus amics li rebenten el moment.
3: Ai, no.
0: Val, per tant, ja tenim aquí que Rosalía té una nòvia.
2: Sí, això sí.
0: Que no sabíem.
3: No, això ja és una mica oficial.
0: Ah, què dius?
3: Sí.
0: Però, Najet, per què no m'ho dius?
3: Bueno, perquè és una noia que anava de la mà amb la Rosalía per tot arreu.
2: Sí, però clar, és una mica com incògnita, no? Amigues, molt amigues,
3: nòvies... Sí, però això de les amigues ja hauríem...

0: de superar.
1: Sí, exacte.
0: Nou, és cert, ja està.
2: Val. Val, val.
1: Doncs això sembla una tragèdia romàntica, vale? Sí. Tu llegeixes i li rebenten l'amor i penses, uau, la Rosalía està vivint una escena d'amor preciosa, sí, i de cop i volta tot malament. Però no és així, sinó que ella estava fent un concert a Mèxic i la, sí, seva nòvia, que es diu Loli Bahia, uh-huh, li va ensenyar una pancarta que deia "Quedem demà", i llavors la germana de la Rosalía apareix amb una altra pancarta i li diu "Puc venir?" I els amics, pel que sembla, que no suporten que ningú tingui una cita tranquil·la, en treuen una altra i diuen "I nosaltres?" I llavors, la reacció de la Rosalía va ser ficar-se a riure i els diu "us mato" i acaba acceptant que tots queden demà.
2: Vale, recordem el titular inicial, que...
1: Rosalía rep una declaració d'amor de la seva nòvia i els seus amics li rebenten el moment.
2: Li rebenten, és quan estava tot ja pactat, sí, i parlat.
3: Sí. Un joc de pancartes.
1: I va ser molt divertit, a la Rosalía li va encantar, va riure molt.
2: Ja està, ja està.
1: Sorpresa,
2: ja
1: el concert.
2: Paula Montes, gràcies, fins ara.
1: Fins ara. Estàs escoltant El matí la mare que el va parir amb Carles Pérez.

0: si us agrada aquesta cançó, si Want My Soul, de Bruno Mars. Al matí la mare que el va parir. Ràdio Flashback, anem al temps. Jan Ponsa, bon dia.
1: Oh, bon dia, Carles.
2: Núvols i sol.
0: Núvols i sol. I la calor, què? Aquesta és la pregunta.
1: Doncs mira, moment, avui dia menys calor, temperatures semblants a les d'ahir. Començarem el dia amb núvols, sobretot a la meitat sud de Catalunya, núvols que poden ser força abundants, i més sol a la resta. A partir de la tarda, doncs ens quedarà una tarda més sol, alguns núvols alts, també podem tenir alguns núvols a punts del litoral sud, i també es podria arribar a escapar alguna gota a punts del Ripollès. En general, un dia doncs força tranquil. I pel que fa a la calor, doncs prepareu-vos, perquè a partir dels propers dies la temperatura començarà a pujar amb ganes i és possible que d'aquí uns dies tornem a arribar a la xifra dels 40 graus a punts del Pla de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do el que se'ns tira a sobre.
0: Oh, quina mandra. Temperatures ara mateix, a veure.
1: Ara mateix a Terrassa 21 graus, a Tarragona 25, a Badalona 24 i a Begues, al Baix Llobregat, 20 graus.
0: Molt bé. Doncs va, comencem a repassar l'actualitat del dia d'aquest dimarts, dia 1 de setembre, amb el Marc Casanovas, que està arribant cap aquí, cap a la ràdio. Chinuchano, hola, Marc, què tal?
3: Hola, hola, què tal? Bon dia.
0: Olé.
3: Bon dia.
0: Com has dormit, tu?
3: Bé, bastant bé.
0: Sí? Bé.
3: Sí, sí, de moment aquests 40 graus que diu el Jan, a Manresa la nit no es noten.
0: No han arribat.
3: 18, 19, que encara s'està prou bé.
0: I tant. Bueno, va, comencem a repassar l'actualitat. Cop d'ull, què t'ha cridat l'atenció, Marc?
3: Doncs mira, el que ha passat a Càceres, anem cap allà, ens hem d'imaginar dins d'un cotxe, d'acord? Hi ha el conductor, que és el pare de dos nens, un de 10 anys, un de 7, i un amic de la família.
0: Vale.
3: Han anat a passar el cap de setmana plegats, d'acord?
0: Vale.
3: I estan tornant cap a casa.
0: Sí.
3: Tot bé.
0: Sí.
3: El tema és que el cotxe, doncs, bueno, com ja sabeu, gasta gasolina i han de posar una mica de gasolina.
0: Mm-hmm.
3: Paren a una àrea de servei, a prop de Càceres,
0: vale,
3: i reprenen la marxa.
0: Vinga.
3: El tema és que dins del cotxe,
0: sí,
3: on hi havia d'haver... I són tan riures.
0: No ho sé, que estem expectants a veure què passa.
4: És que m'agradaria que no passés res.
0: Que fos una merda de l'oficina.
3: Us imagineu, doncs arriben a casa i s'ho han passat molt bé aquesta setmana.
0: Veus?
3: No, el tema és que 140 quilòmetres després... 140 quilòmetres després, estem parlant d'una hora i mitja de viatge...
0: És que m'ho estic començant a imaginar.
3: Hi ha un moment... Ai. Que fas una mica de recompte.
0: Sí.
4: No.
3: Dius, vale.
0: Sí.
3: I el conductor.
0: Sí.
1: Uau.
3: I l'amic, que anava bé de copilot.
0: Bé.
3: I el nen de 7 anys.
0: Bueno, bé.
3: Però no hi ha el de 10.
4: Ui.
0: Uau.
4: Ai.
3: Ja sabeu, imagina què va passar. Favor. El tema és que se'l van deixar, la gasolinera no havien parat a repostar. Es veu que el nano va decidir baixar sense dir res a ningú. Va baixar i el noi doncs es va quedar allà... Doncs a la botigueta de l'àrea de servei.
1: Van
3: encarregats. I el que va passar doncs, és que els pares, bueno, en aquest cas el pare, no va adonar-se'n fins al cap de 140 quilòmetres. La Guàrdia Civil ja buscava el cotxe, perquè el nen, clar, decidia avalar-te a dir crec que se m'han deixat aquí.
0: Sí.
3: I bé, la Guàrdia Civil finalment va poder interceptar el cotxe cap a 8:45 del vespre i fins les 11 de la nit no van poder tornar el nen a la seva família.
0: Uau. Quin mal rato.
4: Sort que era mig gran, aquest nen, eh?
0: Sí. Quants anys tenia el nen?
3: 10 anys.
0: Bueno, encara. Encara.
3: Encara, bueno, sí, sí, però a mi, amb 37, em deixen abandonar la gasolina i no sé què fer, eh?
1: Que no s'ha perdut a un supermercat, que el poden cridar per megafonia, que s'ha quedat
3: allà. I que era Càceres, eh? Clar, clar. Hòstia, qualsevol lloc.
0: Déu-n'hi-do, eh? Hòstia, quin mal rotllo.
4: La gent sempre s'oblida, família i gent, bueno, a les gasolineres. No,
0: home, espero que no se les oblidi sovint. Jo, bueno, jo conec un cas...
4: Però sempre hi ha notícies d'això.
0: Jo conec un cas que es van deixar l'àvia al cinema.
4: O sigui,
0: sí, estem parlant de cinema de Barcelona i l'Ametlla de Vallès. O sigui, a 40 quilòmetres del cinema, eh?
1: Wow.
0: O sigui, el tanto.
4: És que em sembla molt greu a mi.
0: Sí, sí, sí. En fi, sí.
1: Marató de pel·lis.
0: Ja, sí,
4: sí, sí,
0: la iaia en allà, anar mirant.
3: Bueno, bueno, mira, escolta, ja he condicionat.
0: Re, celebrem que la cosa, evidentment, va acabar bé i queda amb una anècdota que podran ja explicar al llarg de la seva vida.
3: Jo no sé de què carai estan parlant el pare i l'amic dins del cotxe, com per no donar-se que falta un nen.
0: Devia ser molt interessant.
4: I l'amic, però
1: molt. Molt callat el nen, perquè si no...
3: I si aquí hi ha una parella del pare, la bronca a l'arribar a casa ha de ser de les que fan història, també.
0: Sí, però una cosa, perdona, portava un altre canalla de 7 anys, no?, darrere.
3: Sí, aquest és el més malparit, perquè aquest va callar com un puta.
0: Home, o sigui, tu pots arribar a pensar... Vale, el seient de darrere no el tinc controlat, però, hòstia, el de darrere, que digui alguna cosa, 7 anys tenia...
3: Va pensar... Fill únic, saps què vull dir?
0: Sí, ja. Més per a mi.
3: Ja està bé.
0: Exactament. Déu-n'hi-do. Marc Casanovas, fins aquí una estona.
3: Apa, fins ara.
0: Vinga, fins ara.
2: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir. Gratis i sense fer cua. Amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu sonant un clàssic ja, de Flashback, evidentment. We Pray, amb Coldplay. Des del matí, la mare que el va parir, ens acostem al punt de les 7 del matí amb l'informatiu de la Paula Montes. De seguida, abans, deixeu-me que us parli de Codelearn. Perquè sí, la ment també s'entrena a Codelearn. Petits i joves fan, doncs això, gimnàs per la ment. És a dir, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Molt interessant, eh? Jo, de debò, és un dels cursos o extraescolars que més sortida tenen les de Codelearn. És un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a la web codelearn.cat. Codelearn.cat. Aneu-hi i feu-me cas. L'Escola de Programació i Robòtica de Catalunya. Codelearn.cat.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
3: Poc. Veiem si provocaria milers de cremades a les retines.
4: Sí.
3: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
2: Ah, IDC.
3: Que són influencers donant pel cul.
4: Molt bé.
1: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir.

0: Flashback.
1: Bon dia. Són les 7. Centenes de persones han estat dispersades aquest dilluns per la policia i l'exèrcit del davant de l'espai d'acollida temporal habilitat a Ceuta. L'actuació dels cossos de seguretat s'ha produït després que una multitud de persones acampades davant d'aquest centre hagin provocat aldarulls en intentar accedir a les instal·lacions. D'altra banda, l'escola de bombers atura totes les formacions perquè, segons la intersindical, el govern manté bloquejades les promeses laborals que van pactar fa 3 anys. Aquesta decisió congela de cop les promocions internes de centenars de bombers i endarrereix així l'arribada de més efectius als parcs d'arreu del país. Interior, per la seva banda, admet que l'escenari alterarà el calendari de trasllats i complicarà l'objectiu d'arribar als 7 efectius per torn l'any vinent. I el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, serà l'encarregat d'escollir la banda sonora del Pirineu Musical de la Mercè 2026, que tindrà lloc el diumenge 27 de setembre i es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària. El cantant ha avançat que es tracta d'una proposta elèctrica oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Els esports. El Barça és líder de primera després de guanyar i per 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 partits, però els de Hansi Flick han marcat 2 gols més que els blancs i per això tenen el lideratge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que plega de la selecció argentina amb 39 anys i després de 21 temporades.
2: Gràcies, Paula. Com sempre, anem al temps.
3: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
2: Hola, Jean Ponce, bon dia.
4: Bon dia, Carles.
5: Núvols i sol.
2: Núvols i sol avui, a veure.
4: Dia força tranquil avui. Comencem el dia amb bastants núvols, sobretot a la meitat sud de Catalunya. També algunes boires a punts del Pirineu i del Prepirineu. Però a mesura que avanci el dia, el cel s'obrirà una miqueta més. Quedaran alguns núvols, però, a la meitat sud. I a partir de la tarda també tindrem algun ruixat a punts del Ripollès. Poca cosa, en principi. Avui les temperatures no es mouen massa, a l'espera que els propers dies els valors pugin amb ganes.
2: Molt bé. Temperatures ara mateix, a veure.
4: A Torredembarra, 23 graus, a Olot, 18, a Granollers, 21, i a Barcelona, 23 graus i mig.
2: Perfecte. Fins ara, Jan.
4: Ja, fins ara.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara. Condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: crack, tota una institució de la música house, ni més ni menys que Ultra Naté, al costat del productor francès Agel, després de Jamaican Bam Bam. Ho està patant també amb aquesta cançó, que sona el Vaperitur, evidentment, i que es diu Moving to the Sun. I que sona avui al matí la mare que el va parir, quan són les 7 i 5 minuts del matí. D'aquest dimarts 1 de setembre del 2026. Avui aniversari de Carlos Sainz Jr., si el coneixeu, feliciteu-lo. Que fa 32 anys avui, Carlos Sainz Jr.
1: S'ha menjat el pare, eh?
0: Sí,
1: sí,
0: sí.
1: Tu creus?
2: Bueno, hi ha un conflicte d'Instagrams aquí, perquè hi ha dos Carlos Sainz.
0: Clar,
1: i s'ha hagut de posar Carlos Sainz 55, perquè el Carlos Sainz de seques és el pare.
0: Però per generació li toca més el fill d'Instagram.
1: Té més seguidors el fill, eh?
3: Però el pare encara és més llegenda, no, que el fill.
1: Sí.
0: Depèn de l'edat que per la qual...
1: Sí, home, però...
2: Home, què vol dir més llegenda? El fill ha arribat a la Fórmula 1 sense triomfar-hi.
3: El campió del món de ral·lis,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
4: però
1: sí,
4: pot
1: sí.
4: tenir Instagram, igualment.
0: El pare,
1: sí, no, sí, sí, ho pot.
0: Sí.
1: I el fill té un pelazo.
3: Això sí. Bueno, però el pare no va malament, eh?
2: No, però home. El fill té un tupé, nen.
1: Joder,
0: sí. Sí, però el pare es va presentar a les eleccions del Real Madrid.
1: Sí, és veritat.
0: Això sí que
3: és. És com un duel aquí de Carlos Sainz, eh?
0: Sí.
2: No sabia aquesta dada, però com no va guanyar?
0: Bueno, perquè hi havia Florentino a l'altra banda, crec. Vull dir que...
2: No, però està muy bien esta
3: presidente.
0: Sí.
2: Se puede presentar a quien quiera, no hay ningún problema.
0: Sí.
2: Está abierto para todo el mundo.
1: Quien quiera, sí, sí.
0: I tant,
2: quien
0: sí.
2: Quiera,
0: sí. Ja s'ha vist en les últimes eleccions.
2: No, tiene que ser socio durante 200 años y tener
0: ja todo
2: 250 mil millones de dólares.
0: Doncs ja està. Això, cosa que ja qualsevol té a casa.
2: Persona.
0: Evidentment. Avui fa 41 anys que es van descobrir les restes del Titanic, enfonsat des del 1912. Es van descobrir l'any 1985.
2: Se puede presentar també.
0: Sí,
1: el capità,
0: I per cert, d'aquí recomano, evidentment, com no, un documental que teniu a TV3 sobre la destrucció del Titan, que és aquest aparell que va anar fa pocs anys
2: Sí.
0: a descobrir el Titanic i van acabar implosionats tots plegats. Doncs mireu aquest documental que val molt, molt la pena. Avui hagués fet 79 anys Pepe Rubianes i avui fa 35 anys que va sortir la Super Nintendo al mercat dels Estats Units. No sé si la recordeu, però va ser una revolució de consola.
2: Totalment.
0: Amb 16 bits, crec, Oriol, que hi entens això. Van passar dels 8 bits als 16 bits.
2: Bueno, teníem la Mega Drive,
0: sí,
2: la de Sega, quan va sortir Super Nintendo va sortir amb l'exclusiva de Street Fighter 2.
0: Clar!
2: Que era el videojoc de les bufetades, que ens fotíem tots allà a les màquines recreatives, i va tenir l'exclusiva un any i pico. I això va fer molt mal.
0: Doncs ja està, la Super Nintendo. Jo recordo el Camp Nou, les pancartes que posava Super Nintendo. És que ho recordo com si fos ara.
2: És que abans o tenies una o tenies l'altra.
0: O l'altra.
2: Ningú tenia les dues.
0: Sí, senyor. Eres d'un equip o de l'altre.
2: Per Sega odiaves a Super Nintendo.
0: Exacte.
2: Els escopies.
0: Madrid, el Sonic odiava el Mario. Era així.
2: Ningú tenia les dues.
0: Sí, senyor. Avui passen totes aquestes coses. I, Naget, què m'expliques?
4: Mira, d'on ve que un gat negre porti mala sort?
3: A veure.
4: És una superstició que vulguis o no. S'ha quedat fins a dia d'avui, perquè els gats negres han estat sempre relacionats amb les bruixes. I es creia que algunes bruixes que anaven vestides fosques doncs podien transformar-se en gats negres per passar desapercebudes, per poder espiar dins de les esglésies i fer rituals en contra de l'església.
0: Carai.
4: Que es convertien en gats negres. Llavors, per això, els perseguien els gats negres i llavors els assassinaven.
0: Hòstia.
4: I també en llocs foscos i sense llum, doncs un gat negre no es veu.
0: No.
4: Simplement es veien els ulls.
0: Els ulls!
4: I brillen. I això
3: no
4: encara
3: fa por, eh?
4: Alimenta una mica més aquest terror. I d'això que avui, que ja no ens creiem res, en principi, encara avui els gats negres costen molt més d'adoptar. De fet, estan allà...
3: Sí,
4: entre 6 i 8 dies més que un gat que no sigui negre.
0: Per la tonteria de la gent,
4: sí.
0: Fixa't.
4: I perquè també són molt complicats de fer fotos. Sí?
2: Bueno, perquè, clar,
4: el fons, exacte.
2: Ets racismo gatú.
4: És veritat.
2: Sí. Kitty Zarpazo, a veure, que en la pel·lícula la gatita que voy detrás de ella és totalment negra.
0: És negra, la Kitty? Vale.
2: És negra i, además, si me mira entre las piernas, mi huevecillo también...
3: ¡Va!
0: Gato.
2: En la parte de abajo.
3: Per favor.
0: Les 7 i 8 minuts.
5: Al matí, la mare que el va parir.

0: 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
2: Us porto una fira molt divertida i molt curiosa, que és la Fira d'Intercanvi de Mieres, a la Garrotxa.
3: Molt bé.
2: Llavors, el...
3: No, Mieres és el poble.
2: Mieres és el poble.
1: El matí i la mare que el va parir, cada dia de 6 a 12, amb Carles Pérez. Ah!

0: aquí teniu Just Might amb Bruno Mars, que en aquest és notícia.
1: Sí, perquè mira, aquest juliol ha fet 6 concerts a Wembley i a Londres. Hi ha venut moltes entrades, però hi havia unes entrades que han portat una mica de polèmica, que són les No View Audio Only.
0: Com?
1: Que són entrades on tu pots només sentir el concert en directe, és a dir, escoltar-lo.
2: Tu vas a l'estadi,
1: sí,
2: i no veus Bruno Mars.
1: No veus gens Bruno Mars, però pots sentir l'ambient del públic.
2: Home,
1: pots sentir les cançons, com si et posessis una mica un disc.
2: Fantàstic.
1: Però no pots veure res, ni l'escenari ni les pantalles. Són entrades que costaven 70 euros.
3: Collons.
1: Però sí que és veritat que ara tothom s'ha posat les mans al cap per aquesta modalitat d'entrades, perquè són com una estafa, una mica.
2: Home, sí, sí.
1: Però, si recordem, tant Bad Bunny com la Rosalia, els seus concerts que van fer aquest any, també tenien localitats que estaven darrere l'escenari, però sense avisar. Exacte, no eren d'aquestes No View. Llavors s'ha posat una mica aquest tema sobre la taula d'aquesta estafa de les entrades sense visibilitat.
0: Com tu fas, tu, per anar a Wembley i tenir una entrada sense que no es vegi?
2: Bueno, el que diu ella, no? Darrere de l'escenari no veu res.
0: Aleshores, clar, darrere de l'escenari, val, ok. Però llavors com se sent? Perquè els altaveus estan enfocats cap endavant.
2: Igual te'n fiquen uns per tu i ja està.
0: Clar, és que l'única opció és que et fiquin uns altaveus...
3: Cascos.
0: Per la... O amb cascos.
2: Ho mires pel mòbil i ja està.
0: Hòstia, clar, jo això em vaig quedar una mica perquè els altaveus estan enfocats a davant, no se sent bé.
1: Això a l'òpera ho fan, perquè et posen, quan tu estàs molt lluny, les entrades són molt barates del Liceu i això, les que tenen visibilitat reduïda, posen una pantalla davant del teu seient.
0: Bueno, que abans anaven amb llargavistes, us en recordeu?
2: Sí, tant, home, això és molt xulo.
0: Anaven amb aquells binocles que la gent de l'òpera...
2: 70 euros, eh?
0: 70 euros per anar a un concert de Bruno Mars i no poder-lo veure.
1: No, no. Exacte.
0: Només escoltar-lo.
2: Sí, sí.
0: Bueno, s'està posant de moda aquestes noves modalitats d'entrada barra tonteria,
1: sí,
0: perquè ja m'explicaràs, barra estafa.
2: Sí.
0: De fet, tenim amb nosaltres avui al matí la mare que el va parir, el responsable de l'empresa RKTW Productions, que és l'empresa que ha posat a la venda aquestes entrades Bruno Mars. Entrades...
4: Bon dia. Quim no es veu res. Com esteu?
0: Com es diu vostè?
4: Quim no es veu res.
0: Quim no es veu res.
1: Ah, clar.
4: Sí, és de l'empresa RKTW Productions.
0: Sí, sí, sí.
4: Soc el chef executive officer.
2: Sí.
4: Que vol dir CEO.
0: El CEO, sí. El CEO de l'empresa.
4: I també soc l'executive strategic transmedia advanced full activist.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Que és l'estafa. Soc CEO i estafa, tota la
0: cosa. O sigui que vostè m'està reconeixent que això que han fet vostès, que es posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
4: No.
2: Ah, no?
4: Això és only audio.
2: Only audio, sí.
4: Home, això és gràcies a vosaltres. El matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
2: Ah, sí?
4: I un dia, me'n recordo, que us vaig venir a veure en directe,
2: sí,
4: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
2: Què diu?
4: No, és broma. No us he escoltat mai. Però sí que sou bastant lletjos.
0: Però va, per favor.
4: El que és que amb Bruno hem estat treballant colze a colze per teixir unes sinergies i fer uns upgrades als concerts.
0: Sí que és veritat que és CEO, vostè, sí?
1: Sí.
0: Parla com un CEO.
4: Bueno, i el Bruno és el meu becari, és el Bruno Puig.
0: Val. Em pensava que era Bruno Mars.
4: No, home, si no conec de res.
1: Què diu? No sap qui és.
4: Home, t'imagines? Bueno, nosaltres a RKTW Productions tenim moltes NWOD.
2: Què és això?
4: New Ways of Doing.
2: Vale.
4: A vegades em foto un lío amb això.
0: O sigui, noves maneres de fer, no?
4: Sí, hòstia, més fàcil, no?
0: Sí, clar.
4: Bueno, màrqueting.
2: Sí, vale.
4: En màrqueting a vegades això es tradueix com a veure com els hi prenem el pèl a aquesta colla de pringats.
0: Exactament.
4: Per exemple, us en explico nosaltres. Ara implementarem als restaurants el menú Olfactive Exclusive Sense.
2: Sí.
4: Que inclou un meet and greet a la taula d'uns desconeguts, que sopen, tu seus allà amb ells, experiència sensorial quasi completa, hi ha un listening party de la conversa que ells tenen, desconeguts, i també és una quiet party, perquè no pots intervenir.
0: Tu estàs callat i, de fet, sense fer res.
4: No, tens un olfactive pack. O sigui,
0: i això què vol dir?
4: Que pagues 280 euros, tens el dret a ensumar cada plat.
0: Home, per favor!
4: Bueno... També tenim altres, si aquest no t'ha convençut, tenim a nivell estètic, tenim el tractament Beauty Happy Scissoring Involving.
0: Sí.
4: Que és bàsicament una perruqueria que et fa el soroll de les tisores a prop de les orelles.
0: Sí.
4: 128 euros.
0: Sí.
2: Ah, ja està.
4: Bueno, no et tallaré un pèl, però és una experiència única. Bueno, ja està. Si pagues 70 euros més, et poso Bruno Mars.
0: Sí.
4: I pots ensumar el pèl també per 280. I vas sumant.
2: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, no està... A veure... No. Escolta, no està malament, tampoc.
4: I mira, per últim, tenim la Renting Flat Party.
0: Sí.
4: Que això és un lloguer de pisos, això és revolucionari. Tu pagues 1.500 euros al mes.
2: Sí.
4: I tens dret a viure en un pis de 27 metres quadrats.
0: Sí.
4: Compartit amb 3 persones més. D'això en diem lloguer a Barcelona.
0: Senyor, no sé com es diu...
4: Quim no es veu res.
0: Quim no es veu res. Una abraçada, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gràcies, un aplaudiment pel CEO de l'empresa RKTW Productions.
4: Us regalo unes entrades que no es veu, d'acord?
0: Gràcies, adéu.
4: Aquestes tampoc s'ha fet.
3: Una cosa és llevar-se i l'altra despertar-se. El matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya, amb Carles Pérez.

0: Bé, la cançó és preciosa, evidentment. Rita Payés col·laborant en aquest La gent que estimo, d'Oques Grasses, amb Josep Montero al capdavant. Hola, Josep, què tal?
1: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i a més que ets notícia, sí, Josep. Sí, sí, sí, ets notícia perquè...
1: Digue-li, Ramon! Ah,
0: sí, digue-li, Najet.
2: Serà l'encarregat el Josep Montero de triar la música del Piromusical de la Mercè d'aquest any, i que és una música que anirà acompanyada amb els focs artificials sincronitzats amb tot el que triï ell.
1: Està molt bé.
2: Aquest Piromusical se celebrarà diumenge 27 de setembre i aquest any canvia d'ubicació, és a dir, deixa Montjuïc per totes les obres de la fira i es trasllada a la zona de la platja de la Nova Icària i l'Espigó del Bogatell. Ho faran allà baix.
0: I on em cau això?
2: Cap a la platja,
0: cap al fòrum.
2: Baix. Sí,
0: cap al fòrum.
2: Sí, sí, tot allò d'allà baix.
0: Cap al mar, sí, no? Cap al mar, sí. Al ser una platja, ja ho té això.
1: Tot la trompeta, Ramon.
2: Bé. I ara, fa 2 anys que la selecció musical l'havia fet la Rosalía i Estopa, i se'ls havia criticat molt perquè hi havia molt poques cançons en català. I ara han anunciat que la música catalana hi tindrà molta presència aquest any amb el Josep Montero.
1: Bueno, sí, em ficaré l'aleatori a l'Spotify.
0: Sí, bueno, i que, bueno, anar sonant, em ficarà alguna d'Oques Grasses, suposo,
2: no? Que sí, no?
0: Vale.
2: Per acabar, una...
0: Bueno, Josep, felicitats, que se t'ha girat feina.
1: Vale.
0: Deixeu-me felicitar el Joel. Joel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, què tal, com estàs, rei?
3: Molt bé, aquí m'acabo d'aixecar, més o menys.
0: Com, digues?
3: M'acabo d'aixecar, més o menys.
0: Ah, sí, però tu treballes o estàs encara fent vacances?
3: Avui, soc profe, comencem avui.
0: Home, és veritat.
4: Ah, comencen avui, els nens no, encara.
0: No, els nens el dia 8, en teoria, no?
4: Sí.
3: Bueno,
4: sí,
3: el dia 8, els nens. Sí.
0: Que és un dimarts, que també m'ho explicareu.
4: Vale.
0: Això, que
2: què passa aquest any?
0: No ho sé. Però per què no comencen el dia 7, que és dilluns, perquè... i normalment...
4: Perquè hi ha vaga, no?
0: No, però a veure...
4: El 8 hi ha vaga.
0: Joel, tu m'explicaràs, a veure, feu vaga o no el dia 8, finalment?
3: El dia 8 ja hi ha vaga, en principi.
4: Vale.
3: Però està convocada, però bueno, de moment comencem avui i comencem a parlar del tema.
4: El govern va llançar una sèrie, un nou pacte de, diguem, sí, d'intentar restablir la concòrdia en el món de l'educació, però veurem a veure com acaba tot
5: plegat. També s'hi posa una setmana abans, el govern, eh?
4: Sí, no, és que, bueno, perquè l'estiu és molt llarg.
0: Doncs res, avui comença estiu, després d'un parell de mesos ben bons, no? Diguéssim, mes i mig de vacances o 2 mesos,
6: ja estem,
0: no?
6: Ja estem l'estiu.
3: Sí.
0: No ens queixarem. No, però no, si no ho dic per això, no ho dic per criticar.
6: Si
0: els que no són profes ja ens costa tornar d'això, amb ell el Joel li deu costar més, perquè després de 2 mesos de vacances encara et deu costar
6: més. Després de la hibernació, de l'estimació que ha fet.
4: No, però Rita...
0: Jo no ho critico, simplement dic que... Oi que fot més mandra, Joel?
3: Sí, una mica sí. No diré que no.
4: Jo estava ahir amb un amic meu que és mestre, i començava avui també, i estava enfadat, perquè com que hi era Festa Major Manresa, diu, la Gina estava contenta i demà hi ha de tornar a treballar.
0: Clar.
6: El mestre no para mai de treballar interiorment.
4: No, no.
0: Això també és veritat.
4: Mai.
6: Noves metodologies.
0: Bueno, Joel, escolta, que et felicitem de part de la Laura. Diu que ets el seu company de vida, d'aventures, que et dona les gràcies per tots els moments viscuts, pels quilòmetres recorreguts, per les bogeries compartides i per la vida que heu construït junts, que espera que us quedin moltíssimes aventures, viatges, rialles i històries per explicar. L'Eloi i ella t'estimen infinit, vale?
3: Moltes gràcies. Molta il·lusió.
0: Escolta, i que tinguis una molt bona reentre, tio.
3: Vale, merci.
0: Apa, adéu, Joel.
3: Adéu.
0: I una abraçada a tots els profes i mestres que ens estiguin escoltant. Doncs, en fi, molta força a tots, molt bona reentre a tots.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

0: ministres aprovarà aquest matí un paquet extraordinari d'ajudes per a Ceuta que finalment s'eleva a 168 milions d'euros. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha situat la quantitat definitiva del programa en una escala poc habitual per a una ciutat d'aquestes dimensions. El volum de recursos equival, segons els seus càlculs, aproximadament al 8% del producte interior brut ceutí. D'altra banda, els socis de Salvador Illa i l'oposició han criticat el cessament i els expedients oberts pel govern com a resposta al fracàs de les proves PISA i a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts ha demanat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions dels anuncis que ha fet aquest dilluns, i els Comuns i Esquerra, socis de l'executiu, reclamen un gran acord de país en matèria educativa. I l'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquest dilluns a la matinada. Nascut a Barcelona, Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema català i també ha tingut papers molt destacats en sèries de televisió. La crítica li havia destacat sovint la capacitat de convertir en protagonistes els personatges secundaris. Els esports. El Barça és líder de primera després de guanyar ahir per 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 partits, però els de Hansi Flick han marcat 2 gols més que els blancs i per això tenen el lideratge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que plega de la selecció argentina amb 39 anys i després de 21 temporades.
1: Merci, Paula. 2:02 d'avui. Bon dia.
2: El matí la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
3: I també hi ha pessebres vivents, com Alió, Curro de Vall o Polinyí, que...
4: Polinyí?
5: Qui són aquests?
3: Polinyà, Polinyí.
4: Ah, anava a dir Polinyí. Hòstia, Polinyí?
2: Al matí la mare que el va parir.

0: Mare que el va parir, esteu escoltant els holandesos Another amb 54 Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You. A Ràdio Flashback, bon dia i benvinguts. Benvinguts al dimarts, primer dia del mes de setembre del 2026. I segurament molts de vosaltres esteu conduint ara mateix que ens escolteu. I què hi ha als carrers de les ciutats?
1: Bueno.
0: Semàfors. Que sí que hi ha semàfors. Que sí. Normalment sempre...
2: Els enganxes tots.
0: Els enganxes tots en vermell, sí. Doncs això.
3: Sempre.
1: Sincronitzats estan.
0: Estan sincronitzats, exactament. Per això estrenem aquesta temporada un nou espai que es diu El Semàfor. I que, de fet, és l'opinió de la Naixeta Olet. Hola, Naixeta, nou, què tal?
3: Hola.
0: Què tal, què tal?
3: Molt bé.
0: Comences el teu primer espai del Semàfor. Obviarem el disc de color groc i sí, mirem els discos de
3: no
0: color
3: cal.
0: Verd i vermell.
3: Exacte.
2: Sí, home, els bons.
0: La llum verda.
3: La llum verda.
0: La llum verda. Comencem per la llum verda, va.
3: Exacte. Avui vull dedicar el semàfor verd a una iniciativa que m'ha agradat molt i ja us dic ara que ja podem començar a agafar idees. Segur que heu sentit a parlar de Palma, que ja fa unes setmanes que seguim aquestes notícies on la gent denuncia la massificació del turisme i exigeixen una mica al govern de Mallorca que apliquin
0: home,
3: mesures.
0: Perdona, això ho sabrà bé el meu amic...
3: Miquel
0: Montoro.
4: Sí.
0: Miquel, què tal? Connexió amb Palma, bon dia.
4: Ai, estic escoltant, hi ha molta tensió perquè aquest tema me toca de prop a mi
2: home,
4: i a Samanut.
0: Evidentment, a Samanut i a tu.
4: La cua de turistes ve des de Samar fins a Sant Josep de Cardassar.
2: Sí, sí, sí. Ja com un pont.
4: Sí, sí, sí. Aneu collint de sa herba.
0: Sí, sí,
4: de sa mala herbes.
3: Doncs per sorpresa de ningú, els polítics no han fet res.
4: Res!
3: Apunteu perquè els propers són naltros, eh? Més de 500 veïns i veïnes han ocupat el carrer per sopar tots plegats i reivindicar els carrers davant dels turistes.
4: Correcte.
3: És a dir, és una cosa que fan cada dimecres, llavors demà se sopa al carrer, porten la seva cadira de casa, el seu parer o el sopar, fan uns tàpers i sopen tots al carrer.
0: Acabar.
3: La gent
0: de
3: Palma, de veritat.
0: Com de festa major d'abans.
3: Exacte. Doncs això fan cada dimecres i en comptes de pagar un cafè per 3 euros que està fet pels guiris, un latte, no sé què, doncs et portes la cafetera de casa i el fas allà amb
0: tothom. Clar que sí, clar que sí.
4: I qui digui que estem fent un branch, li foto de ses hòsties.
3: Exacte.
4: Li foto de ses hòsties.
3: Ho podríem fer aquí sota Passeig de Gràcia.
0: Això estaria bé. Això és per competir contra aquesta massificació de guiris que hi ha a Palma, eh?
3: Sí,
0: molt bé,
3: sí, sí.
0: Molt bé.
3: Està molt bé, això.
0: Tanquem la connexió amb Palma, Miquel. Gràcies, adéu. Adéu. Gràcies, Miquel Montoro. I el semàfor vermell, Naixet?
3: Mira, permear aura.
1: Hòstia.
0: Ai, per favor.
3: És el moment de parlar-ne.
0: Sí, però ho hem d'explicar, eh? No donem per fet que la gent ho sap. Perquè jo, per exemple,
3: no ho entenc ni jo.
0: No entenc què vol dir això.
3: Ja no soc jove. La notícia és que ja no soc jove.
1: Tal qual, eh?
5: Eres un bomber.
3: És una mica de la mateixa família que quan teníem els Terians per aquí pels carrers. Doncs ara una mica això. Toca batalles de farmear aura. Segur que us han sortit vídeos de xavals com fent moviments així una mica friquis. Ve de l'anglès to farm, que els videojocs es fa servir per definir una acció repetitiva, per aconseguir alguna cosa, alguna cosa amb valor. Llavors, en català ho podem traduir com acumular carisma. D'acord? El que fan aquesta gent és posar-se en rotllana, que és com el que seria el públic, sí. I dues persones, doncs, farmear en aura. Que és que fan postures, fan crits, es mouen per terra, fan 6-7, fan tot això...
0: Costa d'explicar perquè és tal la tonteria...
3: És que no s'entén res.
0: I la collonada que costa d'explicar.
3: Però és com gent que fa piruetes, fan com si tinguessin un atac d'epilèpsia, però de veritat, com a terra. Llavors, qui es fa més del xulo... Sí. Més aura té, més carisma té.
1: Però hi ha un àrbitre d'aura? És a dir,
3: el públic,
1: que puntua aura?
3: Sí, el públic t'aplaudeix, tu acciona, tot això. Llavors, és un aplausòmetre, bàsicament.
1: D'acord.
3: Llavors, clar, jo penso, no estarà generant l'efecte contrari el farmear aura?
1: Totalment, et treu carisma, no?
3: Clar.
1: Home, és que et deixen ridícul.
0: Sí, jo crec que qui més ridícul fa, més aplaudit és.
1: Però és que
3: exacte.
1: Ara va així, crec, això.
0: Però és que el problema potser és qui els aplaudeixen, aquesta gent.
3: No, no. És que el problema és tot. Perquè ja té entrada a la Viquipèdia. Farmear aura, ara ja ho trobem a la Viquipèdia. Vull dir, ha arribat a aquest punt. Arc de Triomf van fer una batalla d'aura, la Rosalia van veure una batalla d'aura.
1: També, eh?
3: Sí, sí, vull dir que això és grossíssim. Jo crec que ho hem de parar. Però jo penso... O sigui, penso que és com un col·lectiu que és més llest que nosaltres, fins i tot, i pretén que reaccionem, que ens provoquin.
0: Sí, això
3: que estem fent encara ens ridiculitza més a nosaltres, enfadar-nos.
1: M'explico? Sí, però
3: no estic d'acord. Picar-hi.
1: Té una evidència.
3: O sigui, no em puc creure que vagin en sèrio. Saps? Penso, vale, hi ha d'haver alguna cosa més.
1: Et sembla tan estúpid que penses...
2: Ens estan prenent el pèl d'alguna
3: manera. Exacte, i estem reaccionant i el ridícul som nosaltres per enfadar.

0: Saps? Sí, per picar-hi.
1: Jo a vegades penso que són extraterrestres que han vingut aquí, s'han fotut en un cos d'humà i s'estan partint des del planeta no sé què.
2: No sé, si hi ha algú que Fermé i Aura que ens vulgui trucar i explicar-nos-ho, perquè...
3: I hauràs d'aquí una setmana, quan comencin les escoles i els instituts, a l'hora del pati, allò serà una batalla constant de Fermé.
4: Jo Fermé o baixes.
3: Sí.
4: És el que jo penso Fermear.
1: Ara mateix, 8:15. Bon dia a tothom.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra 96.0.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
7: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil-Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flashback. Andorra
10: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
11: Vol millorar la seva tarifa?
12: No.
11: Segur?
12: Sí.
11: Sí que la vol millorar.
12: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
11: On ets?
12: Aquí.
11: Aquí? Aquí on és?
12: Doncs aquí.
11: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
11: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
10: Escolto Flashback!
5: Flashback, l'emissora que sents.

0: versió del clàssic, ja clàssic, Rayos de Sol, de fa uns 10 anys aproximadament, aquesta nova versió de Henry Méndez, Juan Magán i Lucra, el de la Morocha. Teniu la nova versió del Rayos de Sol. Hola, Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Ja sé que va ser abans d'ahir, això, però escolta, els teus pares, bueno, l'Anna i l'Àngel, et feliciten pels 33 que vas fer. Diuen, Martona, diuen que ets treballadora constant, viatgera, patidora, amiga incondicional, de mal dormir, de gaudir molt de tot, i els teus dies haurien de tenir almenys 40 hores. Diuen això, oh, que ets un cul inquiet, eh?
1: Sí, una mica. Moltes gràcies.
0: A tu, Marta, que tinguis un gran dia. Una abraçada des de Flashback.
1: Igualment. Adéu.
0: Adéu, maca. Adéu. Molt bé, com cada dimarts anem al consultori. Si us sembla, si voleu fer consultes, doncs WhatsApp. 628-414-029. Comencem una nova temporada de consultori. Vinga, foli.
2: Mira, la Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula que estàs veient et sembla una merda?
3: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
4: No és bona.
3: Bueno, no sé si he tingut la desgràcia d'anar-hi aquest estiu. Jo vaig portar la Martina.
0: Ah, doncs les altres estaven bé, tu.
3: Aquesta no, eh? A mitja manera vaig estar a punt de deixar-la sola i anar a fer un Tadeo Jones. Jo, pel meu compte, però que estava amb la Martina, perquè si no hagués marxat, hagués canviat de sala. I ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea, que és igual d'insuportable, però dura 2 hores i 52 minuts.
4: Clar, clar.
3: Per tant, al final no haig canviat.
4: Ben fet.
2: El Julià diu, Oriol, digue'm un truc infal·lible per causar una bona primera impressió en una cita de Tinder.
3: Mm. Bueno, jo no sóc cap expert en cites, Julià, però puc donar uns consells generals. Primer, dutxa't.
4: Va, home, sí, home, Oriol.
0: Si bàsic.
4: Sí, això, però sempre, en general.
3: Sempre. Si fas olor d'embragui cremat, és difícil causar bona impressió. Mm. Posa't roba neta.
4: També.
3: Mira els ulls quan et parli, no obsessivament, perquè hi ha gent que es concentra tant en mirar els ulls que no escolta res del que li estan dient. Eh? I si tens unes dents raonablement normals, somrius. Tot això causa una bona primera impressió de la primera cita. Ara, per enamorar algú, no. Si vols que sorgeixi l'amor, no cal res a tot això. Només cal dir que tens un pis a Barcelona en propietat. I ja està, no? Enamorats.
4: Els cors.
3: Sí.
2: El Maurici diu, si em deixo barba, se'm veu més guapo, però si m'afeito, em veig més jove.
4: Ah.
2: Què collons faig?
3: Mira, si tens un pis en propietat, afaitat o portant la barba de Gandalf.
4: El que vulguis.
3: Si em faràs igual.
2: La Sandra diu, per què els homes escopiu tant? És un tema hormonal o sou guarros, simplement?
4: Escopim tant.
3: Bé, no hauríem de confondre homes amb futbolistes. Són dues coses diferents. Els homes a les feines no són com els futbolistes. No anem escopint davant de la pantalla del Windows.
0: No, en principi.
3: Els futbolistes sí, és fastigós. Diuen que és una cosa fisiològica, l'esforç, la boca seca. Ara, van dir el que vulguin, però no sé si us heu mirat amb cura un partit de futbol femení i us fixeu en aquest tema.
0: Ah, sí.
3: Les noies escopeixen molt poc.
4: Ah, sí?
3: Per no dir quasi bé res.
0: I fan esport igual, per
3: corren exactament igual.
0: Esport, sí, clar, és el mateix esport.
3: Ara, en una cita de Tinder, si ets futbolista, ja causes bona impressió que encara que agafis la copa del Rioja de la teva companya i li escopeixis directament a dins.
0: Totalment.
2: I per acabar, l'Alba ens pregunta per què els mòbils s'han fet més llargs en comptes de més amples?
3: Bueno, hola, Alba. Mira, si m'estàs escoltant, anem a fer màgia junts ara per la ràdio. Això no s'ha fet mai a Flashback, eh? Mira, agafes el teu mòbil, el que sigui, val en qualsevol model, te'l mires fixament, et concentres...
4: Sí.
3: Efectivament, és més alt que ample.
4: Sí.
3: Ara farem que això canviï.
4: Val.
3: Ja, eh? Ara el gires 90 graus.
4: Hosti!
3: I ara és més ample que alt.
4: Ja, què ha passat aquí?
3: Brutal, eh? Per aquesta merda, el Magopop et cobra 200 euros. El que jo crec que han anat fent els mòbils, més que creixent d'alt, és anar creixent de preu.
0: Home, això...
3: L'últim iPhone 17 Pro Max, ho he anat a mirar, i arrenca el preu des de 1.469 euros.
0: Com? Què dius, ara?
3: Si el vols amb 2 teres de disc dur, 1.000 euros més.
0: Hòstia.
3: Jo recordo que 2 teres de disc dur valen 150 euros al MediaMarkt. És el mateix iPhone que sempre. Vaja, que aquests futbolistes no són, però t'escopeixen a la cara, clarament. Eh?
0: Igualment, molt, sí senyor. Molt. Fins aquí el consultori d'avui. Bravo.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir...

0: cançó Vaparitours 100%, eh? Shakira, Dai Dai, una de les que triomfa més quan les punxem. Propers Vaparitours, divendres a Sabadell a partir de les 12 de la nit i dissabte a Vilanova del Camí també a partir de les 12 de la nit. Allà ens veiem amb el Frigol, el Preses, el Gran German i jo mateix, Carles Pérez. Us esperem a tots al Vaparitours.
1: Cada dia quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i amb Carles Pérez.
0: I seguim repassant l'actualitat del dia d'aquest dimarts, primer dia del mes de setembre. I és que, esclar, és que... És que ja el tornem a tenir aquí després, sí, de les vacances. President Pedro Sánchez, bon dia.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
3: Bon dia, buenos días, presidente.
0: Ha estat notícia, ha estat notícia.
3: Sí, perquè ja sabeu que la situació a Ceuta no millora en cap cas. Ara per ara que hi ha 5.000 migrants que fa un mes que malviuen a la ciutat, més d'un miler són menors. Aquestes són les xifres que va donar el mateix Pedro Sánchez d'ahir, que va trencar el seu silenci de les últimes setmanes i ha desvinculat el Marroc de tota aquesta crisi. Em va parlar a la SER, on va defensar-se de la polèmica que marxés de vacances ell, just quan esclatava aquesta crisi humanitària.
0: És que va quedar molt malament, que vostè just marxés de vacances. Sí. No dic que no tingui dret, evidentment, però...
4: No, un mal timing, que potser es podia quadrar d'una altra manera.
2: Jo sé que a usted, que és de ultraderecha, pues le molesta que no sea el president del gobierno y que según usted no tengo derecho ni de irme de vacaciones.
3: Aquesta és la resposta que va donar sobre el tema de les vacances.
5: Se arrepiente de haber sido de vacaciones al día siguiente de estar en Ceuta y ver aquello con sus ojos.
6: También les digo, he trabajado y he descansado. También ese es mi derecho, trabajar y también he descansado. Y he estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos. Y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno, le puedo garantizar, no desconecta y está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
0: Una pregunta, ¿por qué susurra en la radio?
4: Sí. Vamos a ver. Quinto.
2: Yo le puedo garantizar que si hubiera renunciado a mis vacaciones, sí, y hubiera estado al pie del cañón, hubiera sido exactamente igual de inútil. Eso se lo puedo garantizar.
3: Está molt bé que diguis.
2: Así que no hay ninguna diferencia.
3: No, de fet, va treure pit dient que sí, que ell va anar a Ceuta i que potser hi ha altres mandataris que també hi podrien treure el cap. I, de fet, va disparar directament al rei, el rei d'Espanya, que aquí trobo que va ser molt valent.
2: No, di un dato, simplemente.
3: Di un dato,
2: sí, sí. No, no, por favor.
3: Va, escoltem-ho.
2: Un dato.
6: Piensan que llevo toda la vida gobernando. Yo llevo 8 años gobernando este país. Por cierto, ahí están los datos. El rey lleva reinando más de 20 años.
7: Olo.
6: ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
5: Nunca habíamos tenido una crisis como esta.
6: No, discúlpeme. No ha ido ninguna vez.
3: Diu que porta 20 anys i no és veritat, en porta 12.
2: Discúlpeme. Flashback, dubidú, he ido a Ceuta más que tú.
3: Sí, però no es tracta de veure qui ha anat més vegades a Ceuta.
2: No, pero yo en 8 años gobernando he ido a Ceuta 2 veces.
3: Sí.
2: Una de vacaciones y la otra de descanso.
3: Home, i a treballar quan hi va.
2: Entonces no me digas a mí que no he ido a Ceuta.
3: Val.
2: El rey lleva 20 años gobernando.
3: No, 12.
2: No, 20.
3: No, 12.
2: Bueno, cambias el 2 de posición y cambias el 1 por 0 y son 20.
3: No, ja, sí, però és que no em porta...
2: ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta?
0: Però sorprèn molt que vostè dispari contra el rei d'Espanya. A mi m'ha...
2: No, disparo, simplemente estoy contento.
3: Es veu que hi ha prevista una possible visita del rei Felip a Ceuta en els propers mesos, potser aquest mes de setembre.
0: Veurem què passa. Presidente, un abrazo, que vagi molt bé, que tingui vostè un gran dia, unes grans tornades de les vacances.
2: Muchas gracias.
0: Vinga, que vagi molt bé.
2: También es mi derecho.
3: Merescuda, sí, sí.
2: Ahora, después de la entrevista, sí, voy a descansar.
0: No, descansa un rato.
2: Ya estoy descansando.
0: Jo me'n vaig a veure si sóc ric, a veure.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: Cupó diari 52.112.
1: Sèrie...
0: 43.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Són les 7:55 minuts. Escolteu al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. I ara deixeu-me felicitar l'Abril. Hola, Abril.
8: Hola.
0: Que, escolta, que fas anys, Abril?
8: No et veu. Molt bé.
0: No em veu? Clar que no em veu, però... Quants anys fas, Abril? 5 anyets, sí, molt bé, reina. Que t'agrada el mosquit mix?
3: Ah, molt bé.
0: Abril.
8: Li has de dir parlant perquè no et veu.
0: Ah, perquè li diu amb ella, clar. Val.
9: No sé si diu el mic o el mosquit mix.
0: No, mosquit mix.
9: Mosquit mix?
0: Sí. T'agrada el mosquit mix?
8: Sí.
0: Mira, mira, escolta, escolta això.
7: Jo vaig entrar a te casa, estàveu tots sopant, i mentre jo ensumava qui tenia millor sang, em va costar una estona, volant tots els turmells. Jo volia picar tothom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, però et vaig picant a tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. T'hauràs de rascar,
9: tu, tu, tu, tu, tu,
0: tu. És la primera vegada que es riu dels mosquits, eh? El sí, tanto sí, que ho hem aconseguit.
3: Mare
0: Déu, bueno, Abril, et felicitem de part del papa, de la mama, del Jan, del Tor, els iaios, els tiets, tota la família. Diuen que ets molt divertida i molt bellugueta, que t'estimen molt i competo ben fort, d'acord?
8: Gràcies.
10: Gràcies.
0: Adéu, reina, petonets. Adéu, família.
3: Adéu.
8: Adéu,
0: adéu-siau. 3 minuts i ens plantem a les 8 del matí. Bon dia.
11: Andorra.
12: 96.0.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
15: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
11: La ràdio musical d'Andorra.
12: 96.0.

0: Desperta! Obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.
1: Bon dia, són les 8. Pedro Sánchez ha trencat el silenci sobre la crisi a Ceuta i ha exculpat el Marroc mentre continua l'atenció amb milers de migrants malvivint a la ciutat. El president espanyol també ha negat que el CNI els avisés de la magnitud que tindria l'allau de migrants que volien travessar la frontera i ha defensat que Felip VI, com a cap de l'Estat, visiti Ceuta. La Casa del Rei, però, ha sortit del pas de la polèmica i ha assegurat que no té previst una visita imminent a la ciutat autònoma. D'altra banda, l'escola de bombers atura totes les formacions perquè, segons la intersindical, el govern manté bloquejades les promeses laborals que van pactar fa 3 anys. Aquesta decisió congela de cop les promocions internes de centenars de bombers i endarrereix l'arribada de més efectius als parcs d'arreu del país. Interior, per la seva banda, admet que l'escenari alterarà el calendari de trasllats i complicarà l'objectiu d'arribar als 7 efectius per torn l'any vinent. I el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, serà l'encarregat d'escollir la banda sonora del piró musical de la Mercè, que tindrà lloc el diumenge 27 de setembre i es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària. El cantant han avançat que es tracta d'una proposta elèctrica oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Els esports. El Barça és líder de primera després de guanyar ahir per 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 partits, però els de Hansi Flick han marcat 2 gols més que els blancs i per això tenen el lideratge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que plega de la selecció argentina amb 39 anys i després de 21 temporades.
2: Gràcies, Paula. Anem al temps.
3: Condi. Sempre a prop teu, patrocina el temps.
2: Hola, Jean Ponsa, bon dia de nou.
4: Bon dia.
2: Núvols i sol. Quin dia farà avui?
4: Doncs un dia força tranquil. Començarem la jornada amb alguns núvols, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Algunes boires a punts a l'interior i del Pirineu que aniran marxant ràpidament. I ens serà un dia dominat pel sol, sobretot, amb aquests núvols que acompanyaran també al sud del país. Les temperatures seran força semblants a les d'ahir i com a molt avui la tarda es podria escapar algun ruixat a punts del Ripollès. Per tant, un dia força tranquil a l'espera de més calor de cara als propers dies.
2: Repassem quatre valors ara mateix. Volta per Catalunya, a veure.
4: A Banyoles, 20 graus, Vilanova i la Geltrú, 22, a Badalona, 24 i a Sant Cugat del Vallès, 21 graus.
2: Perfecte. Zara, Jan.
4: Zara.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.

0: a Jelly Soltó, amb una cançó va per i tour 100%. Aquí teniu el mític Jamaican Bam Bam. Per cert, si entreu al nostre Instagram, veureu el making of ja penjat, ja ho hem publicat,
1: sí, sí, sí,
0: del vídeo que vam fer amb la canalla, amb nens, vídeo que vam fer amb nens que feien de nosaltres la setmana passada. Doncs veureu aquest making of, que està superxulo, i està penjat al nostre Instagram, @vaparioficial. És molt
1: bé,
0: cucu i molt xulo. Mireu-lo.
1: I es veu com s'assemblen a nosaltres.
0: Exactament, com els vam maquillar
1: i tot. Al costat.
0: Mireu això. Són les 8 i 5 minuts. Comencem una nova temporada de Trucades Complicades.
1: Ai!
0: Atenció, anem per la primera de la temporada. Si voleu encarregar Trucades Complicades, WhatsApp 628-414-029.
2: Arriba al matí la mare que el va parir.
3: El matí la mare que el va parir.
2: La Trucada Complicada.
0: Doncs avui a la secció de la Trucada Complicada tenim amb nosaltres el Martí. Hola, Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
4: Bé.
0: Ens sents bé, Martí? Bé.
4: Sí.
0: Vale, vale. T'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir, en aquesta secció de la Trucada Complicada, i és aquella secció, per si no ho saps, on diem en veu alta aquelles coses que la gent no acaba de tenir el valor de dir a la cara. Vale?
1: Està bé això, fer-ho per la ràdio sempre.
0: Aquest és el concepte. Avui qui ens escriu és el teu cosí Gerard, que diu que sou molt col·legues, que fa uns dies, que diu que aporta una informació a sobre que ja no sap com gestionar.
1: Ui. Hosti, la gestiona a través del programa.
0: Sí.
5: Ja tot molt bé.
0: Vale.
1: Ai, ai, ai.
0: Diu que resulta que fa poc, Martí, que t'has fet un tatuatge nou.
4: Sí.
0: Val. Un tatuatge que et feia moltíssima il·lusió, ens posa, i que feia temps que tenies al cap. A més, aquest any és especial perquè Oques Grasses pleguen, ai, i és un grup que per tu significa molt, no, Martí?
4: Molt, sí, sí.
0: Sí?
1: És fan.
4: Val. No, és que què vol ara?
0: Una pregunta, tens entrades per anar als seus concerts finals que faran a l'Estadi Olímpic o no?
4: Sí, no vam poder agafar entrada per l'últim dia, però sí pel dia 9.
1: Vale. El que li interessa ho aconsegueix.
0: Bueno.
1: Està bé.
0: Doncs el que et vol dir el teu cosí concretament és que t'has tatuat una frase, d'Oques Grasses. La frase és "Sort de tu", bé, una cançó molt especial per tu.
1: No? Curtet, curtet.
4: Sí. Sí.
0: Vale. Perdona, la frase és de la cançó "Sort de tu", però la frase és més llarga.
1: Ai, ai.
0: El que t'has tatuat és "la sort que tinc de tu, la set que tinc de tot", no?
1: Això és més llarg.
4: Correcte, sí.
0: Vale. Doncs diu que és molt bonic, molt emotiu, però que hi ha un problema que no sap com dir-te i t'ho diu ara en directe aquí davant de tot el personal. Diu que aquest missatge no ha sortit tan bé com tu creus, que ningú s'ha atrevit a dir-t'ho abans, però que hi ha una falta d'ortografia al tatuatge.
1: Què?
4: Què dius?
6: No pot ser això!
4: És que...
0: No, home,
4: no.
0: Bueno.
1: Hòstia. A veure...
0: No sé si tu t'has fixat molt amb el tatuatge.
1: Home, sí, no?
0: Perquè... bueno, no ho sé. On el portes, el tatuatge, Martí?
4: Perquè el porto com el tríceps a darrere del braç.
0: Clar, és que hi ha llocs...
7: Meravilla.
0: Que, en fi, no te'l vas mirant cada dia.
1: Bueno, clar, amb el mirall,
0: no és
1: proves...
0: Com si...
6: No,
0: clar.
6: Bueno, però sí, te l'has mirat. Un cop te n'han fet.
1: Home, sí, no?
4: Sí, clar, això sí.
0: Bueno... Doncs la qüestió és que la sort que tinc de tu està bé, el que passa que la set que tinc de tot...
6: Ai, ara...
1: Set, què passa allà?
0: Set, tu han escrit amb D final.
6: No! En castellà!
4: Espera, un moment, que vaig a mirar un segon.
1: Però a veure...
4: No pot ser.
7: Espera, un moment.
1: Que potser li estan fent una broma, eh?
4: Ai, no,
1: mira tu.
4: Oh, lol.
0: O sigui, és cert?
4: Oh, lol.
1: No ho havia vist.
0: Però, hòstia, clar,
1: però...
0: la set en català va amb T, sí, i li han escrit amb D a la castellana.
1: Però pot ser una T, és que d'una T a una D no hi ha tanta diferència, ja. Hi ha un...
6: Clar, aquella és recursiva.
1: Si hi ha una pica mal posada, igual. Ara, mira tu bé, això.
0: Bueno.
4: No, sí.
1: És una D?
4: Sí.
0: Bueno, però això, una pregunta...
1: Clar, això és culpa teva, no? Em sap greu dir-t'ho així, però...
0: No, però vull dir que es pot... Que tu pots anar al tatuador... En el fons és una línia...
6: Bueno,
0: que tu
6: una
0: pots fer.
6: Ratlla. No?
0: Si hagués sigut al contrari, hagués sigut més cardat. Aquesta és la part bona.
6: Ja, però la D té la rodona,
1: clar,
6: eh?
1: Clar, és això, com borres la rodona?
0: No la borres, simplement fas una línia a damunt del pal.
1: Com una
0: DT.
4: Lol.
0: Jo t'ho dic per aportar solucions, i no problemes.
4: Però...
7: Quin disgust, tio.
6: Bueno. Quin greu, eh? A sobre Oques Grasses, que és com...
0: Bueno, ja,
4: no.
0: Però encara que sigui un altre grup, és la putada,
6: ja,
0: és la mateixa,
6: sí,
0: eh?
6: Ja, sí, però...
1: Ara, bueno. No te n'havies adonat perquè tu tampoc saps com s'escriu set, no? És que a qui em referia?
4: Però, si em tatuo una de Sabina, jo què sé.
1: Però li devies portar tu el text amb el tatuador.
4: Sí.
1: Igual, sí.
6: Bueno, potser li va dir de veu, saps?
1: Bueno, hòstia, però el tatuador...
0: O què, li vas escriure o li vas portar de veu?
4: Sí. No, no, no, li vaig explicar, o sigui, jo... No, què cony, li vaig escriure jo la frase, si és la meva lletra.
1: Vale. Bueno, hòstia, però així, Martí...
0: O la vas liar tu, tio, o jo què sé, ve de saber.
4: Ai.
0: Bueno, en qualsevol cas, simplement et diu això al teu cosí. Ja és que la secció es diu la trucada complicada per alguna cosa.
4: No m'ho podia dir per WhatsApp, no, que
3: em dic... No. M'hem espatllat al matí, eh?
0: Bueno, jo crec que es pot solucionar ficant-li una ratlleta a la D i ja està.
1: La ESO.
4: Ara el trucarem.
0: Molt bé. Escolta, Martí, una abraçada des del programa, tio. Que t'ho arreglin. No.
4: Vale, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, coses que passen. Però,
6: és
0: però,
6: que t'has animat, eh?
0: Sí.
3: Sí, sí, és greu,
0: sí, sí, sí. Sí, sí. Aquesta, això és greu, sí.
1: Però 7 amb T no és el número 1.
3: Sí,
0: també.
3: Clar.
0: Val. També.
6: De l'altre també.
1: Ja, és molt complicat.
3: Pensa tatuar-te, Oriol, va. No,
0: si voleu encarregar trucades complicades, com aquesta o com qualsevol altra, que tingueu allò al pap i us la vulgueu treure del damunt, doncs WhatsApp 628-414-029. Vinga.
2: Al matí, la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra. 96.0.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
8: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
10: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Andorra. 96.0.

0: Revenja sense drames, amb els Catarres. Va, que anem a jugar al joc de les paraules. Obro línies ara mateix. 9-3-5-4-7-50-50. 9-3-5-4-7-50-50. I atenció, perquè avui hi ha premi doble. Com sabeu, com ahir, de la mateixa manera, avui ho regalarem. La samarreta del matí, la mare que el va parir, i a part, entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Perquè el nou Aquàrium de Barcelona patrocina el mític joc de les paraules. Del matí, la mare que el va parir.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: Avui jugarà amb nosaltres el joc de les paraules el Toni. Hola, Toni.
3: Hola.
0: Hola, bon dia, Toni.
4: Hola, Toni.
0: Toni, avui jugaràs amb el Marc Casanovas. Què et sembla?
3: Perfecte.
4: I ho farem bé, això, Toni, ja ho veuràs.
0: Doncs vinga, va. El Marc el fem fora de l'estudi i ja sabeu que juguem amb 5 paraules amb el Toni. Després farem el mateix amb el Marc i si hi ha dues coincidències. El Toni s'endú la samarreta del matí, la mare que el va parir. Si n'hi ha 3, t'endús la samarreta i les entrades per l'Aquàrium. D'acord, Toni?
3: Perfecte.
0: Doncs va, comencem a jugar al joc de les paraules i comencem amb la paraula telèfon.
3: Trucada.
0: Trucada, molt bé. Got.
3: Aigua.
0: Perfecte. Escuma.
3: Sabó.
0: Sabó. Setembre.
3: Més.
0: Més. I finalment, cuina.
3: Menjar.
0: Menjar, perfecte. Doncs ja ho tenim, va. Que entri...
5: Ha anat directe, el Toni?
0: Sí,
5: ho
0: sí,
5: fet
0: ho has fet molt bé, Toni. A veure, que entri... Hola, Marc, què tal? Sí. Què tal?
4: Molt bé, anar molt ràpid, el Toni,
0: sí,
4: no?
0: Sí, ha anat per feina.
6: Bueno, Toni. I bé, l'ha fet sí? Molt bé. Sí, sí, sí, si això no va bé, és culpa teva.
0: Jo penso que avui el Toni es pot endur la samarreta i les, sí, i les entrades sí, per l'Aquàrium. A veure, va. Comencem, Marc, a jugar amb tu. Estàs a punt?
4: Sí.
0: Vale. Telèfon.
4: Hòstia.
7: Va, per favor, Marc.
4: Mòbil. No. Trucada.
0: Sí! Era trucada, però no mòbil.
6: Digues la segona que penses.
4: Em faré així.
0: Marc, got.
4: Aigua.
0: Va! Molt bé, ja en tenim una. Vinga, anem a per la samarreta del programa. Escuma.
4: Sabó.
0: Tenim samarreta.
5: Molt bé!
6: Ja has agafat el to, eh?
4: Ah, ja està, Toni.
0: Toni, ja tens la samarreta, eh? Això ja ho tenim.
3: Sí,
0: sí. Sí, anem a per les entrades per l'Aquàrium. Quarta paraula, setembre.
4: Més?
0: Sí!
6: Sobrat!
0: Fem, a veure si fem el 4 de 5.
4: 50 euros de la meva butxaca.
0: Cuina. Què diries a cuina?
4: Cuina, menjar.
0: Sí, senyor. Oh! Molt bé.
6: Molt bé. Què diries a mòbil?
0: Doncs escolta, res. Toni, t'endús la samarreta del programa i les entrades per l'Aquàrium, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que les gaudeixis. Merci per trucar, tio, no pengis.
3: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Demà aquesta hora, una altra edició del mític Joc de les Paraules.
8: Encara queda estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
1: El matí i la mare que el va parir amb Carles Pérez.

0: de res, Papes de Catalunya, per posar aquesta cançó.
1: Ah,
0: jo sé que fa les delícies de la vostra canalla. Sí. És el més nou de Catsai. Entrada, per ser, a la llista més important de Catalunya, la de Flashback, en la posició número 40. Són les 8 i 22 minuts. Bon dia a tothom. Escolteu al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia, Berta.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Que fas 12 anys?
2: Sí.
0: Doncs la cançó d'aniversari per tu, per molts anys.
1: Bravo.
0: T'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir de part de l'Imma, que et felicita per aquests 12 anys. Diu que li vas fer ser àvia per primera vegada i et dona les gràcies per totes les estones meravelloses que passeu juntes. Espera que en siguin moltes més i que t'estima fins l'infinit. Vale, Berta?
1: Que bonic.
2: Jo també.
0: Escolta'm una cosa. Clar, fas 12 anys, m'imagino que comences l'institut aquest any? O...
2: Sí.
0: Sí, i tens, en tens ganes?
3: Tens nervis?
2: Bueno...
0: Bueno, diu.
1: Bueno, mira, és que clar, està de vacances.
0: I bueno, ganes, tampoc.
4: No? Però és difícil tenir menys ganes, eh?
0: Sí, una mica. Deu estar dormida, tampoc.
4: Ah, doncs això, doncs això.
0: Berta, que vagi molt bé el dia. Adéu.
2: Gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. I nosaltres ens n'anem cap a les pífies, les pífies que fan els altres, concretament la gent de la tele.
1: I comencem amb un dels problemes clàssics als mesos d'estiu, els platós de televisió, que són els aires condicionats, que et deixa la veu feta caldo. És el cas d'aquesta periodista de La Sexta, que se li apaga la veu a mitja notícia, pobreta. Escolteu.
5: Un estrambótico manifiesto con el que este personaje pretende ahora plantar cara a la ultradrecha en Reino Unido.
0: Això és molt fotut, eh?
3: És que no surts d'aquí, eh?
1: No, no, més estàs sola.
3: Ningú et pot salvar.
1: Si ens passa a nosaltres aquí, primer que el context del programa ja et porta... Bueno, te'n rius una mica.
0: Te n'enfots i ja està.
4: Et poses Bruno Mars.
1: Ja està. Però ella, que està sola, donant pas a una notícia d'ultradreta, doncs, bueno, la veu se li apaga, no passa res.
4: El pitjor és que intenta seguir parlant.
1: Sí,
4: que,
1: sí.
4: Que aleshores sí que ja...
1: Has de fer alguna cosa. Sí. Seguim ara amb tot el que va donar de si l'eclipsi. Experts sota les pedres sortien. Era el cas d'aquesta noia que recomanava mirar l'eclipsi per la tele. El que passa que la van convidar a Antena 3. Per tant, si tu vas a Antena 3, quin canal has de recomanar per mirar l'eclipsi?
0: Bueno, Antena 3, no estaria malament.
1: Doncs escolteu.
6: Se ve del eclipse es desde la tele.
7: Es aquí en
6: tu casa, con tu familia,
7: en la tele.
6: Y miras en Telecinco el...
0: ¿Tú?
6: El,
0: o sea,
8: ¿cómo Telecinco?
7: En Antena 3.
8: No, no, hoy María, que se viene de la competencia.
6: Es broma.
1: És broma.
3: És broma.
0: I ara no tens pebrots a dir, és broma.
3: És broma.
0: Pues que a més, com a broma, no tiene ninguna gràcia.
1: No, gràcies,
4: és que no era broma.
3: No
4: que...
3: fa broma.
0: Hòstia, que quina, bueno, quina gamba, no?
1: Brutal, brutal. I acabem amb un momentàs d'aquest cap de setmana. Movistar La Liga, entrevista postpartit a l'entrenador de l'Atlètic Club, un senyor que és alemany i parla un perfecte anglès. Ell sí que el parla. El periodista Movistar potser ha de practicar una mica més. Escolteu.
9: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What can you play today? How can the game... You are starting how?
10: Yeah, we are starting the game our way.
3: Wow. No ho facis.
1: Clar.
3: No ho facis.
1: A tots ens pot passar, eh?
3: Que ho faci un altre.
1: Però
3: pel patiment que genera.
1: Pel patiment.
0: Sí, no hi ha problema, eh? Tampoc. O sigui, pitjor que Guillermo Amor.
1: No, no,
0: anem a recordar aquest moment.
11: What a special moment for your club. You must be so happy right now.
12: Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is one thing, is, well, it's to see now for one, but it's difficult. In a moment, for the 2-1, on the goal of the City, we suffer a little, and after with the third goal, for us, we recover, no? The calm.
1: Sí.
12: And so, for us, it's very important today.
1: És que, si entens l'anglès, és que no és anglès.
0: És, exactament. És un document per emmarcar-lo de davant.
1: Déu-n'hi-do.
0: 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí, encara fins a les 11, edició de dimarts, primer dia del mes de setembre, del matí, i la mare que el va parir.
13: Andorra. 96.0. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai.
14: Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
15: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
14: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
15: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
14: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
16: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
13: La ràdio musical d'Andorra. 96.0.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:15. La Fiscalia ha registrat 23 agressions sexuals a Ceuta des del 30 de juliol, quan milers de persones van entrar de forma irregular a la ciutat. D'aquestes 23 violacions, 9 han estat a noies menor d'edat i totes les víctimes són migrants. De moment, la Fiscalia també ha detallat que hi ha 8 homes investigats com a presumptes autors dels fets, 4 marroquins, 3 espanyols i un belga. Sobre aquesta qüestió, la ministra d'Igualtat ha anunciat una nova unitat multidisciplinària especialitzada en violència contra les dones i les nenes, que es posarà a treballar immediatament a Ceuta. D'altra banda, els socis de Salvador Illa i l'oposició han criticat el cessament i els expedients oberts pel govern com a resposta al fracàs de les proves PISA i a la vaga de docents. Junts ha demanat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions, i els Comuns i Esquerra reclamen un gran acord de país en matèria educativa. I a partir d'avui, omplir el dipòsit amb gasoil és 20 cèntims per litre més barat, i si l'omplim de benzina, el descompte és de 5 cèntims per litre. Els descomptes per contenir l'impacte de la guerra a l'Iran s'apliquen en funció de l'evolució de cada combustible. En el cas del gasoil, s'ha encarit més d'un 15% límit previst al decret de mesures, mentre que la benzina s'ha encarit un 7,3%. Els esports. El Barça va sumar ahir la tercera victòria de la temporada després de guanyar per 5-2 al Rayo Vallecano. 2 gols de Rafinha, 2 de Lamine i un del Rayo en pròpia porta van donar el triomf al Barça, que ara és líder de la Lliga. I en futbol també, Leo Messi va anunciar ahir que es retira de la selecció argentina després de 20 anys i més de 200 partits.
2: Moltíssimes gràcies, Paula. Ara mateix són 2:02. De nou, bon dia.
3: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo. Esto es...

0: La graciosa, evidentment, us podeu imaginar que aquesta cançó serà punxada, evidentment, al Vapari Tour de Sabadell aquest divendres, dia 4, a partir de les 12 de la nit. Us espero a tots a l'Avinguda Francesc Macià de Sabadell amb el gran Germán, que és el Vapari Tour que bàsicament està esperant durant tota la gira, òbviament, i l'Andreu Preses, el Marc Frigola, jo mateix, Carles Pérez, amb la possibilitat d'aconseguir, per exemple, la nova samarreta del Vapari Tour. Us esperem a Sabadell aquest divendres. Vapari Tour Sabadell, no us el perdeu. Aquesta sonarà, evidentment.
1: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
2: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, perquè és intel·ligent començar el dia rient. Només a Flashback.
0: Va, que saludem al matí la mare que el va parir una temporada més, a l'Ona Jové, la que tot ho fa bé. Hola, Ona Jové!
3: Bon dia!
0: Què tal?
3: Estiu. Molt bé, us veig morenets, eh?
4: Home, bueno.
3: A Manresa pica el sol, eh, Marc?
4: Sí, massa.
0: Ho hem anat perdent, també et dic, eh?
3: Sí, ara començarà a baixar, això.
0: Sí, és fatal, és fatal. Sí, sí. Bueno, com, en fi, com la temporada passada, tenim un parell de cançons que heu d'encertar i que les cantarà l'Ona Jové. De fet, una la tocarà i l'altra la cantarà. Dues cançons en una, en forma de mashup. Us el fan directe a l'Ona Jové amb la guitarra, que has vingut, com sempre. Te l'has endut de vacances, també, la guitarra? Ets d'aquestes?
3: Sí, sí,
5: a tot arreu, eh?
3: Bueno, a tot arreu no, només a Eivissa, per exemple. Convida molt, eh?
0: Molt bé. Tenim un lot de marxandatge de Ràdio Flashback, sí, per qui encerti les dues cançons. Així que ja podeu jugar a través del WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Comencem a, no sé, a donar pistes a la gent.
3: Vinga
0: va. Primera pista, vinga.
3: Diu... Sé...
0: És una pista, bueno, reduïda.
5: És una petita pista.
3: Ara m'ha vingut al cap la de ser feliç.
5: I no és això, eh?
0: No és aquesta.
5: No, no és això. T'imagines que sí?
0: Doncs mira,
4: és un ser amb R final, eh? Ser.
5: És català o castellà?
3: És català.
5: Vale.
3: És en català, sí.
0: Molt bé.
3: Sí.
5: No, t'he de dir que de moment amb aquest ser...
0: De moment encara ningú l'encert.
5: No tenim res.
0: Molt bé, una altra pista per la gent. Ona, vinga.
3: Ser president.
4: Ep.
0: Bueno, heu d'encertar música i lletra. Són dues cançons diferents, insisteixo.
3: Mm-hmm.
0: Ser president... Loro! No sé, no
5: ara
0: sé.
5: Ja comencem a tenir gent que sap la lletra.
3: Val. És que la lletra ha sonat molt a Flashback,
5: ara es pot,
3: eh? És Flashback.
0: Atenció,
3: és
0: pista.
3: Molt Flashback. Sí, pista.
0: Lletra és molt Flashback. Vale. Doncs una tercera i última pista per la gent. Va, vinga.
3: Diu... Ser president del Barça.
4: Ara!
0: Bueno, clar, no hi ha massa cançons que diguin això,
4: no?
0: A Flashback.
4: No.
5: Ai. La lletra ja la sap tothom, t'he de dir.
0: Sí?
5: Sí.
0: Molt bé. I la música?
5: Tenim una guanyadora, música. Lletra i música.
0: Bravo, bravo. Doncs va, pels que encara no sabem alguna de les dues coses o les dues coses, anem a tocar la cançó sencera, aquest mashup, i al final diem quines són. En fi, ja ho veureu. Vinga, Ona, fot-li.
3: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar. Jo volia ser-ho tot. Jo volia un Bugatti, una casa amb piscina i guanyar molts milions sense anar a l'oficina. El que tothom...

0: És una cançó... És immensa, aquesta cançó.
1: Sí, mitiquíssima, i s'ha ballat i s'ha cantat molt a l'estiu, la veritat.
0: Sí?
2: La va fer i va dir, em puc morir. I va ser així.
1: Tot fet.
0: Hòstia,
2: no, a veure.
0: És un humor una mica macabre, aquest, però bueno, va ser així.
2: Va anar una mica així, eh?
0: Sí, una mica, sí.
2: I això no ho millorarem.
0: Sí, Antonio Flores, eh?
1: Recomano molt veure la pel·lícula documental que es diu Flores per Antonio, que la va fer l'Alba Flores, la seva filla, i la veritat està molt top.
0: Molt bé. I, evidentment, la lletra de la cançó era...
1: De Siderland. Tu-tu-tu-ru.
3: I ara vull estar amb tu, tu-tu-ru, tu-tu-ru. Passar la vida amb tu-tu-tu-ru, tu-tu-ru.
0: Molt bé, doncs...
4: Que ho han empatat i no s'han mort, de moment.
0: Esperem-ho, que no em morin. D'això, qui s'emporta el lot de marxandatge Flashback?
5: La Gemma.
0: Gemma, enhorabona! Bona jove, una abraçada, gràcies.
1: A vosaltres!
0: Gràcies!
6: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
7: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
8: L'estació de Palarinsal ofereix unes rutes de senderisme senyalitzades i adaptades als diferents nivells i accessibles per tota classe de públic. Les rutes actuals estan avalisades amb tota la informació que es considera oportuna. La distància, el desnivell, les àrees de descans que hi trobareu, zones de precaució... Palarinsal proposa diferents rutes de senderisme marcades, però paral·lelament existeixen altres que no estan marcades que també es poden realitzar a peu. Us presentem alguns d'aquests itineraris, per exemple, el camí de la línia del telecabina. Fa una distància de 3.670 metres amb un desnivell positiu de 720 amb una dificultat mitjana. El camí de la Serra 2 amb una distància de 816 metres i 102 metres de desnivell positiu. La dificultat del recorregut és baixa. Hi ha el camí del Pla de la Cot amb una distància de 1.703 metres, un desnivell positiu de 180 metres i una dificultat baixa. I també el camí del Vedat amb una distància de 3.510 metres, un desnivell positiu de 720 metres amb dificultat mitjana. El camí de Sobirans és una altra de les recomanacions. Fa una distància de 2.500 metres amb un desnivell de 80 metres i una dificultat de recorregut baixa. En trobareu detalls i tots els mapes d'aquests recorreguts a palarinsal.com.
7: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
6: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Al matí, la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
11: Feedback.
12: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
11: Backstage.
13: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
11: La llista.
0: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
11: El vermut de Llucia Ferrer.
0: Toca fer el vermut a Flashback.
11: Va de Barça.
0: Gol!
11: I el tardeu de Flashback.
0: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
11: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
7: Flashback. Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
14: El matí i la mare que el va parir.
15: Yo he rechazado a muchas mujeres. Soy un enamorado del amor. Yo, por ejemplo, no me fijo en el físico al 100%, ¿sabes? Me fijo muchísimo en su personalidad, en su capacidad inteligencial.
6: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va

0: Dua Lipa amb The Baby Levitating. Sonant des del matí la mare que el va parir a Ràdio Flashback. Bon dia i benvinguts tots al nostre programa. Hola, Mònica.
1: Hola.
0: Hola, hola. Felicitats, eh? 50, no?
1: Sí.
0: Doncs un aplaudiment per aquest mig segle. Bravo. Truquem des de Ràdio Flashback de part del Joan, que et felicita. Diu que res millor que tornar a treballar com cada any pel teu aniversari. Que comences avui tu també o què, Mònica?
1: Sí, comencem avui.
0: Vale,
1: sí, sí,
0: ets profe?
1: Sí.
0: Ah, amigo.
2: Veus?
0: Doncs res, diu el Joan que t'estima moltíssim. Tenies ganes de tornar o no?
1: Bueno, així, així.
0: Així, així, clar.
3: Aquesta de pobreta.
0: És que al final... escolta, una abraçada, Mònica, a tu i a tota la comunitat educativa.
1: Els hi dono, que aquí en tinc unes quantes.
0: Vale, vale, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: A adéu. Tu. Adéu. Adéu. Adéu-siau. Anem a les Tonto Notícies, si us sembla, que són notícies reals. Vull posar l'accent en això. Reals, però que semblen mentida. Atenció. Una milionària argentina denuncia el gran problema que ha tingut durant les seves vacances familiars.
4: Sí, ha estat de vacances amb la seva família, el marit, els fills, les parelles. En total eren 10 persones i han recorregut Mallorca a bord d'un iot de 27 metres d'eslora, que és la llargada del vaixell.
3: És lo mínim, eh?
4: Amb capità, mariners i fins i tot un xef privat. Segons ell, era com un hotel de 5 estrelles, però dins l'aigua.
3: Però l'altre ja és un caiet del
0: si mili... Exacte, és que si ets milionari...
3: És lo mínim, mínim.
4: La idea que tenien era visitar les cales des del mar i així s'estalviava en carreteres plenes, buscar aparcament, caminar amb la calor... Tot perfecte fins que es van trobar amb un problema que, segons la família, no els ha fet gaudir de les vacances.
3: Ai, pobres.
4: El vaixell...
3: Què?
4: Era massa gran i no hi cabia tot arreu.
5: És que és un problema, això.
4: Tenien problemes de milionaris i ara ja...
5: Però és que és un problema.
4: Sí, sí, total.
3: No el deixes.
5: És que tampoc... Ha fet falta ser de milionari, perdona. O sea, cualquiera de vosotros puede alquilar un yate este, ¿eh?
0: Sí, exacte.
5: O sea, yo lo hago con una gente que se llama The Rich Carlton.
0: Sí.
5: Que es The Yacht Collection, que, que coges un yate por 2.000 euros por persona y noche lo tienes.
0: Però durant quants dies, això?
5: Los días que tú quieras, claro. Depende de las vacaciones que... Yo tengo pocas vacaciones porque trabajo muchísimo, gracias
0: vale.
5: a Dios.
0: Però de què treballes tu, Tamara?
5: Con El Hormiguero.
0: Ah, bueno, pues sí,
5: també. Sí.
0: Però vas un cop a la setmana, diria, no?
3: La setmana, un cop.
5: Clar, no. Sí, creo que hace como 8 meses que...
3: I ara no hi ha cap programa.
5: Por eso digo, hay un momento que dice, voy a darme un lujo, ¿no?
0: Sí, és que tú mereixes.
5: Claro, porque me lo dejo, porque...
4: Claro.
5: Y te coges un yate, pues a lo mejor, pues yo que sé, 3 meses. Y no claro. pasa nada.
0: Es no. que si no et surten pates de gallo, ¿eh?
5: Bueno, pues las patas de gallo es un tema también, ¿eh? Por las preocupaciones, por la revolución. Sí.
0: Por el estrés.
5: Por el estrés de donde dejo el barco.
0: Claro, claro, claro, claro, home.
5: Pues ya está.
3: No hi ha dret.
0: Sí. És que no hi ha dret, exacte, ja ho diu bé el Marc.
5: És verdad.
0: L'alcalde de Como, una ciutat italiana, prohibeix les bicicletes al centre històric.
4: Ah, sí, prohibir la circulació de totes les bicicletes per aquest centre, no pas per trànsit, no per les noves lleis de circulació, sinó per una decisió molt personal.
0: Ai, què
4: passa? I és que ell mateix, l'alcalde, va ser atropellat per una bicicleta. I a partir d'aquí l'alcalde s'ha posat les mans al cap i ha volgut protegir a tots els vianants, els mateixos que ara l'acusen directament d'haver convertit una mala experiència personal en una norma per la ciutat i ara tots els ciclistes hauran de baixar de la bicicleta i continuar a peu en totes les zones que restringeixen.
0: O sigui, mira, a veure, em sembla malament, però en el fons a mi m'agrada que passin aquestes coses.
3: Clar,
0: ja està, prendre pel sac.
4: Ell és el malic del món.
0: Sac,
3: sí. Et la zona blava davant de casa.
0: Exacte.
5: Els polítics haurien de viure les coses per entendre-les.
4: Agafem
5: la Salvador Illa i el posem a compartir pis.
0: Mira, vale, no estaria malament.
4: Amb la Renfe.
5: Amb la Renfe.
0: Exacte. Bona mesura, m'agrada aquesta mesura.
5: Sí.
0: Allò, 15 dies, un mes, que sàpiguen el que és.
5: Sí. I quan surti, dius, ara què fem l'habitatge? Ja veuré, començaria a dir...
3: Espera.
5: Has de fer alguna cosa.
0: Perdona. Pasqual Maragall se'n va anar a viure a la casa del 47, de allà a Torre Baró i tal, durant una o dues setmanes per comprovar els problemes. O sigui, a veure,
3: està bé,
0: això
3: sí.
0: està bé.
4: Claro.
0: Vull dir, els polítics d'abans, escolta, eren de raça. Sí,
5: és el concepte del jefe infiltrado, el programa que feia.
0: Exacte. Polèmica a El Ginet, al País Valencià, per un toro mecànic. Ja sé per on vas, perquè ho vaig veure. Sense forma de toro.
3: Què ha passat?
4: Els organitzadors d'aquestes festes del Ginet van decidir que la millor idea per pujar sobre una figura mecànica que et fes moure endavant i endarrere fos donar-li forma de penis gegant.
3: No, home, no.
6: A ver, un moment.
4: Per asseure-s'hi a sobre. És una figura plantada al mig de la plaça del poble. Van contractar aquesta atracció per una jornada relacionada amb la festa de la cervesa, defensant que simplement era una broma pensada pels adults sense cap mala intenció, però l'alcaldessa assegura que no sabia que s'instal·laria aquella atracció i quan ho va veure doncs va ordenar que retiressin aquesta figura. I fins i tot l'empresa que la lloga ha explicat que aquest tipus d'atraccions acostumen a utilitzar-se en festes privades i comiats de solter o
2: soltera.
6: Ojo. Ya veo, o sea, no era un toro mecánico, era un rabo de toro. No,
4: bàsicament, sí. Vale. Oh. Fa patir.
0: Fins aquí les top notícies.
7: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: el gran Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Sonant un cop més des del matí la mare que el va parir, Xacatxà.
1: Al matí la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: Nosaltres, com sempre a aquesta hora, cap a la terrassa a buscar l'home que brama. Hola, home que brama.
2: Hola, hola.
0: Què tal, a punt?
2: Fantàstic, sí.
0: Doncs va, Marc, fot-li.
2: Catalunya! Moviments al Departament d'Educació pel desastre de les proves PISA, unes proves que no serveixen per res perquè hi va haver una cadena d'errors greu. Clar, només es veu que els van avisar 7 vegades que ho estaven fent malament. Doncs res, les proves PISA no poden tenir millor nom, perquè com a torre de PISA, l'educació va ben torta.
0: Sí, noi.
2: Desastre. Igual.
0: Tens tota la raó.
2: 7 vegades, eh?
0: Mare de Déu, senyor. En fi. Gràcies, Marc. Fins ara.
2: Adéu.
3: Bon dia. En el sorteig de Mi Dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: Mi Dia, 11 de maig del 2011.
3: I el número de la sort, el...
0: El 9.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Si t'has de despertar cada dia, almenys... Fes-ho amb alegria. Al matí, la mare que el va parir, de Flashback. L'alegria matinal essencial amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol. Perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
9: Sempre al teu costat.
1: Flashback. Andorra.
4: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
10: Vol millorar la seva tarifa?
11: No.
10: Segur?
11: Sí.
10: Sí que la vol millorar.
11: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
10: On ets?
11: Aquí.
10: Aquí? Aquí on és?
11: Doncs aquí.
10: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
10: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
12: L'escolto Flashback!
1: Flashback, l'emissora que sents. Els èxits, primer

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback.
0: Flashback.
3: Bon dia, són les 9. El Consell de Ministres aprovarà aquest matí un paquet extraordinari d'ajudes per a Ceuta, que finalment s'eleva 168 milions d'euros. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha situat la quantitat definitiva del programa en una escala poc habitual per a una ciutat d'aquestes dimensions. El volum de recursos equival, segons els seus càlculs, aproximadament al 8% del producte interior brut ceutí. D'altra banda, avui fa 5 anys que es van desmantellar els peatges de l'AP7 i el Servei Català de Trànsit ha fet balanç d'aquest lustre sense peatges, tot i que està una decisió que ha aconseguit reduir un 20% la sinistralitat a les carreteres secundàries. Això ha provocat que els accidents hagin crescut a la mateixa AP7. El motiu principal és l'augment de la mobilitat, que s'ha disparat entre un 45 i 50% des del 2021. I el cantant d'Oques Grasses Josep Montero serà l'encarregat d'escollir la banda sonora del Piro Musical de la Mercè, que tindrà lloc el diumenge 27 de setembre i es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària. El cantant ha avançat que es tracta d'una proposta oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Els esports. El Barça és líder de primera després de guanyar ahir per 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 partits, però els de Hansi Flick han marcat 2 gols més que els blancs i per això tenen el lideratge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que plega de la selecció argentina amb 39 anys i després de 21 temporades.
4: Gràcies, Paula. Anem al temps.
5: Pounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
4: Hola, Jean Ponsa, bon dia.
6: Bon dia.
7: No vols i sal.
4: Temps per avui, a veure, què toca avui?
6: Avui toca un temps força tranquil, força estable. Durant el matí tindrem alguns núvols, sobretot a punts de la meitat sud. També podrien tenir alguns altres a punts de les comarques interiors. De fet, ja en tenim alguns. I a la tarda, doncs, temps més variable, amb un cel més variable, estones amb més núvols, més sol, alguns núvols alts i, sobretot, també comentar que podria caure algun ruixat a punts del Ripollès o del nord de la Garrotxa. Per tant, un temps força tranquil en general, amb temperatures sense canvis, tot i que de cara als propers dies s'espera una nova pujada termomètrica.
4: Molt bé. Temperatures ara mateix, a veure.
6: Doncs mira, ara mateix trobem valors de...
4: Bueno, tu mateix.
6: La Seu d'Urgell, 16 graus, Miami Platja, 25.
4: Sí, home.
6: A Lleida, 20 graus i a Tàrrega, 21. És que...
8: Bueno,
6: una mica...
8: O no, eh?
4: La wifi.
6: Ja ho tenim, ja.
9: T'han trucat.
4: Fins ara, Jean, gràcies.
10: Peixos i cans ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Oh.
11: Com és natural, a gossos i felins, oh, els encanta. Oh, nat.
12: Cada dia.

superestrella. Són les 9 i 5. Mireu, fa 5 minuts que els profes i mestres han començat el seu curs 2026-2027. I ja que posem aquesta cançó, recordem una cançó que vam fer dedicada als profes i mestres. Un pare amb...

0: Super... Doncs això, els mestres i profes que han tornat avui a la feina, avui ai, dia, dia 1. L'abraçada a Rita i a tot el col·lectiu, de debò.
1: Sí, sí, estic farmeando aura.
0: Bon dia, Cristina.
2: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats, eh?
2: Gràcies.
0: Que vas fer el 25 d'agost 8 anys. Et felicita tota la família, els papes, tota la família. Esperen que t'hagis passat molt bé de vacances, que heu estat a Menorca, no?
3: Oita-la.
2: Sí.
0: Oh, hola, que bé. Tu vas passar bé a Menorca.
4: Sí.
0: Vale. Sí. Bueno, i ara comences al col·le i al bàsquet, no?
2: Sí.
0: Vale, vale. Que tinguis molt bon curs. Una abraçada ben forta, Cristina.
2: Gràcies.
0: Adéu, maca.
2: Adéu.
3: Adéu. Adéu. Adéu.
0: Són les 9 i 6 minuts, amigues i amics. Tenim un regal superxulo. Avui, al matí, la mare que el va parir, perquè estrenem la secció... Estrenem, ja la fèiem la temporada passada. Ara que els nens ja no ens escolten. Ja sé que avui encara ens poden escoltar, perquè sí, encara no van al col·le, però en principi està pensada perquè no ens escoltin. Avui poden escoltar sense cap mena de problema.
3: L'hem tingut en compte.
0: Sí, home, sí. La pregunta és... En fi, no tenen per què no sentir-la els nens.
5: No té maldat. No.
0: Però abans dir-vos que entre tots els que participeu, ara us faig la pregunta, sortejarem 4 packs de llet dels amics de Campllong.
1: Ah, són
0: sí,
1: d'ells?
0: Sí, sí, sí. Sí, exacte, és aquesta cooperativa lletera, Campllong, és llet de proximitat feta per una cooperativa real que cuida el territori i el benestar animal.
1: Vale, però la traen ellos.
0: Sí, home, sí, sí, sí, sí, és llet de la cooperativa lletera de Campllong. Que per
1: bé,
0: tant,
1: són uns amics de Campllong.
0: Us regalem 4 packs de llet i cada pack inclou 6 brics, és a dir, que teniu llet per una estona.
1: Pues sí que tenen leche.
0: Sí, sí, sí. A més, pots triar les seves varietats, pots escollir...
1: Hay variedades también.
0: Sí, o combinar-les. Mira, llet sencera, semidesnatada, desnatada o sense lactosa.
1: No, no, jo entenc.
0: Per la gent que la digereixi més malament, doncs sense lactosa, perfecte.
1: Bueno, mira, és acostumbrar-se.
0: En qualsevol cas, avui la pregunta que us fem a la secció ara que els nens ja ens escolten és molt fàcil. És quina clavada us han fotut aquest estiu. És a dir... Clavada. Clavada vol dir quina vegada us han cobrat una cosa molt cara.
1: Vale,
0: molt
1: yo,
0: cara.
1: No soy griego, no entiendo el idioma. Sí.
5: Aquesta excusa, si portes 40 anys vivint...
1: Per ja favor, lo sé.
0: Per favor. Quina és la clavada més èpica d'aquest estiu? Quin és aquell lloc on veu anar que us van cobrar l'oro i el moro, us van cobrar la vida, un ronyó, els dos ulls de la cara... En fi, quina vegada us han fotut la clavada d'aquest estiu? Envieu-nos respostes al 628-414-029. 628-414-029. Entre tots els que envieu respostes, sortegem 4 packs de llet amb 6 brics, cada un dels packs, gràcies als amics de Campllong.
1: S'aprovechan de riri, eh? S'aprovechan de los riris, porque se ha cobrado mucho dinero, sí, no es justo.
0: És veritat, això és veritat.
1: A mi me vienen a cobrar más dinero y digo, perdona, llevo 3 meses aquí, eh?
0: Sí, però tots
1: catalán diri, como tú, eh?
0: Però el teu sou és alemany, aquest és el problema.
1: Bueno, no es tan alto el sueldo alemán.
0: Quant cobres tu?
1: Yo limpio 4.600, no paso.
0: Bueno, doncs...
5: No passes, eh?
1: I aquí, un mes... Més malo, eh?
0: Anem amb les primeres respostes.
1: Abajo en Google.
0: De què diu la gent?
6: Bon dia.
0: Hola.
6: Doncs quan jo era més joveneta, el que jugàvem al pati era principalment a...
0: Però què ens està dient aquesta noia? A veure, estem preguntant quina vegada us han cobrat molt per una cosa que no s'ho valia.
1: Són guiris, no s'enteren.
0: No s'enteren de res. No s'enteren de res.
1: Jo de sacar la família.
0: Mira, espera't, que n'estic rebent. Mira, em diu... Uf. Hòstia, és que a mi em va passar també això. És que em sento molt identificat amb aquest. Em diu, per unes escopinyes, 10,40. Unes escopinyes, eh?
3: Uf, amb
0: en
3: sorra,
0: català,
3: eh?
0: En català correcte, barbareixos, vale?
3: Sí, sí.
5: Exacte.
0: 10,40 per unes escopinyes.
3: 10,40. Hòstia, quin
0: sí,
3: rabo.
0: Sí, sí. És que si pots dir el... No sé si el local, què, el diguem o no?
3: Bueno...
0: O què?
3: No sé què dir-te.
0: És que, clar, em fa cosa, però...
3: Però, clar, unes escopinyes no és que siguin casolanes. Això és ben bé obrir una llauna i fer flaf.
5: Sí, no?
0: Eren, en aquest
3: principi,
0: cas...
3: Sí, no.
0: En principi eren de llauna. Bueno, clar, pot ser fresques i tal, que també podria ser.
3: Ah, d'acord.
0: També podria ser.
3: Vale, val, del mercat.
5: A veure, mira, tenim un que diu, de viatge a Montenegro ens van arribar a cobrar més de 7 euros per una ampolla petita d'aigua a un restaurant.
0: Olo! Com?
5: Però l'hamburguesa amb patates en valia 8.
3: Com?
5: No acaba de comprar.
0: Hòstia, que fort.
3: No està bé, això.
5: No
3: això passa molt. Que tu veus el preu del menjar,
5: sí,
3: i dius, doncs està bé aquest puesto.
5: Sí, sí.
3: I la clavada
5: del puto de
0: la beguda.
3: 4 euros, 4 i mig.
0: I les postres,
5: el cafè.
3: Que després de la cosa que hi ha puestos que et posen beguda a l'aigua gratis.
0: Sí, això sí, el refil.
3: Sí, però aquí no veig que no és el cas.
0: No, no, no, en principi no.
3: Hòstia, 7 euros.
0: En principi no.
7: Bon dia, Flashback. Què tal?
3: Hola.
7: Benvinguts a nou, eh?
0: Gràcies.
7: Tenim ja ganes d'escoltar-vos.
0: Gràcies.
7: Doncs la clavada més heavy que ens han fotut aquest estiu ha sigut a Pamplona per un maleït granissat. 10 euros. Oh! Quina broma és aquesta? És aigua congelada, collons, que costa 0,0003 al litre de l'aixeta. No em fotem. 10 euros, un granissat de maduixa.
0: És que els granissats... Clar, són tot gel, per tant, és tot aigua. És a dir, hi ha poca substància.
3: Seria Sant Fermín i si no demanes alcohol et castiga.
4: Fuera de aquí.
3: Sí, que aquí és...
4: Com congelizado? 20 euros.
0: Bueno, aneu-nos dient, quina ha estat la clavada més èpica d'aquest estiu?

0: Doctor Prats, energia. És el que necessita molta gent a aquestes hores. Per això hi som nosaltres. Avui us preguntem a la secció ara que els nens ja no ens escolten quina ha estat la clavada d'aquest estiu. Expliqueu-nos-les a través de WhatsApp.
1: Bon dia a tothom. Doncs jo explicaré la nostra anècdota, que fa uns anys doncs, vam anar a un restaurant que no sembla el que al final va ser. Però bueno, no diré preus, només diré que la carta ja ens va començar a espantar, que vam començar a intentar fer el que vam poder perquè no pugés, però tot i així, bueno, al final els diners que portàvem entre la meva amiga i jo no podíem pagar el compte.
2: Hola.
1: I dissimuladament una va haver de marxar a treure diners del banc per poder-ho pagar. I res, va ser, bueno, vam riure molt, però també vam dir que de vigilar a vegades on et poses.
0: És que, clar, tu estàs en un restaurant assegut, potser t'han portat la beguda, potser unes olives, el pa, i et porta la carta.
3: Sí, sí, després quan flipes.
0: Què has de fer?
3: Han de fer allò de posar la carta fora.
0: Ah, exacte.
3: Que llavors la clavada abans d'entrar.
4: És que si hi ha la carta fora i no hi ha el preu, no entris.
0: No, exactament.
3: Això deu ser il·legal.
0: Exactament.
5: Bon dia, Flashback. Què tal? Com esteu?
0: Bé, home.
5: Doncs mira, a mi la clavada més forta d'aquest estiu, que tampoc era tan forta, però curiositat, era que estàvem a l'Alhambra de Granada i vam voler parar a menjar i vam veure una truita allà, en un lloc que hi havia dintre d'una cafeteria. I quan estàvem menjant la truita vam dir, ens va costar 4 euros la ració, que era truita del Mercadona. Era
0: hola!
5: El
0: sabor,
4: oh! Molt bé!
5: Que era truita del Mercadona. I jo, ja. Vinga, va.
0: Excel·lent, vai, doncs ja excel·lent.
5: Està. Adéu.
4: Bon negoci, aquest.
0: Hòstia, o sigui, bon negoci. 4 la ració.
4: Fantàstic.
0: Increïble.
3: Sí, perquè crec que val 4 la truita sencera.
4: Però ja està.
0: O menys, fins i tot, eh?
3: Sí, jo va per aquí.
0: Bé,
3: clar, la truita allà ens traurà 8 racions.
0: Multiplica per 8 i ja està, no està. Ja ho tens. De seguida, més missatges. Quina ha estat la clavada que us han fotut aquest estiu?
6: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flashback Andorra.
10: Flashback.
6: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.

0: Bon dia, Quim.
1: Un segon.
0: Ja ho sabia, això. Sí. Ah, va, que estem trucant al Quim. Va, vinga.
2: És com el president, eh?
0: Ho veu ràpid al telèfon, sí, exacte.
2: Segon.
0: És com la trucada de Rajoy, una mica, eh?
2: El tinc reunit.
0: Exactament. Quim, bon dia.
3: Quim, escolta el telèfon, carinyo. Escolta.
0: Hola. Hola, Quim. Felicitats pels 12, eh?
3: Hola.
0: Felicitats, som els del matí, la mare que el va parir. Et felicitem de part de la família, que diu que ets un nen molt guapo, amb uns ulls blaus com un oceà.
2: Quina ràbia, tu.
0: Que, escolta, que ets com el Pedri jugant a futbol, que ets molt, molt bo, i que estan tots plegats molt orgullosos de tu. Vale, Quim? Vale.
3: Gràcies.
0: Una abraçada ben forta, que tinguis un gran dia, rei. Felicitats.
2: Adéu, guapo.
0: Adéu.
4: Gràcies per trucar. Moltíssimes
0: a vosaltres,
4: adéu,
0: família.
4: Bon dia.
0: Que tingueu un gran dia. I seguim a la secció, ara que els nens ja no ens escolten, tot i que avui sí que ens escolten, perquè no hi ha col·le, evidentment. Comencen dimarts, que bé, diria. I avui us preguntem quina és la clavada d'aquest estiu, la clavada més èpica que us han fotut aquest estiu. 628-414-029.
4: Bé, la clavada més èpica que hem tingut aquest estiu, que encara que sembli ridícul l'import, no és proporcional al que val en realitat. Bé, hem estat a Escòcia. Ni el meu marit ni jo som fumadors. No som fumadors ni habituals, sinó del que podríem dir socials i molt, molt de tant en quant. I va haver-hi un dia que vam dir, vinga. I el meu marit va anar a comprar un paquet de tabac i em torna amb el paquet de tabac, cosa que no vaig entendre, i em va dir, no m'ho puc creure. Diu, m'acaben de clavar 20 euros per un paquet de Marlboro. I jo li dic, però per què ho has comprat? Per què ho has pagat? Si, a més, no som ni tan sols fumadors. Diu, no sé, m'he col·lapsat i ho he acabat pagant. 20 euros per un paquet de tabac. Ah, i per acabar de rematar, com que allà no para de ploure, doncs se'ns va mullar tot el paquet de tabac.
0: No!
4: A més, un cigarro. I, a més, no s'ha de fumar.
5: No. Un cigarro, és on fuma només.
0: Clar, hòstia, déu-n'hi-do, 20 euros.
2: Un euro al cigarro, perquè són 20 cigarrets per paquet, doncs ja està.
0: Ja ho tenim. Ja ho tenim.
2: Hòstia, nen.
0: És la manera de no fumar.
6: Hola, sóc la Gaia, i aquest any a l'estiu hem estat a Suïssa.
0: Vale.
6: I vaig veure un cartell que una hamburguesa sense les patates valia com 20 euros. Adéu.
0: Sense les patates, que van a part. Déu-n'hi-do,
2: sí, sí,
0: eh? Déu-n'hi-do. Sí, tela.
2: Déu-n'hi-do.
5: Mira, en tenim un que diu, ens van clavar 62 euros a una platja de Palermo per 4 hamaques i 2 parasols.
0: Hòstia.
5: I érem 3 persones.
0: Apa, per favor! La mare que els va parir, com s'aprofita?
5: Hamaques, eh?
2: Però això per què ho feu, d'agafar hamaques?
5: És que no.
2: Perquè et toca la sorra, home.
7: Ah, doncs jo trobo la sorra.
2: No, però la maca...
0: Si no te l'agafes, el cul et toca la sorra.
7: Però jo això ho he vist, que venen amb un pinzellet i treuen la sorra dels peus.
2: Ah, sí?
5: Ui, què? Quines pessigolles.
7: A Barcelona ho fan, però per aquest preu no m'estranya.
2: Clar, és el mínim.
7: Ah, home, i tant, t'han de fer la pedicura.
0: Exactament, exactament. Però aneu-nos dient, quina ha estat la clavada d'aquest estiu? We come alive in the night time. Swimming out in the blue. El matí, la mare que el va parir.

0: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Notícies. Flashback.
1: Bon dia, són 2:15. La Fiscalia ha registrat 23 agressions sexuals a Ceuta des del 30 de juliol, quan milers de persones van entrar de forma irregular a la ciutat. D'aquestes 23 violacions, 9 han estat a noies menors d'edat i totes les víctimes són migrants. De moment, la Fiscalia també ha detallat que hi ha 8 homes investigats com a presumptes autors dels fets, 4 marroquins, 3 espanyols i un belga. Sobre aquesta qüestió, la ministra d'Igualtat ha anunciat una nova unitat multidisciplinària especialitzada en violència contra les dones i les nenes, que es posarà a treballar immediatament a Ceuta. D'altra banda, els socis de Salvador Illa i l'oposició han criticat el cessament i els expedients oberts pel govern com a resposta al fracàs de les proves PISA i a la vaga de docents. Junts ha demanat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions i els Comuns i Esquerra reclamen un gran acord de país en matèria educativa. I a partir d'avui, omplir el dipòsit amb gasoil és 20 cèntims per litre més barat i si l'omplim de benzina, el descompte és de 5 cèntims per litre. Els descomptes per contenir l'impacte de la guerra a l'Iran s'apliquen en funció de la evolució de cada combustible. En el cas del gasoil s'ha encarit més del 15% límit previst al decret de mesures, mentre que la benzina s'ha encarit un 7,3%. Els esports. El Barça va sumar i la tercera victòria de la temporada després de guanyar per 5-2 al Rayo Vallecano. 2 gols a Rafinha, 2 de Lamine i 1 del Rayo en pròpia porta van donar el triomf al Barça, que ara és líder de la Lliga. I en futbol també Leo Messi va anunciar ahir que es retira de la selecció argentina després de 20 anys i més de 200 partits.
2: Moltes gràcies, Paula. 2:15, adeu.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Les al·lèrgiques al pol·len, una versió que és un clàssic de la banda irlandesa de Cors. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
5: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: la cooperativa lletera Campllong, 4 packs de 6 brics cadascun amb llet sencera, semidesnatada o sense lactosa. Pots combinar els packs entre ells, cap problema, entre tots els que envieu missatges. Anem a buscar-ne alguns més, vinga.
1: Hola, Flashback, sóc l'Arturo
2: i en Gerard.
1: I la pitjor clava que ens han fotut aquest estiu ha sigut a Londres, que vam anar fa res, i vam anar al Krispy Kreme i ens van cobrar per 2 cafès i 4 dònuts com 27-28 euros, més o menys.
0: Hòstia!
1: Adéu!
3: 2 cafès i 4 dònuts.
0: 28 euros?
3: Ara són gourmands, 2 dònuts, eh?
0: Hòstia, Déu-n'hi-do,
4: 4.
3: Bueno, clar, però vull dir dos per cap.
4: Ah, sí.
5: Bueno,
4: sí.
5: Bueno, però estàs al Krispy Kreme.
3: El Krispy Kreme m'agrada molt.
5: Està clar.
3: Déu-n'hi-do, eh?
0: És com aquestes cadenes de cafeteries, sí. que et foten per, bueno, un cafè 4 euros i mig o 5, que dius, bueno, però què vol dir això?
3: Ah, sí. No.
0: No vull dir noms, però ja...
5: No, ja t'ho dic jo vaig entrar l'altre dia a un Starbucks, sí. I vaig veure que tenen posat allà, com el McDonald's, no? Tenen posat una pantalla, sí, amb el nom de... I vaig veure que un tallat valia 4,70 euros.
0: Hola!
5: I, bueno, vaig marxar sense escopir i sense insultar ningú.
4: Et vas controlar, Oriol.
5: Vaig marxar.
0: Molt bé.
6: Jo tinc un restaurant i aquest estiu van venir uns senyors a dinar i, bueno, van marxar molt contents. Ai, muy bien, hemos comido muy bien, todo muy bien, todo muy bien. I a la tarda van anar al bar d'aquí, ja tenim un bar aquí a prop, i van anar al bar del costat i li va dir aquell, ¿qué tal habéis comido en este restaurante? Diu, ay, diu, oye, hemos comido muy bien. Diu, pero escúchame, nos han cobrado las toallitas de gel. Diu, yo esto no lo había visto nunca. I aquell diu, ¿cómo que te han cobrado las toallitas de gel? Diu, mira, en el ticket lo pone, era tallat amb gel. ¿Vale? Sí. Molta gràcia després, però primer ja m'havien fotut que ens havia cobrat les toallites de gel. ¿Vale? Una anècdota.
5: Hosti, no sé si era la d'aparellada. Per la veu, m'ha semblat que podia ser.
0: Podria ser-ho. Ah, a veure, torna a posar, espera un moment.
6: Jo tinc un restaurant i aquest estiu van venir uns senyors a dinar i, bueno, van marxar molt contents. Ai, muy bien, hemos comido muy bien.
0: És que, ojo, eh?
6: Muy bien, todo muy bien. I a la tarda van anar al bar d'aquí, ja tenim un bar aquí a prop, i van anar al bar del costat, i li va dir aquell, ¿qué tal habéis comido en este restaurante? I diu, ai,
0: és que podria ser la d'aparellada, eh?
5: És que jo crec que és.
0: A veure, espera't, que estic comprovant el seu telèfon. Vé, un moment.
3: A veure.
4: Espera't, no, perquè ara l'hem de trobar.
0: Ah, val. Ah,
4: un moment, bueno, però ho podem buscar, eh?
0: Farem la comprovació. Sí. No vull donar el telèfon en directe de la d'aparellada, però...
5: Però si intervenen famosos que s'identifiquin, per la porta.
0: Sí, però no ho sé. O potser era l'Ada afònica i que estava encostipada, eh? Perquè li he notat un punt del timbre, no era ben bé el mateix, però... Bueno, ara farem la comprovació.
4: La farem
0: la comprovació. De moment anem amb alguns missatges més, a veure què diu la gent.
7: Ja, doncs mira, nosaltres estàvem allà a l'apartament a Vinaròs i vam dir, va, anem a prendre una Coca-Colita, eh? I vam demanar una Coca-Colita i uns calamars i ens van clavar 18 euros per als calamars. Digo, pues ja no s'han vist prou per aquí.
0: No està malament, eh? Han de ser bons, els calamars.
5: No sé si incluïa la Coca-Colita perquè ha dit pels calamars, 18 euros.
0: Clar, només pels calamars.
5: La Coca-Colita també te la cobraran.
3: Sí, 4 o 5 euros cauen,
0: eh? Clar que sí.
3: Collons.
0: Quina ha estat la clavada d'aquest estiu? 6, 28, 4, 14, 0, 29.

0: però el matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Andorra.
1: 96.0.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Dona Iaquis, aquí els teniu, Flashy Ice Cream, 30 ho fam, des del matí la mare que el va parir, aglutinant missatges. Avui us preguntem quina és la clavada d'aquest estiu. Anem a fer un últim bloc i, a més, direm qui s'emporta el lot de llet de les cooperatives de Campllong.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Jo la clavada que m'han fotut aquest estiu ha sigut per un quilo d'olives 42 euros el quilo. Ara, eren olives artesanes, eh?
1: Ah,
2: no t'ho perdis, eh?
1: Segur que vas notar molt la diferència, suposo, no?
3: Sí, sí.
1: És que per aquest preu, o sigui, no hi ha gust que pugui satisfer
4: no
1: el que has pagat.
4: No, no.
1: És que no, és impossible. Hòstia. És impossible.
3: Han de ser molt bones, eh?
1: Clar. A mi em passa amb alguna carn, això.
4: No sé si cal,
3: no cal
4: que siguin tan bones.
1: És que a mi em passa amb alguna carn, que penso, per lo que val aquesta carn, he de gaudir ultra molt,
4: i és un moment.
3: No podràs.
1: Perquè em compensi. I,
4: no,
1: i tinc aquesta pressió per fer-ho. Saps? És una putada, això.
3: Hauria de veure el pagès quan li han pagat per aquest quilo d'olives.
1: No, clar, clar.
3: Però, segurament... Quantes olives són un quilo d'olives?
1: Hòstia, no ho sé, això.
4: Però és que ara sabem el número, o sigui que te'l podem contestar.
1: No sé, però hi ha una...
3: Segons Gemini, que diu, a l'agricultor, al pagès, se li paga entre 0,6 euros i 1,2 euros per quilo d'oliva.
1: D'aquí passes a quan?
3: 40 euros. 42 euros.
1: Perquè hi ha intermediaris, ja.
3: L'han ficat en un pot. Entra poc massa, no?
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
3: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Tela.
3: Ja ho veus.
1: Però boníssimes, les olives, això sí, eh? M'encanta.
3: Vull dir, un euro.
1: Què més?
5: Hola, bon dia. Doncs mira, nosaltres estàvem allà a l'apartament a Vinaròs i vam dir, va, anem a prendre una Coca-Colita. I vam demanar una Coca-Colita i uns calamars i ens van clavar 18 euros per als calamars.
1: Per cert, deixa'm reivindicar, Marc, ja que tinc aquí davant, els calamars de la Romana, els calamars de la Romana de Cal Patoi.
3: Mira, hi vaig anar diumenge.
1: A Navarcles.
3: Sí, sí, sí.
1: Escolta, un...
3: Bueno, no només els calamars, eh?
1: No, no, tot, però vull dir que els calamars...
3: Són famosos, els calamars
1: de Cal Patoi. Oh, per això t'ho deia.
3: I els pesquem allà al llac de Navarcles.
1: Sí, sí.
3: Són frescos d'allà.
6: Bon dia, Flashback. Mireu, poc se'n parla de les clavades que et foten pel banc, diguéssim, per dins. D'aquelles que tu no te n'adones de vegades si no repasses.
1: És veritat.
6: Aquest estiu m'han fotut una clavada als d'Orange, i així ho dic de clar i alt.
3: Si no són clients, vull dir...
6: I és que flipareu. O sigui, cargo por permanència.
1: Com?
6: O sigui, des de quan et claven 65 euros per permanència. Senyors, que la permanència ja la tinc, i si me'n vaig he de pagar. Són uns bandarres, home. Que tingueu bon dia, guapos.
1: Aquesta és nova, per permanència.
3: Sí.
1: Aquesta és nova, eh?
3: Com que no marxes, et cobrem, eh?
4: És que...
3: Sí. És incomprensible, això.
1: És increïble.
3: Perquè si hagués marxat, segurament també li haguessin cobrat
1: clar,
3: per
1: també,
3: marxar.
1: També. Sí, però per quedar-se també. Sí.
3: També, és com la màfia, això, eh?
1: L'altre dia vaig demanar un paper que em deia quan...
3: Sí,
1: 10 euros per la informació. O sigui, Déu-n'hi-do. Escolteu, merci per enviar missatges a tots. Neget, entre tots els missatges enviats, qui s'endú aquest pack de... aquests 4 packs de 6 brics cadascun de...

0: Mori. Al matí, la mare que el va parir, cada dia, quan es fa de dia. Andorra.
1: 96.0.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
5: Segur, sempre al teu costat.
6: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. El matí i la mare que el va parir.
7: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
6: Feedback.
8: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
6: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
6: La llista.
7: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
6: El vermut de Llucià Ferrer.
7: Toca fer el vermut a Flashback.
6: Va de Barça. De Flashback.
7: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
6: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
5: Flashback.
6: Si sona Flashback,

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
3: Sí.
2: Ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
4: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí la mare que el va parir. A Flashback.
5: Al matí i la mare que el va parir.
6: Notícies.
0: Flashback.

0: definitiva del programa en una escala poc habitual per a una ciutat d'aquestes dimensions. El volum de recursos equival, segons els seus càlculs, aproximadament al 8% del producte interior brut saudí. D'altra banda, avui fa 5 anys que es van desmantellar els peatges de l'AP7 i el Servei Català de Trànsit ha fet balanç d'aquest lustre sense peatges. Tot i que ha estat una decisió que ha aconseguit reduir un 20% la sinistralitat a les carreteres secundàries, això ha provocat que els accidents hagin crescut a la mateixa AP7. El motiu principal és l'augment de la mobilitat que s'ha disparat entre un 45 i 50% des del 2021. I la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units ha demandat a Amazon per inflar artificialment els preus dels seus anuncis en línia. La querella, que s'ha presentat aquest dilluns i on s'han sumat els fiscals generals d'una vintena d'estats nord-americans, acusa la companyia de manipular les subhastes que fixen el preu dels anuncis al seu portal. En total, es calcula que Amazon podria haver obtingut 200.000 milions de dòlars amb aquestes pràctiques. Els esports. El Barça és líder de primera després de guanyar ahir per 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 partits, però els de Hansi Flick han marcat 2 gols més que els blancs i per això tenen el lideratge. I també en futbol, Leo Messi ha anunciat que plega de la selecció argentina amb 39 anys i després de 21 temporades.
1: Gràcies, Paula. Anem al temps, com sempre ho fem, amb Ibudol de Kern Pharma, ara amb càpsules toves amb Ibuprofè. Jean Ponsa, hola.
2: Hola, bon dia.
3: No vols i
1: sap. Quin dia farà avui dimarts?
2: Doncs un dia una mica de tot, però en general poca cosa, ja veureu. Queden alguns núvols ara mateix a punts del sud de Catalunya, de les comarques de Tarragona, que es mantindran allà bona part del dia. També en tenim d'alguns altres a punts de la meitat nord i avui ens espera un dia doncs, una mica variable, amb sol, amb zones amb més núvols i també a la tarda podria caure algun ruixat, poca cosa en principi, al Ripollès. Avui les temperatures es mantenen força estables respecte ahir, a l'espera que els propers dies tornin a pujar amb ganes.
1: Va, fem una última volta per Catalunya, vinga.
2: A Olot, 23 graus, a Palafrugell, 25,5, a Vilanova i la Geltrú, 26,5, i a Sant Cugat del Vallès, 25 graus.
1: Perfecte, Jan, fins demà, que vagi bé.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
4: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
4: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Ella ja...

0: graciosa amb Quevedo des del seu últim disc, el Baifo, ja ho coneixeu. Hola, Perla, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, hola, hola. Que vas fer 10 anys, Perla.
1: Sí, el 14 d'agost.
0: Toma ja, com tu saps això? Molt bé, 14 d'agost, 10 anys. Clar, 14 d'agost és una data fotuda perquè les teves amigues i amics deuen estar tots de vacances, no?
2: Clar. Ah, clar.
1: Sí.
0: És la cosa. Però per això et felicitem ara de part de la família, de part de la Sílvia, de l'àvia, del papa, de la tieta Raquel, la cosina Ona, que et feliciten. Saben que et fa molta il·lu rebre aquesta trucada i et demanen que continuïs sent tan alegre, simpàtica i amable. D'acord, Perla?
1: Vale,
0: adéu. Adéu, una abraçada. Adéu-siau, Perla. Són les 10 i 7 minuts. Al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Fins a les 11 encara, de seguida, us regalarem la tassa del nostre programa. Però abans, avui, hem estrenat espai. Segurament molts de vosaltres esteu conduint ara mateix que ens escolteu. I què hi ha als carrers de les ciutats?
2: Bueno.
0: Semàfors. Que sí, que semàfors. Que sí. Normalment sempre...
3: Els enganxes tots.
0: Els enganxes tots en vermell, sí. Doncs això.
2: Sempre. Sincronitzats estan.
0: Estan sincronitzats, exactament. Per això estrenem aquesta temporada un nou espai que es diu El Semàfor. I que, de fet, és l'opinió de la Naixeta Olé. Hola, Naixeta, nou. Què tal?
4: Hola.
0: Què tal? Comences el teu primer espai del Semàfor. Obviarem el disc de color groc i sí, mirem els discos de no color cal. Verd i vermell.
3: Sí, home, els bons.
0: La llum verda.
4: La
0: llum verda. Comencem per la llum verda.
4: Exacte. Avui vull dedicar el semàfor verd a una iniciativa que m'ha agradat molt i ja us dic ara que ja podem començar a agafar idees. Segur que heu sentit a parlar de Palma, que ja fa unes setmanes que seguim aquestes notícies on la gent denuncia la massificació del turisme i exigeixen una mica al govern de Mallorca que apliquin
0: home,
4: mesures.
0: Perdona, això ho sabrà bé el meu amic...
4: Miquel
0: Montoro. Sí. Miquel, què tal? Connexió amb Palma, bon dia.
5: Estic escoltant amb molta tensió perquè aquest tema em toca de prop a mi i a Samanut.
0: Evidentment, a Samanut i a tu.
5: La cua de socturistes ve des de Samar fins a Sant Joan de Cardassar.
3: Exacte.
5: Aneu collint de sa herba. De sa males herbes.
4: Doncs per sorpresa de ningú, els polítics no han fet res.
5: Res!
4: Apunteu perquè els propers són naltros, eh? Més de 500 veïns i veïnes han ocupat el carrer per sopar tots plegats i reivindicar els carrers davant dels turistes.
5: Correcte.
4: És a dir, és una cosa que fan cada dimecres, llavors demà se sopa al carrer, porten la seva cadira de casa, el seu pare o el sopar, fan uns tàpers i sopen tots al carrer. La gent de Palma, de veritat.
0: Com de festa major d'abans.
4: Exacte. Doncs això ho fan cada dimecres i en comptes de pagar un cafè per 3 euros que està fet pels guiris, un latte, no sé què, doncs et portes la cafetera de casa i el fas allà amb
0: tothom. Clar que sí, clar que sí.
5: I qui digui que estem fent un branch, li foto de ses hòsties.
4: Exacte.
5: Li foto de ses hòsties.
4: Això podríem fer aquí sota Passeig de Gràcia.
0: Això estaria bé. Això és per competir contra aquesta massificació de guiris que hi ha a Palma, eh?
4: Molt bé.
0: La connexió amb Palma. Miquel, gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies, Miquel Montoro. I el semàfor vermell, Naixet?
4: Mira, permear aura.
2: Hòstia.
0: Ai, per favor.
4: És el moment de parlar-ne.
0: Sí, però ho hem d'explicar, eh? No donem per fet que la gent ho sap. Perquè jo, per exemple,
4: no ho entenc ni jo.
0: No entenc què vol dir això.
4: Ja no soc jove. La notícia és que ja no soc jove.
2: Tal qual, eh?
4: És una mica de la mateixa família que quan teníem els Terians per aquí pels carrers. Doncs ara és una mica això. Toca batalles de farmear aura. Segur que us han sortit vídeos de xavals com fent moviments així una mica friquis. Ve de l'anglès to farm, que els videojocs es fa servir per definir una acció repetitiva, per aconseguir alguna cosa, alguna cosa amb valor. Llavors, en català ho podem traduir com acumular carisma. D'acord?
0: Val.
4: El que fan aquesta gent és posar-se en rotllana, que és com el que seria el públic, sí. I dues persones, doncs, farmeen aura. Que és que fan postures, fan crits, es mouen per terra, fan 6-7, fan tot això...
0: Costa d'explicar, perquè és tal la tonteria...
4: És que no s'entén res.
0: I la collonada que costa d'explicar.
4: Però és com gent que fa piruetes, fan com si tinguessin un atac d'epilèpsia, però de veritat, com a terra. Llavors, qui es fa més del xulo, més aura té, més carisma té.
2: Però hi ha un àrbitre d'aura? És a dir, que puntua aura?
4: Sí, el públic t'aplaudeix, tu acciona, tot això. Llavors, és un aplausòmetre, bàsicament.
2: D'acord.
4: Llavors, clar, jo penso, no estarà generant l'efecte contrari, el farmear aura?
2: Totalment, et treu carisma, no?
4: Clar.
2: És que et deixen ridícul.
0: Jo crec que qui més ridícul fa, més aplaudit és.
2: Però és que ara va així, crec, això.
0: Però és que el problema potser és qui els aplaudeixen, aquesta gent.
4: És que el problema és tot. Perquè ja té entrada a la Viquipèdia. Farmear aura, ara ja ho trobem a la Viquipèdia. Vull dir, ha arribat a aquest punt. Arc de Triomf van fer una batalla d'aura, la Rosalia van veure una batalla d'aura.
2: També, eh?
4: Sí, vull dir que això és grossíssim. Jo crec que ho hem de parar. Però jo penso, penso que és com un col·lectiu que és més llest que nosaltres, fins i tot, i pretén que reaccionem, que ens provoquin.
0: Sí, això
4: que estem fent encara ens ridiculitza més a nosaltres, enfadar-nos.
6: Ja, m'explico?
0: Sí, però
4: ja dic, com
0: no
4: picar-hi.
6: Té una evidència.
4: No em puc creure que vagin en sèrio, saps? Penso, hi ha d'haver alguna cosa més.
0: Et sembla tan estúpid que penses...
3: Ens estaven prenent el pèl d'alguna
4: manera. Exacte, i estem reaccionant i el ridícul som nosaltres per enfadar-nos, saps? Per picar-hi.
0: Jo a vegades penso que són extraterrestres que han vingut aquí, s'han fotut en un cos d'humà i s'estan partint des del planeta no sé
4: que
0: què.
4: No està bé, si
0: hi ha algú que Fermé i Aura que ens vulgui trucar i explicar-nos-ho, perquè...
3: I hauràs d'aquí una setmana, quan comencin les escoles i els instituts, a l'hora del pati, allò serà una batalla constant de Fermé ara.
7: Jo Fermé o baixes.
3: Sí.
7: Que jo penso farmear.
0: Ara mateix, 8:15. Bon dia a tothom.
8: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Aquest és un èxit Va Parir Tour.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Aquí teniu diumenge sense drames amb els catarres des del matí i la mare que el va parir. I arriba el moment de regalar la nostra tassa. Tots atents a la història del Marc i heu d'encertar de qui parla o de què parla avui. 628-414-029, la història d'avui és aquesta.
1: La seva vida era un contrasentit permanent. Fixeu-vos, mentre feia aigües per totes bandes, vivia en una bombolla constant. No parava quiet ni un segon i precisament el seu moviment et calmava. Bullia, però no et cremava. T'escalfava amb un caliu que normalment no trobaves a casa. Bueno, perdoneu si sou de Pedralbes. Què busquem avui?
0: Joder, que difícil, Marc. Què va?
1: És una
0: bombolla, vale. Una bombolla, però de què?
1: Què busquem avui?
0: Una bombolla, algo que no, que s'està desfent.
1: Aigües per totes bandes.
0: A veure, què diu la gent? Respostes incorrectes.
2: La gent diu a veure si és una família, si no. És el mar, si no. És una bombolla immobiliària.
1: No.
2: La suor.
1: No.
2: Un te. No. El Pedro Sánchez.
1: Tampoc. Bull, però no crema. T'escalfa amb un caliu que normalment no trobes a casa. Tant de bo.
2: Una onada.
1: No.
2: Un influencer.
0: Una abraçada.
1: No. És com una abraçada, dir, podria ser una abraçada, però no.
2: Sí.
1: Fa aigües
0: sí, és una cosa bona.
1: Sí, al principi sí.
0: Pensa que era dolenta, rotllo, l'economia.
1: Bueno, en principi
3: sí. Pot arribar a ser dolenta, ja veuràs.
1: Ara explicarem per què. Sí.
2: També hi ha gent que diu ara si és un refresc, una onada de calor,
0: però
2: la feina...
0: Algú l'encerta?
2: Tenim guanyadora.
0: Doncs digueu la resposta perquè no l'encertaré ni.
1: Busquem que hi ha moltes bombolles i t'escalfa.
0: Que t'escalfa? La sopa?
1: No.
0: Jo què sé.
1: T'hi suques a dins.
0: La lava.
1: Un jacuzzi.
0: Un jacuzzi.
1: Buscar un jacuzzi perquè ara ens serà notícia que han confirmat la mort de dues persones per succió en un jacuzzi a Cullera, al País Valencià.
0: És molt fort, això.
1: Dos alemanys van ser succionats pel jacuzzi.
0: Però com es pot succionar una persona?
1: L'Oriol t'ho explica.
3: Sí, sí, aquestes persones bo que no van morir ofegades, que podria ser una possibilitat. Un jacuzzi, en principi, està succionant aigua i escopint aigua, fent un cercle.
0: Sí, com una piscina.
3: Però té unes reixetes i una sèrie de coses i una pressió que, en principi, hauria de ser compatible amb la vida.
2: Això ja hauria d'estar
3: calculat, però de vegades fallen. Molt poques vegades. Hi ha de 5 a 10 morts per succió de jacuzzi l'any a tot el món.
0: Em semblen molts, encara.
3: Sí, el tema que pot haver passat aquí és que si hi ha un mal funcionament del jacuzzi, pot arribar com a molt a succionar fins a 200 quilos de força.
0: Sí.
3: Ja et dic jo que no surts d'allà. I aleshores depèn de què t'enganxi. Si t'enganxa el peu o la mà, en principi pot sobreviure. Ara, com t'enganxi, per exemple, els cabells, segurament t'ofegaràs.
0: Bueno, clar, evidentment.
3: A sota l'aigua. En aquest cas, per això, el que diu l'autòpsia és molt curiós perquè, clar, van morir fora del jacuzzi. I no van morir ofegats, van morir per pànic. És a dir, que van tenir un esgotament extrem i un pànic extrem, tant ell com ella. Ella l'intentava treure, ell, que és el que tenia les ferides més bèsties.
0: Uala.
3: I no s'acaba d'entendre ben bé què va passar allà, però hauria de ser una escena llarga i molt xunga.
1: Per netejar-ho,
0: és que sembla mentida.
3: Sí.
0: Bueno.
3: I, de fet, fins i tot amb adults no passa tant, però amb nens la situació pot ser més greu.
2: Bueno,
3: en funció de com s'asseuen.
0: Mare de Déu. Bé,
3: ja m'enteneu.
0: Qui s'endú la tassa del matí i la mare que el va parir?
2: El Marc.
0: Marc, enhorabona i que la gaudeixis. Ara, aquí teniu Jason Derulo, mi chico.

0: Dida i Shakira triomfant. Cançó de l'estiu. Una de les cançons de l'estiu. Hola, Aitor, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, felicitats pels 9 anys, Aitor.
1: Gràcies.
0: Soc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des del matí. La mare que el va parir, què et sembla?
1: Bé.
0: Xulo, eh? Escolta, et truco de part de la teva mare, també dels tetes i els papes, que et feliciten pels 9 anys. Moltes felicitats, mini jo. Diu que t'estimen fins la lluna, vale, Aitor?
1: Vale.
0: Una abraçada, que vagi el dia, rei.
1: Gràcies.
0: Adéu, xato. Adéu, família. Adéu. I ara al matí la mare que el va parir, el meu amic, Mama Duixa.

0: Ràdio Tour, us esperem a tots aquest divendres a Sabadell i aquest dissabte a Vilanova del Camí. I ara mateix entreu a la web de Flashback o a l'app de Flashback, ja podreu trobar penjats els millors moments d'avui del matí i la mare que el va parir.
1: Avui, al matí i la mare que el va parir.
2: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula que estàs veient et sembla una merda?
3: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
4: No és bona.
3: Bueno, no sé si he tingut la desgràcia d'anar-hi aquest estiu, jo vaig portar la Martina.
0: Ah, doncs les altres estaven bé, tu.
3: No, aquesta no, eh? Vaja, a mitja vaig estar a punt de deixar-la sola i anar a fer un Tadeo Jones, jo. Pel meu compte. Però clar, estava amb la Martina, perquè si no hagués marxat, hagués canviat de sala. I ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Devia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea, que és igual d'insuportable, però dura 2 hores i 52 minuts.
4: Clar, clar.
3: Per tant, al final no haig canviat.
1: Recupera els millors moments.

0: Aquí teniu Olivia Rodrigo, Drop Dead des del matí, la mare que el va parir. Hola, Mariona.
1: Hola.
0: Hola, t'estem trucant de Ràdio Flashback en directe, com estàs?
1: De Ràdio Flash?
0: Sí, Flashback, Flashback, Mariona, Flashback, no t'equivoquis.
1: Ah.
0: Flashback, Flashback.
1: Ah, Flashback.
0: Sí, escolta, truco de part de la Montse, de la Laia, de la Paula, de l'Arnau, de la Júlia, de la Marta, de la Montse, que diuen que ha estat un any dur, però que ets el seu exemple, valenta, lluitadora i amb una força que els inspira cada dia, que són al teu costat ara i sempre i que t'estimen amb tot el cor, d'acord, Mariona?
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: A tu, que tinguis un gran dia, reina, un petonet ben fort.
1: Gràcies.
0: Adéu, maca. Adéu. Recte final del matí, la mare que el va parir, l'encarem amb Karol G i Bruno Mars.

0: y sube. Aquí teniu Vico, Noche Entera. Un cop més, este mazo, eh? Va, que amb això nosaltres posem el punt final al matí. La mare que el va parir, recordar-nos, per cert, ja que escoltem aquesta cançó, que hi ha dos vaparitours aquest estiu. Aquest estiu, aquest cap de setmana. No, que si no serien pocs. A Sabadell divendres i a Vilanova del Camí dissabte. Com sempre acabarem amb la Najet que ha baixat al carrer. Hola, Najet.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? A qui t'has trobat avui?
1: Doncs mira, amb qui estem? Com us dieu?
2: Julián.
3: Magalí.
1: Molt bé, que sou d'Argentina, no?
3: Sí, argentina.
1: Vale. Jo he vingut aquí a Barcelona, però diuen que ja volen marxar. Que ja no s'hi volen estar més a Barcelona.
4: Mira, sí, sí, hi ha tendència d'això, sí.
1: Una mica. A veure, nois, anem a repassar una mica aquests mòbils. Us atrevo a ensenyar-me l'última foto que teniu a la galeria, eh? Me l'expliques?
2: Literalmente es una captura de pantalla.
1: Vale.
2: Donde mi peluquero Javi...
0: Per favor.
2: Xarau per el Javi, ahí.
1: Bueno, está dice, retallant. ¿Qué diu?
2: Está trabajando y dice... es la cuenta de la peluquería de él, donde dice, ya conociste a Javi, estilo, dedicación y oficio en cada corte. No dudes en reservar con él cuando gustes a través de Busqui. Y soy yo y él cortándome el pelo.
1: ¿T'està tallant el cabell a tu, ets tu?
2: Sí.
1: Ah, molt bé, li fas de model. Sí, i aquí tenim una altra captura, una altra foto. Qui és?
3: Una foto con una amiga de fiesta.
1: Molt bé, molt bé.
4: Ah, mira. Sí.
1: Una bona nit, eh?
3: Sí, bona noche.
0: Se les veu sòbries o no?
1: Sí, estan bé.
4: És al principi de la nit, no?
5: Sí, exacte.
1: Sí, és principi, però sí. Per això estan bé.
0: Al final és quan hi ha lleons i boes i tot això, saps?
4: Sí, ja no fas foto.
5: I el porro queda l'altre, també.
0: Exacte. Bueno, doncs aquestes dues imatges del dia. Gràcies, Najet. Fins demà, que vagi bé.
1: Fins demà,
0: adéu. Adéu-siau, adéu, Oriol Dalmau, que vagi bé.
4: Vinga, fins demà.
0: Adéu, Marc Casanovas, que vagi bé. Toquem el 2, jo sóc en Carles Pérez. Demà més a partir de les 6 del matí. I recordeu que...
6: Sou tots molt macos!
4: Quin rotllo que...
7: Flashback. Són les 11.

0: Another Fit, 54 Ultra, el so de Talk to You, que és la cançó amb la qual arrenquem i posem en marxa aquesta nova hora de dimarts. Primer dia del mes de setembre, la gent que ahir no va tornar a la feina, doncs ho ha fet avui i s'ha notat. A les 11 i 4 minuts d'aquest matí us donem la benvinguda. Després del matí, la mare que el va parir en aquesta edició de dimarts. Demà hi tornen, com sempre, a partir de les 6, que no hi falti ningú. De seguida, el so de Bad Bunny, d'Ariana Grande o de Black Eyed Peas. Són alguns dels artistes que han d'intervenir al llarg d'aquesta propera hora. Que ens ha de conduir fins a les 12. També els següents han d'esfilar. Els Amics de les Arts.
1: Amb Jordi Blanes.
0: 20 anys de carrera que es diuen ràpid, que també poden sumar doncs, aquesta nova cançó, que es diu Segurament t'estimo. Benvinguts! Benvinguts!

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
1: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
7: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
0: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
10: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback.
1: Andorra.
4: Andorra.
1: 96.0.

0: Bad Bunny. Aquesta cançó es diu Nova Yol.
1: Cuidao, que nadie no escucha.
0: Aquesta va sonar moltíssim quan va venir Bad Bunny a Barcelona. La casita va ser el tema important d'aquells dies. La cançó la deixem enrere i atenció perquè arriba aquí una novetat per part d'una Ariana Grande en plena forma que demostra el seu talent amb això que es diu Hey That I Made You Love Me a Flashback.

Superestrella d'Aitana. Cançó indispensable per entendre musicalment parlant aquest 2026. És el moment de posar-hi atenció a la més nova de Sopa de Cabra i de la Su, aquesta que es diu Camins, Somnis i Promeses.

En Pol, Cheap Thrills, una cançó del 2016. Sembla que fos ahir, han passat ja 10 anys. Poca broma. Sona de fons, això que es diu I Just Mike. Sona de fons, Bruno Mars, a Flashback.

Mr. Know-It-All, Teddy Swims, és la pujada més forta a la llista. En aquest cas, 10 llocs amunt per situar-se ja a la plaça número 32. Atenció, perquè de seguida apareix Rosalía i Rauw Alejandro, quan encara s'estimaven en el seu dia, van fer aquesta cançó que es diu Beso. Abans, banda Neon i Búhos, El ventilador.

aquesta que no hi falta, als aperitours aquest estiu. Aquest estiu, New Religion. Per cert, consulteu l'agenda per saber quin és el proper. A més, cap de setmana a Sabadell. Olivia Dean té nova cançó, es diu So Easy, sona així. Twist.

0: El teu assistent intel·ligent és tan intel·ligent que quan li dius que et posi flashback, et posa flashback.
1: Flashback.
0: Sí que n'és d'intel·ligència, eh? Flashback. Són les 12.

0: Soba Quevedo, també amb Elvis Crespo al seu costat per aquesta cançó que es diu La Graciosa.
1: Échate pa'cá.
0: Ha estat sense cap mena de dubte la cançó de l'estiu.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: 12 i 5 minuts.
2: A Flashback, només exitja Jordi Blancs.
0: Arrencant aquesta nova hora des de l'antena de Flashback en aquest dimarts, primer dia del mes de setembre. Benvinguts si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena. De seguida, Ed Sheeran amb Azizam o aquesta mateixa de Cora, que es diu Perduts, tu i jo. Benvinguts i bon dimarts.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.

Amiga de salami, repartint salami aquí, Ugeli Soldo, per aquesta que es diu Jamaican Bam Bam. Però si voleu demanar per aquesta cançó al feedback, ho podeu fer dient que voleu la cançó del salami i segurament el senyor Plana de Vall i la senyora Càmera us entendran a les mil meravelles. Seguida Coldplay, Viva la Vida, una cançó històrica del 2008 que recuperem de seguida, però també hi té a dir la seva Nil Moliner. Això es diu Me Acuerdo de Ti. He cruzado.

0: Flash Bars, la ràdio musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Max Navarro. Aquesta cançó es diu Estrelles. Així és com vam descobrir aquest artista que sona des de l'antena de Flashback i que també ha estat un dels protagonistes de l'acústica de Figueres aquest passat cap de setmana.
1: Ara per fi estem sols.
0: De seguida, Jason Derulo, Savage Love o aquesta mateixa de Taylor Swift des de Toy Story 5. I knew it, I knew you.

més amb Shakira com a protagonista, Burna Boy encarregat d'acompanyar a l'artista colombiana. Això es diu Dai Dai, atenció perquè ja sabeu que si us salta camp, estigueu tranquils perquè Bonària us el porta al vermut de Llúcia Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck on podreu aconseguir gratuïtament una hamburguesa ben autèntica i atenció aquest proper dissabte, si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros a les botigues Bonària de la zona, en aquest cas a l'Avinguda Castell d'Aro 56 i al carrer Santiago Rossinyol de Platja d'Aro i carrer Taulera 27 de Santa Cristina d'Aro, que sapigueu que tindreu aquesta opció de vas canviar aquest tiquet per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a Santa Cristina d'Aro aquest proper dissabte. Trobeu tota la informació a bonaria-tour.com, Bonària del Camp al vermut de Flashback.

Número 1 de la setmana per Ana Mena i per Lola Índigo. Aquesta es diu Patitoa i ha arribat al capdamunt de la llista, que trobareu a flashback.cat. De seguida, el so de Tame Impala. Abans, qui demana pas és Bruno Mars, des del seu últim disc, que aquesta també és molt bona, es diu On My Soul.

0: La pujada més forta a la llista aquesta setmana la protagonitza Teddy Swims. Mr. Know It All en suma 10 i ja és a la casella número 32. Mr. Know It All la podreu veure a través de la llista. Allà la podreu votar si és que considereu que ha de seguir pujant. I veurem què passa el proper cap de setmana des de les 5 i fins a les 9 el diumenge amb en Jordi Quadres. A seguida, Figa Flowers, també la Muixca al seu costat per Diabla, o, per exemple, el següent en desfilar, que és ni més ni menys que un Alex Warren en plena forma.
1: Amb Jordi Plans.
0: Encara plegats fins a les 2 en punt del migdia, això es diu Fever Dream.

0: catalana, con los figas blau, tu saps, aquí la mosquita.
1: Andorra.
2: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Andorra. 96.0.

End of Beginning. Interessant aquesta proposta, que evidentment també ha format part de l'antena de Ràdio Flashback al llarg de les últimes setmanes i últims mesos. Gràcies a Stranger Things, doncs, també ha agafat aquesta revolada extra. Anem a recuperar una cançó de Henry Mendez i Juan Magán, però reeditada el 2026. Rayos de Sol.

Ha marcat clarament aquest 2026. Ha estat una proposta que ha estat al capdamunt de la llista durant ni més ni menys que 4 setmanes, que es diu Ràpid. Arriben els tallets des de Mataró. Aquesta es diu Era això.

Superestrella, el so d'Aitana. Després del 6 de febrero, aquesta és una altra de les cançons indispensables d'aquest artista. Tres quarts tocats de dues, arriba a Katsai. Té una novetat sota el braç, es diu Animal.

0: Va decidir deixar momentàniament Måneskin de banda per centrar-se en la seva trajectòria musical en solitari. És Damiano David i això que es diu Born With a Broken Heart. Si us falta camp, Bonària us el porta el vermut de Llucia Ferrer. Això ja ho sabeu, perquè arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podreu aconseguir de forma gratuïta una hamburguesa ben autèntica. I atenció, perquè aquest proper dissabte, dia 5 de setembre, si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros a les botigues Bonària, a l'avinguda Castell d'Aro 56, al carrer Sant Diego Rosinel de Platja d'Aro i també al carrer Taulera 27 de Santa Cristina d'Aro, tindreu l'oportunitat de bescanviar aquest tiquet per una hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a Santa Cristina d'Aro aquest proper dissabte. Trobeu tota la informació a bonaria-tour.com, bonaria-tour.com. Ja ho sabeu, Bonària, del camp al vermut de Flashback, i evidentment pendents cada cap de setmana del que passa al vermut de Llucia Ferrer. Pràcticament arribant a les dues en punt del migdia, de seguida el flash informatiu, la Paula Montes i després en Xavi Dalmau. Per arribar a les 4 en punt de la tarda i acompanyar-vos abans no comenci una nova edició del Feedback. Per part meva, torno demà.
1: Amb Jordi Blanes.
0: Serà a partir de les 12 del migdia. Sopa de cabra i Jordi Stone amb aquesta que es diu El Far del Sud. Que vagi bé. Bon dimarts.

0: I tenim nou número 1 a la llista. Aquesta setmana, Ana Mena i Lola Índigo es queden al primer lloc de Flashback amb Petit Oa.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback.
2: Bona tarda. Són les dues. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un paquet extraordinari d'ajudes urgents per a Ceuta de 309 milions d'euros d'ara fins a finals d'any. Segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, l'objectiu del pla és donar confiança i tranquil·litat a empresaris i ciutadans de Ceuta arran de la crisi migratòria que va començar a finals de juliol. D'altra banda, a partir d'avui, omplir el dipòsit amb gasoil és 20 cèntims per litre més barat, i si l'omplim de benzina, el descompte és de 5 cèntims per litre. Els descomptes per contenir l'impacte de la guerra a l'Iran s'apliquen en funció de l'evolució de cada combustible. En el cas del gasoil s'ha encarit més del 15% límit previst del decret de mesures, mentre que la benzina s'ha encarit un 7,3%. I la riuada al Nepal i al Tibet ha deixat ja un miler de morts i gairebé 4.500 desapareguts. Els equips de rescat han aconseguit recuperar prop de 300 persones atrapades en projectes hidroelèctrics. A més, durant aquesta nit, els equips de rescat xinesos han aconseguit habilitar el darrer tram de l'única carretera que uneix el pas fronterer amb el Nepal. Els esports. El Barça és líder de la Lliga després de sumar la tercera victòria ahir contra el Rayo Vallecano al Camp Nou. Els blaugranes van guanyar per 5-2, igualant així a punts al Real Madrid. I avui és l'últim dia del mercat de fitxatges i, en principi, el club blaugrana no preveu grans moviments, però estarà atent a les opcions que puguin aparèixer durant el dia, mentre avui ja presenten el davanter Gabriel Jesús, que signarà per dues temporades. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia amb alguns núvols a punts del sud de Catalunya que es mantindran al llarg del dia, i serà un dia variable amb alguns ruixats al Ripollès. Ara mateix tenim 28 graus a Barcelona, 29 a Tarragona i Lleida i 30 a Girona.
1: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: marcharte pa' acá.
1: Elvis Crespo, un dels noms il·lustres de l'escena llatina, col·laborant amb Quevedo. Per marcar-se plegats, un dels números 1 d'aquest estiu del 26. La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo, l'èxit de la setmana per obrir Novora. La connexió sabadellenca de Flash i Ice Cream i 31 fam a Flashback.
2: Amb Xavi Dalmau.
1: Música urbana feta al país d'Orayakis.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Your husband is coming.
1: Hi ha qui es posa en aplicacions per trobar parella i hi ha qui ho diu cantant. Buscant marit desesperadament, Ray, Where is my husband? Tot un èxit, Flashback. Dues i 11 minuts, Martini presenta el Tardeo de Flashback dissabte de 7 a 9 del vespre. El Tardeo de Flashback torna amb les piles ben carregades des del restaurant El Genial de Bagú. Com a convidats, atenció, un antic locutor de Flashback, l'Uri Sàbat. I també a la festa s'hi sumarà el jugador de bàsquet Pau Ribas. Tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir a vesprejar amb Flashback, envia un correu al tardeodeflashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, amb el lleu origen, ètnia i casa cendra. Dissabte, 7 de la tarda, anem de vespreig al Tardeo de Flashback.
2: Andorra 96.0.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
2: Flashback. Andorra
6: 96.0.
2: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
7: Vol millorar la seva tarifa?
8: No.
7: Segur?
8: Sí.
7: Sí que la vol millorar.
8: Que no.
2: La trucada del pare que vol saber on ets.
7: On ets?
8: Aquí.
7: Aquí? Aquí on és?
8: Doncs aquí.
7: Ai.
2: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
7: Ei, tio, què fa?
2: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
9: Escolto Flashback!
2: Flashback, l'emissora que sents. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

És el duet de productors d'Amsterdam and Nodder que ha portat aquesta cançó a ser èxit arreu d'Europa aquest estiu. Això es diu Talk to You. El seu nou àlbum ja és a la venda. Karol G, duet amb Bruno Mars. Abans, a Flashback, aquesta que es diu Still.

jamaicana Sister Nancy, d'una cançó del 1982 d'estil reggae i dancehall. Arreplegada pel DJ i productor francès Ugel i convertida en número 1 aquest estiu. Això es diu Jamaican Bam Bam a Flashback. I ara des de Romania, DJ Goja a la producció, les veus de Jason Derulo i Melody per aquesta que es diu Mi Chico. I a punt de viatjar en el temps cap al 2010 i recuperar el primer èxit de Kesha. Tot plegat a Flashback, només èxits.

Swims, Tones and I, les veus per una de les últimes produccions d'èxit de David Guetta, que es diu Gone, Gone, Gone. Vine'm a buscar, que no em sé el camí. El Fred García, Flashback.

0: Els Smith va créixer escoltant música de Coldplay o Ed Sheeran, i això es veu. Els seus primers èxits com aquest Stay If You Wanna Dance, Miles Smith a Flashback. Des de Bèlgica, Stromae, per acostar-nos a les 3. Abans anem a jugar una partida de ping-pong amb Miqui Núñez. Un altre cop
1: a Flashback. Només èxits amb Xavi Dalmau.

0: Aquí la tenim, Aitana, a punt d'encarar la seva setmana gran de concerts a Barcelona. Quatre dates quasi bé consecutives al Palau Sant Jordi. Això es diu Superestrella. Per aquesta hora, Lucra, Mama Duixa, Quevedo, Bruno Mars, Katy Perry, Els Catarres, Nil Moliner, Ed Sheeran, Figa Flowers, nova cançó per Ariana Grande. I ara un fragment del pastís del 20è aniversari dels Amics de les Arts.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: A l'espera de l'edició del seu nou àlbum amb noves cançons, una d'aquestes ja fa moltes setmanes que és èxit Flashback. Segurament t'estimo, els Amics de les Arts, a Flashback. No crec que...

0: La sintonia habitual que setmanalment ens porta a parlar-te del vermut del Llucià Ferrer. Atenció, que torna de vacances i tenim doble sessió de vermut el dissabte des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro. Com a convidats, l'actriu Mima i l'actor Quim Masferrer, amb la presència de la Food Truck del Bonària Tour, i diumenge el vermut continua des de la plaça del Bisbe, bell lloc de Guissona, amb el xef Arnau París i la Laura Pons, i també la presència de la Food Truck del Bonària Tour, amb el suport de Bonària i la seva Food Truck, i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràbic, la Espanyola, Sant Aniol, Galetes Tries, Hey Duty, Can Duran. Dissabte, i també aquest diumenge, 12 del migdia, anem de vermut amb el Llucià Ferrer a Flashback.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Andorra. 96.0.

Imprescindible des de l'estiu del passat 25, La Morocha. Lucra des de l'Argentina. Viatge en el temps a punt cap al 2016. Mike Posner. Abans ens envoltem de la millor gent del planeta, entre ells tu i Mamaduixa.

0: Acabada la seva gira d'estiu, toca tour per teatres i escenaris de petit format, els Catarres, i en format de trio. Això es diu Diumenge sense drama. Quasi bé 3:45 de la tarda, a punt de tocar-ne una de les bones d'Ed Sheeran abans incursió a l'àlbum Nexo de Nil Moliner. Això es diu Me Acuerdo de Ti, a Flashback. Hola, Nil.
1: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: Que no s'acabi l'estiu. La cançó que sempre a finals d'agost treu el nas, si no podia ser d'una altra manera, també a Flashback. Figa, flauers! Línies de comunicació obertes a partir de les 4. Arrenca el feedback. Només
1: éxits amb Xavi Dalmau.
0: Demana la teva i dedica-li a qui vulguis. Amb l'Albert Planadevall i la Cristina Camarà, el feedback a punt de començar. Abans, David Guetta i ja de fons, Hey, that I made you love me.

0: aviam si em podeu posar una. M'agradaria
1: com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Cames.
3: Sí. Bona tarda, què tal? Com va aquest dimarts, dia 1 de setembre? Què tal tu, Cristina? Bona tarda.
1: Bé, bona tarda. Què tal tu estàs?
3: Jo molt bé, molt bé. Escolta,
1: va,
3: un dia normal, Cristina.
1: Sí,
3: un dia
1: com
3: normal.
1: Ahir, exactament igual,
3: exacte.
1: Pràcticament.
3: Escolteu, dedicatòries a partir d'ara i fins a les 8, ja ho sabeu, de dilluns a divendres aquí a Flashback, dediquem cançons, la feina que fem, dedicar cançons, us regalem coses de tant en tant i us expliquem novetats que avui hem de parlar de Josep Montero, que serà l'encarregat de posar la música, de triar la música, del Piro Musical, eh?
1: De la Mercè, exacte. Sí. A finals de mes tindrem la selecció que farà el cantant No Cas Grasses.
3: Sí, sí, seguirà els passos de Rosalía, Estopa o el Sónar, també, que ho varen fer, eh? Bé, i moltes més coses que us hem d'anar parlant. Ara el que heu de fer és agafar el mòbil i començar a demanar cançons. 628-414-029, 628-414-029, o també ens podeu trucar al 93-547-50-50. 93 547 50 50. Què? Tot bé?
1: Què rius?
3: No, res, mira.
1: Ah, val.
3: Res, tonteries. Anem a escoltar Shakira i Burna Boy amb Dai Dai.

0: Aquest és Alex Warren, la cançó que es diu Fever Dream. Anem a escoltar Quevedo i Elvis Crespo, que els tenim juntets amb la graciosa cançó que ens demaneu a través del 628-414-029. Primera dedicatòria del dia.
1: Amb un text ens la demana el Marc. Ens demana qualsevol cançó de Quevedo per ara, perquè justament està entrant a treballar i ens escoltarà per animar una mica la jornada laboral.
0: Marc, doncs, sí, company, sí. Va, que vagi bé aquesta jornada i aquí tens la graciosa amb Quevedo. Èxit de la setmana, eh? A Flashback.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Andorra. Andorra. 96.0. Keep it up.

0: El cantant Joan, End of Beginning. I atenció perquè Josep Montero, cantant Ducas Grasses, serà l'encarregat de triar les cançons que sonaran durant el piromusical de la Mercè.
1: Exacte.
0: Agafant el relleu a Rosalia, Estopa o també al Sonar.
1: El mateix Montero ha explicat que serà una proposta eclèctica i oberta a diversos estils, sensibilitats, sí, i amb
0: tot, aquí,
1: una presència destacada de la música en català. I el piromusical també tindrà lloc quin dia? El diumenge 27 de setembre a la platja de Nova Icària, perquè la Fira de Barcelona Montjuïc estaran fent obres.
0: Home, recordem que uns dies després del piromusical o que es gràcies oferiran els quatre concerts a l'Estadi Olímpic, crec que és una setmana, gairebé una setmana i mitja després.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: A l'Estadi Olímpic dels Companys, del 5 al 10 d'octubre, tindrem els quatre concerts d'Ocas Grasses amb cartell de tot exhaurit.
1: Mateix dubte de sempre, es posaran ells mateixos o què? Esperem que
0: jo
1: sí,
0: crec
1: no?
0: Que sí, jo crec que sí,
1: perquè...
0: Jo crec que sí.
1: Tothom els volem escoltar.
0: Ja. Home, Rosalia es va posar ella.
1: Sí, Estopa.
0: Estopa no me'n recordo.
1: No me'n recordo, la veritat.
0: I clar, el Sonar no, perquè va fer una barreja de l'aniversari del Sonar. Però bé, estem atents. Tinc ganes d'escoltar-la. Tinc moltes ganes d'escoltar a veure què ens ha triat Josep Montero. Bé, anem a escoltar el cas gràcies precisament. 628-414-029. El dedicatori és el WhatsApp. 628-414-029.
2: Bona tarda, Flashback.
1: Hola.
2: Soc el David i volia dedicar-li la cançó de Sort de tu, Déu que és gràcies, a la meva parella, la Yolanda. Ha sigut la cançó que ens ha acompanyat aquests darrers anys a l'Empordà. I avui estem tancant una etapa perquè estem fent la mudança cap a la zona de Tarragona.
0: Sí.
2: Ara mateix cada un va al seu cotxe, ja va davant meva. I espero que estigui escoltant el Flashback, només dir-li que l'estime, que tot ens anirà bé. I que si realment està escoltant-me, que no li xafi tant a l'accelerador, perquè no
1: confia. Sisplau,
2: Vale, vinga, va, moltes gràcies, adéu.
0: Treu el peu del gas. No anem de pressa,
1: No cal.
0: I no pel carrer del mig,
1: Sisplau.
0: No conduïm d'aquests a 100 al carrer del mig.
1: No. Si tenim espai a la dreta...
0: A la dreta, sempre. Per favor,
1: feu-ho.

0: Aquesta és Lady Gaga in Dolce, el tema que es diu Runway. I si et falta camp, amic meu, Bonària te'l porta al vermut de Llucià Ferrer. Arriba al Bonària Tour amb la seva food truck on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica.
1: Aquest dissabte, dia 5 de setembre, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a les botigues de Bonària, apunteu-vos bé, de la zona de l'Avinguda del Castell d'Aro 56, sí, i carrer Santiago Rusiñol de Platja d'Aro i carrer Taulera 27 de Santa Cristina d'Aro, els dies 2, 3 i 4 de setembre, és a dir, a partir de demà, aconseguiràs un tiquet per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a Santa Cristina d'Aro. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària del Camp, al vermut de Flashback.
0: Doncs ja ho saps, eh? Estigues atent si vols anar al vermut i anar a comprar les botigues de Bonària als llocs que t'acaba de dir la Cristina. 4:05 p.m, 2:00 tocat, 6:28, 4:14, 0:29. Anem a escoltar a Karol G i Bruno Mars, tema conjunt que es diu Estil, que em fa gràcia perquè ahir analitzava una mica la lletra de la cançó.
1: El suèter.
0: Sí, perquè és d'un amor que s'acaba i que el trobaràs a falta no sé què, i al moment que Karol G diu... Et trobaré a faltar, però dormiré amb el teu suèter.
1: Sí.
0: El suèter.
1: Que no amb la teva samarreta vella de tal grup de música. No. La teva
0: desfavorada.
1: No. El teu suèter.
0: Sí.
1: Val, molt bé.
0: Karol G. Karol G, vigila que fotrà calor el suèter.

0: li ha matat Chin-chan.
1: Chin-chan, els figaflaues amb la fresca, 628-414-029.
2: I amb dedicatòria diu a la Flashback, soc l'Àlex i voldria dedicar la cançó de la fresca de figaflaues als meus pares que treballen.
1: Molt bé.
2: Doncs per ells.
1: Ai, perdó. 628-414-029. El WhatsApp on ens heu de fer arribar les vostres dedicatòries. Anem a escoltar Olivia Rodrigo. Drop Dead.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: La Rosalia amb la Perla acaba juntament amb aquesta dedicatòria.
1: Hola, Flashback, soc la Lola de Sant Pere de Ribes i voldria...
2: No, esperem, no esperem aquesta. un segon.
0: Aquesta.
3: Bona tarda, Flashback. Mira, volia dedicar una cançó a la meva filla Carla, la Perla, de la Rosalia. I, bueno, i dedicar-vos a tot una abraçada i un petó i moltes forces per al setembre, que comencem tots a currar, a estudiar i vinga, molts ànims.
2: Apa.
0: Adéu, la beneïda rutina, que ens fa falta de tant en tant. Anem a escoltar aquesta versió que ha fet Alba Morena, que es diu El mar, la cançó la coneixeu tots, el tema brutal de Manel. Res a dir amb aquest tema i res a dir amb aquesta versió, perquè està molt bé. Ha fet com una adaptació. Ja veureu, aneu a l'escoltar i veureu què tal. A veure què us sembla. El mar d'Alba Morena.

0: Actual número 1 a la llista de Flashback, que és Anna Mena i Lola Índigo. Era d'esperar que arribarien al número 1 aquestes dues cracs, eh? Anna Mena, Lola Índigo, el tema que es diu Patitó, a les 5 i 3 minuts. Estàs escoltant el Feedback a Flashback, volem les teves dedicatòries. Necessitem que ens dieu quines cançons voleu escoltar, perquè nosaltres anem a cegues, si no, eh?
1: Sí.
0: No sabem què hem de posar.
1: Exacte. Final. Nosaltres aquí tenim moltes llistes, però clar, quines són les vostres preferides? Ens ho de dir vosaltres.
0: Sí, perquè si no, Cristina i jo sempre posaríem les mateixes, eh?
1: Sí.
0: Sempre estaríem escoltant una rere.
1: Eminem, Billie Eilish...
0: mira, per cert, ara anem a escoltar a Noder amb 24 Ultra, la cançó que es diu Talk to You. La posarem ara mateix, després posarem Sarah Larson, perquè hem de parlar de Sarah Larson.
1: Exacte.
0: I un tema que m'agrada molt, molt, molt, molt, molt, molt, que és el
1: de... El tema de les entrades.
0: També, tema dels entrades i de Bruno Mars, però, que Déu-n'hi-do el que ha fet, eh? Audio Only, sí, sí, sí. Ja, després en parlem.
1: Sí, sí,
0: i també de Chris de Sarandi, Good Old Days. M'agrada molt aquesta cançó, que després la posem. Ara, però, com us deia, Talk to You.

0: Aquesta és Sara Larsson, la cançó de Lash Life, sonant aquí al feedback. Cantant que ha fet autocrítica, Cristina, i ha parlat dels preus de les entrades i de la seva gira Midnight Sun Tour.
1: Exacte, ho ha fet després de que les entrades pel seu concert de Van Gogh no s'hagin esgotat. La primera vegada en la seva gira que no fa sold out. I diu ella mateixa que són molt cares, que odia la idea que hi hagi gent que vulgui venir i que no pugui pel preu, i que sé que no sóc molt popular a Tailàndia, també. I que per això no he fet sold out, no només més pels preus, i que per tant no està preocupada que el seu fandom no... Què? Digues.
0: No, és que és un tema aquest. El tema d'entrades exaurides i tota aquesta història...
1: Sí, que al final els cantants entenc
0: no
1: que s'obsessionen
0: per no
1: amb aquest tema,
0: totes les entrades,
1: però clar, ella diu, és que a Van Gogh és un lloc segurament on el meu fandom no sigui tan gran com als Estats Units o al seu país d'origen,
0: Suècia. Encara que vagis als Estats Units i
1: exacte,
0: no pengis el cartell d'entrades exaurides. Jo crec que no passa absolutament res i hem de començar a acceptar que no tot és entrades exaurides.
1: Exacte, això mateix. I també ha dit que no hauria de ser a un concert d'una experiència superexclusiva i que pren nota per nous esdeveniments en directe que faci, doncs reduir el preu de les entrades.
0: Un altre tema de debat aquest polèmic important és relacionat amb Bruno Mars i el tema de les entrades també. Ell ha posat a la venda, bueno, ell o la promotora o els dos, no sabem bé com funciona això, els dos suposo, entrades d'audio only, és a dir, només àudio.
1: T'estan avisant aquí.
0: Aquí t'ho estan dient, que és, bàsicament és com anar al concert i estar com al sofà de casa teva perquè només escoltes música, perquè no veus res.
1: Bé, al sofà, si veus el concert en directe, si més no, pots veure'l. Allà,
0: exacte, allà no
1: veuràs
0: res. Preus 70 euros, compres l'entrada que et dona el dret a estar dins de l'estadi sense veure l'escenari, és a dir, els laterals de l'escenari, que normalment aquestes entrades no es posaven a la venda, es veien al seient, es tapaven amb una lona, ara... com que estem en aquest món del capitalisme salvatge, ho hem de vendre tot. Tot, qualsevol, merda s'ha de vendre. I venem aquesta entrada que no és horrorosa perquè no veus res.
1: No,
0: tu estàs en un lateral que veus la part de l'escenari. No veus... Depèn de quina entrada, no veus ni a Bruno Mars.
1: El problema arriba quan la gent, de totes maneres, compra aquestes entrades i, per tant, veuen rendible com la venda de les entrades laterals, que al final només... En audio only.
0: Hem de parar, eh?
1: No, sí. Entenc això, que després aquestes persones, elles mateixes, es reubicaran, no?
0: No ho sé,
1: al llarg
0: faran,
1: dels estadis. Anirà, no, vaig a per una cervesa.
0: No, escolta, si no hi podem anar, no hi anem i no passa res, hi anirem a una altra. No,
1: sí,
0: no ens preocupem
1: sí,
0: per
1: sí,
0: això.
1: Sí,
0: perquè tu imagina't que estàs ara en un estadi, comença a sonar això i no veus res. Veus el lateral negre de l'escenari.
1: Exacte, no té gràcia, no té sentit.
0: Canvi una. Tu vols ara que surti... i comenci a desplegar
1: i veure
0: Bruno Mars.
1: Els passos de Bruno Mars.
0: El xandall que em porta.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Rava Duixa, la cançó de la millor gent del planeta. Sí, 28, 4, 14, 0, 29. Mira, us ho dèiem abans, que tenim una cançó que és la nostra nova obsessió aquí al Fibra, que hem començat temporada, obsessionats. En tenim unes quantes. La d'Olivia Dean també m'agrada molt.
1: Que so Easy.
0: Diu So Easy, sí, sí. To Fall in Love. Olivia Dean en general m'agrada molt, però aquesta especialment. Doncs bé, una que ens agrada molt també és Chris de Sarandi, Good Old Days. És un cantant de joveníssim, no tenim 30 anys, des de Londres. I atenció a aquesta cançó i a aquesta veu, Good Old Days. Mm.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Qui ens demana la cançó de Dora Yakis?
2: Doncs mira.
3: Hola, Flashback, sóc la Lola de Sant Pere de Ribes. Hola, i voldria dedicar-me, autodedicar-me a la cançó Dora Yakis, mm-hmm, perquè avui és el meu aniversari.
1: Felicitats.
3: I aquesta cançó m'encanta. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest inici de setembre. Adéu.
2: Gràcies i feliç aniversari.
1: Exacte, moltíssimes gràcies doncs, per desitjar-nos sort. Dedicatòria 628-414-029. 628-414-029. Amics, continuem una temporada més amb el Xollo, de busconxollo.com. La web de viatges amb el millor preu garantit. No trobaràs preus més baixos enlloc, amb un munt de destins nacionals i també internacionals, tant si vols anar al costat de casa com si vols anar una mica més lluny. Fàcil, intuïtiu, amb moltíssimes opinions perquè sàpigues en tot moment si t'interessa o no, si ho agafes o ho deixes. Xollos per tots els gustos a busconxollo.com.
2: Si encara no tens ganes d'allargar... d'allargar una mica més l'estiu, apunta aquesta escapada perquè pot desaparèixer en qualsevol moment. A busconxollo.com tens una promoció per escapar-te a Santa Susana. Home. A passar uns dies ben a prop del mar i t'allotjaràs a l'hotel Alegria al Mar de 4 estrelles superior, des de només 48 euros per persona. Què inclou? L'estada en règim de mitja pensió. És a dir, tindràs esmorzar i sopar inclosos i, a més, també podràs dedicar-te realment al que t'importa, que és descansar, gaudir de la platja i aprofitar aquests últims dies de l'estiu. Una escapada a la costa en un hotel que està reformat recentment i per menys de 50 euros per persona. Recorda, l'última escapada a la platja és ara o mai.
1: Mira, estic buscant això de 4 estrelles superior que...
2: Què vol
1: que inclou,
2: dir?
1: Estic buscant... Això, que amb terrassa, amb piscina, instal·lacions de disseny, gastronomia cuidada i habitacions més àmplies, eh? Més està reformat, per tant, vet aquí d'on surt el superior. Segurament. Clar. És per això.
2: Sí, sí, sí, segurament.
1: Sí, sí, sí.
2: Podeu tant... veure també la història al nostre Instagram, a Flashback Oficial, que ja està publicada, i veureu també la piscina, perquè darrere de nosaltres, de l'Albert i jo, tenim la foto on hi ha la piscina i les vistes.
1: D'acord, doncs si us ve de gust, ja ho sabeu, busconxollo.com.
4: Has sentit l'oferta especial de viatge que pots aconseguir a la web i a l'app de busconxollo.com. Cada dimarts al Feedback et presentem una superoferta de viatge disponible només per temps limitat. Gaudeix d'escapades en família, viatges romàntics o aventures amb amics a preus irresistibles. Entra ara a busconxollo.com i reserva les teves vacances al millor preu.
5: Hi, this is Harry Styles, and you're listening to my song...

0: La Jenny de Blackpink acompanya a Kevin Parker dins d'aquest projecte que es diu Temin Para, el tema de Dràcula. 4 minuts i 3 quarts de 6 de la tarda. Anem a posar més dedicatòries perquè ara arriba Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Hola, feedback.
0: No te pujo el micro, avui.
1: No. Estàs acostumat a l'estiu d'estar tu sol.
0: Et vull silenciar, Cristina. T'estic silenciant. No, home, no. Digues.
1: La repressió. No, sí. De part de la Laia. No volem escoltar la Laia, sí. Sé que la volem escoltar. Clar que sí, diu... Hola, feedback. Soc la Laia i començo ara mateix els entrenaments de bàsquet amb tot l'equip, ja reincorporat després d'algunes baixes la temporada passada. Opa. Per lesions. Sisplau, em podríeu posar qualsevol cançó per anar cap allà? Gràcies.
0: Bàsquet, els genolls són delicats, eh?
1: Sí, els creuats, eh? Sí.
0: Ui.

0: dels Amics de les Arts, la cançó que es diu Segurament t'estimo, que és el que estaves escoltant de fons a Flashback 10 minuts i a les 6 de la tarda. I hem de parlar d'Ariana Grande, perquè a finals de juliol la cantant va publicar el seu nou treball d'estudi, Petal, amb cançons com Hate That I Met You Love Me, que ara escoltarem, o la que li dona títol a l'àlbum, que és precisament aquesta, que es diu Petal, eh? It's such a
1: foxy trick. És una cançó que tracta sobre la relació entre l'art, el dolor i la lluita constant de ser acceptada. Utilitza la metàfora de pètal al paviment, un pètal de fragilitat en un ambient hostil i com es pot, com pot arribar a florir de totes maneres. Això sí, el que ha impactat més és el videoclip i l'estat físic de la cantant. Ariana Grande n'ha parlat en moltes ocasions sobre les crítiques que rep diàriament sobre el seu cos i assegura que està millor que mai i, de fet, quan el seu cos estava més, en certa manera, acceptat per la societat, va ser el pitjor moment de la seva vida. Per tant, el debat, això sí, no es centra en això, sinó en la preocupació sobre l'utilització d'Ozempic per part de la celebritat. Recordem que el medicament és un injectable destinat a persones amb diabetis o amb obesitat que redueix el risc d'atac cardíac, sucre en sang, però tot plegat, aquesta injecció també disminueix la gana i provoca la pèrdua de pes.
0: De molt de pes.
1: Els cànons de bellesa, com ja sabem, tant de bo no existissin, però és evident que van variant, però mentre aquests mostrin cossos naturals i saludables, no hi ha problema. Mm-hmm. Però en el moment que entre les persones més influents s'està normalitzant aquesta primesa extrema, com seria també el cas de Gina Ortega, de la sèrie de Wednesday, o Demi Moore, Meghan Trainor, Alexa Demi, la Madi d'Eufòria, i Margot Robbie, entre molts d'altres famosos i celebritats, doncs clar, preocupa el temari. No es tracta simplement de jutjar cossos, sinó que també de fins a quin punt la pressió estètica pot arribar a afectar famosos i com es pot reflectir dins de la nostra societat i també d'adolescents que s'estan creant una identitat encara.
0: Totalment, totalment cert el que dius, Cristina. L'Ozempic és un medicament que ha vingut i crec que es quedarà aquí per molt de temps. És veritat que només parlem de dones, però segurament també hi ha homes.
1: Sí. Jo estic parlant de les dones que m'han sortit, perquè el meu Instagram és totalment Ozempic. Algun cop sí que m'han sortit casos d'homes, però són les dones que potser fan una mica més d'ús d'aquest medicament.
0: Charlisteron, també una de les últimes, però en tot cas, interessant el que ens explica i ens intenta fer, com a mínim, que sigui, tinguem consciència del tema.
1: Exacte.
0: Aquest, que és la cantant Ariana Grande, i ho fa amb el tema Petal o amb aquest, eh? Hate That I Met You Love Me, que és un dels seus últims èxits, que també forma part d'aquest disc, i amb el que arribem quasi bé a les 6 de la tarda.

0: T'estàvem esperant, però...
1: Com que trigaves molt, vam començar el programa sense tu. Ara ho pots recuperar?
0: El podcast de flashback.cat. Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula que estàs veient et sembla una merda.
3: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
4: No és bona.
3: Ho vaig pensar, dic... Què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea, que és igual d'insuportable, però dura 2 hores i 52 minuts.
2: Clar.
1: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. Són les 6.

0: 628 414 029, WhatsApp de les dedicatòries. Anem a escoltar un àudio que ens demaneu. Qui ens demana?
1: Hola, Flashback.
2: Dai,
1: dai. Dai,
2: dai. Shakira.
1: I la Maria.
2: Hola, què tal?
1: I estem tornant del Marineland, que ens ho hem passat molt bé.
2: Guai, guai.
1: I avui és el meu cumple i faig 13 anys.
2: Felicitats.
1: I hem baixat per molts tobogans. I ens agradaria posar la cançó de Dai Dai de Shakira.
2: Molt bé.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu.
1: El ritmo.
0: El ritmo, que no pari el ritmo.
2: Que vagi molt bé.
0: Ha fet gràcia, no m'hi esperava, això del ritme. Si tu vas a un parc aquàtic, quina és l'atracció que t'agrada més?
2: Uf, els tobogans que fan voltes. O els que portes un flotador.
0: Ah, aquí, aquí
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí, aquests m'agraden, sí. Rectifico.
0: El dònut.
2: Els del dònut.
0: Aquests estan
2: I els dònuts compartits.
0: També.
2: També, també.
0: També, tota la família allà a sobre. Vinga, i vas xocant amb els altres.
2: Guai,
0: això està bé, això està bé. Aquests ens agraden. Anem a escoltar a Shakira i Burna Boy, Dai.

0: Un dels grans èxits de Justin Timberlake és el Can't Stop the Feeling, des de la banda sonora de la pel·lícula Trolls. Dit això, anem a escoltar Nil Moliner amb nota de veu. La cançó que ens demaneu és Me Acuerdo de Ti.
1: Hola, Flashback. Hola. Em dic Nora i volia demanar la cançó de Me Acuerdo de Ti. Adeu.
0: Adeu. Adeu, Nora.

0: Andorra.
1: 96.0. Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Paisanos, eh? Quevedo amb Ni Borratxo. Acostant-nos a 6:45 d'aquesta tarda de dimarts, hem de parlar un moment del vermut, perquè a Pedro d'Esperits presenta el vermut de Llucià Ferrer, que torna de vacances amb una doble ració aquest cap de setmana. Dissabte hi seran des de la plaça del poeta Sitjada a Castell d'Aro amb l'actriu Mima i l'actor Quim Mas Ferrer.
1: I també amb la presència de la food truck de Bonària Tour. I diumenge el vermut continua des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona amb el xef Arnau París i la Laura Pons. També amb la presència de la food truck de Bonària, amb el suport tot plegat de Bonària i la seva food truck i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ravi, l'Espanyola Sant Aniol, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran.
0: Molt bé. Doncs dissabte i diumenge, des de Castell d'Aro i també des de Guissona. A Guissona, a la plaça del Bisbe Benlloc, i a Poeta Sitjà, a la plaça del Poeta Sitjà de Castell d'Aro. Per tant, dues cites que si esteu per la zona no us podeu perdre. Hi heu d'anar-hi, a més amb els convidats que tindran. Anem a escoltar les Katzai, i aquesta cançó es diu...

0: Taylor Swift, la cançó que es diu Apple des del seu últim disc. I atenció a aquesta dedicatòria, perquè avui és el gran dia. Escolteu.
1: Bona tarda, Flashback.
2: Hola, què tal?
1: Benvinguts al Feedback, una temporada més.
0: Gràcies.
1: I res, que sóc la Vega i que com que diumenge és el meu aniversari i avui vaig a veure The Weeknd, doncs a veure si em podeu posar una cançó així que sigui xula. Vale, us ho deixo escollir a vosaltres.
2: Perfecte.
0: D'acord. Petonet. Mira, adéu, petonet.
2: I felicitats.
0: Quina casualitat, perquè tu també hi vas, Cristina.
2: Sí, jo hi vaig aquesta nit. Sí, exacte. Un cop sortir d'aquí, aniré directe a l'estadi olímpic.
0: After Hours Till Dawn Tour de Weeknd. Porta ja uns quants anys de
2: gira. Porta molts anys, va haver de parar el tour. I és que no sé si el 2023 es va reprendre. O sigui, va començar el 2022, va haver-hi una parada i es va reprendre i fins ara que arriba a Espanya.
0: Demà ens expliques què tal i si ara et digués quina cançó t'agradaria posar de Weeknd i aquella que dius, hòstia, aquesta,
2: doncs mira,
0: em fa motiu d'escoltar-la.
2: Anem a fer una mica de Remember i posar...
0: Sempre és bo, el Remember.
2: Un bon tema,
0: sí.
2: Com és aquest.
0: Quin?
2: Que es diu I Feel It Coming.
0: Home...

0: Molt bé, deixem aquesta cançó, 2:03 de set de la tarda, perquè arriba aquesta que hem escollit. Va, posem la dedicatòria i després diem quina cançó hem escollit.
1: Bona tarda, sóc la Lídia i volia dedicar alguna cançó, no sé, la que vosaltres voleu, al meu marit Jordi.
2: Molt bé.
1: Que avui fem 25 anys de casats. I donar-li les gràcies pels dos fills maquíssims que tinc, l'Eric i l'Aina, i perquè és un sol. Vinga, un petó, i no sé si teniu cap sortit perquè acabo de sortir de la feina. Si no, sisplau, apunteu-m'hi. Gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu.
2: Perfecte, doncs, felicitats.
0: Demà tenim, doncs, perquè demà regalem entrades per anar a Sijan.
2: Sí. A través d'una pregunta que a partir de les 4 ja podeu respondre, sí, i optar a les entrades familiars.
0: Mira, havia escoltat una cançó que l'elimino perquè crec que no quadra gaire amb el motiu de la dedicatòria.
2: La diem, la cançó?
0: Sí, bueno, era Rayos de Sol.
2: Sí.
0: I dic, va, tu, Cristina, m'has mirat i m'has dit, oh, va, i dic, tens raó.
2: Anem a canviar-la.
0: I tenim una llista i m'has dit, posa aquesta. I dic, sí, l'has clavada, eh? L'has clavada aquí. És la nova cançó de Karol G amb Bruno Mars, que es diu Estil. Què passa?
2: No, m'agrada. Sí, sí, sí. Que... No, sí, sí, em sembla molt adequada. Sí,
0: va, parla d'una ruptura, però no és el cas de...
2: No, però és així una cançó tendra.
0: Sí. Mira, avui, a més, que amb aquest teclat ja...

0: Em fa molta gràcia, aquest final. Henry Méndez i Juan Magana, un rayos de sol, tamacla, per favor.
1: Sí, que s'havia de recuperar sí, home, en algun sí. moment.
0: Tant en tant ho hem de fer, això, recuperar aquestes cançons. Anem a posar els Catarres en diumenge sense drama i ens acostem ja a les 6 de la tarda. Arriben els Catarres.
2: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback,

0: Les guerreres del K-pop, les Cantrex, estan a punt de batre un nou rècord a la llista de la llista d'èxit nord-americana, a la Billboard, de bandes sonores més exitoses. No paren. Quants rècords deuen haver superat aquesta gent?
1: Doncs mira, jo no ho sé, però en total potser són unes 61 setmanes del capdamunt de la llista des de l'entrada a l'estrena de la pel·lícula al juny de l'any passat, el 2025.
0: Ja ni me'n recordo.
1: I només ha estat fora del número 1 de la llista en 4 ocasions, entre elles per l'estrena de Wicked for Good i altres pel·lícules i sèries. El rècord actual el té Moana o Baiana amb 64 setmanes. Un rècord que jo crec que pot aconseguir-lo
0: a finals de mes. Jo crec que sí, eh? Sí. Jo crec que està tocant, això, eh? Ho tenim a tocar, el rècord de les Hunter X, amb Demon Hunters. Molt bé. 7 de la tarda, 4 minuts, dedicatòria. Si us ve de gust, si dius ara, mira, no sé què fer, vaig a dedicar una cançó. Perquè tinc ganes d'escoltar, doncs mira, a La Fúmiga, tinc ganes d'escoltar a Harry Styles, a Dua Lipa, a Tame Impala, amb Dràcula, o
1: a Coldplay, a qui vulgueu.
0: Taylor Swift, la que us vingui de gust. Sí. 628-414-029. O, per exemple, voleu escoltar a Bad Bunny.
2: Hola, Flashbox.
1: Hola.
2: Avui el meu germà s'ha independitzat i va viure a León.
0: A León.
2: I sabem que ara està de camí i segurament us estarà escoltant. I ens agradaria dedicar-li Debe tirar más fotos de Bad Bunny. Gràcies, adeu.
0: Adeu. Home, espero que sí que vagi molt bé, León.
1: No m'ho esperava, León. S'ha independitzat a León.
0: Està bé,
1: perfecte. Escolta'm. Molt bé.
0: Hòstia, potser ha trobat feina allà. O
1: també.
0: Potser, jo què sé, hi ha més coses, León. No ho sé. O potser ja hi va per amor.
1: Molt probable, aquesta
0: sí,
1: també,
0: sí, sí,
1: feina, amor, sí, el que sigui.
0: No ho sé.
1: O el perquè és el poble, també. Ara te l'estiu que... i ha dit, jo m'hi vull casar, sincerament.
0: I potser li ha encantat, s'ha enamorat de León. No sé, hi ha molts motius. Doncs escolta, que et vagi molt bé, a León, i per tu, Bad Bunny, Debí tirar més fotos.

0: I cada tarda amb les vostres dedicatòries que ens envieu, com per exemple aquesta que ens heu fet treballar aquí, eh?
1: Hola, Flashback, som en Kes, l'Agnès i la Nadina. I ens agradaria que fiquéssiu una cançó de la llista de Flashback a la que vosaltres vulgueu i que ens apunteu en el sorteig de demà. Gràcies, adéu.
2: Que vagi molt bé la tarda.
0: Sí, bueno, demà sortegem aquestes entrades per anar assajant amb una pregunta que us farem demà. Us farem.
2: Exacte, tot a partir de les 4 demà, de la tarda demà. Dimecres.
0: Un pack familiar d'entrades per anar a la Reserva Africana de Sijan. Ah, Cristina, què has trobat a la llista?
2: Doncs, mira, la número 1, Petitoa, d'Anna Mena i Lola Índigo, que no m'estranya, però baixant una mica més, ens hem topat amb una que jo crec que està de pujada.
0: Quina posició?
2: La número 8.
0: Vuitena.
2: Aquest diumenge s'actualitzarà la llista i veurem si en Jordi Quadres ens la posa entre el top 5, per exemple.
0: No me la sé de memòria.
2: Jo tampoc, però...
0: Quina has trobat?
2: Temps al temps. Era això de Tietz.
0: Els Tietz! Vuitena posició, molt bé. I pujant, no m'estranya.
2: Clar.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: A més de gaudir del Bike Park i de totes les activitats que ofereix Palarinsal durant l'estiu, també val la pena tenir en compte els llocs on hi podem menjar. S'ofereix el Xiringuito de la Cauvella. És la terrassa del Xiringuito, l'espai perfecte amb una ubicació privilegiada per gaudir en família, en parella o de forma individual després d'una jornada intensa d'activitats. El Xiri disposa d'una àmplia terrassa on podreu assaborir diferents tipus d'entrepans, plats ràpids, mentre gaudiu dels dies assolellats amb vistes al Bike Wall. El Xiringuito està obert durant tots els dies d'aquest estiu amb horari des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. S'hi accedeix fàcilment amb el telecabina de la Massana o, si no, directament a l'aparcament que hi ha a la zona. Es disposa també de serveis complementaris com el wifi. Podeu consultar la carta i fins i tot comprar el menú express del dia a través del lloc web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Andorra.
8: Andorra.
0: 96.0.

0: cançó de Gel, que es diu Momento de Sana, molt trenaté, també entrada al top 10 aquesta setmana, posició número 10, concretament a la llista de Flashback. Que, per cert, atenció al que ha passat a la llista anglesa amb aquesta cançó de Gel. Fins fa pocs dies era el número 1, que ha perdut pel retorn, per la tornada, no només a la llista anglesa, també a altres, però ens concentrem en l'anglesa, ni més ni menys que de Dolly Parton. Una tornada més que lògica, després de la mort, trista mort de la cantant, la setmana passada, als 80 anys, ja sabeu que quan algú es mor i és músic, les cançons, la gent té ganes d'escoltar-les una altra vegada,
1: Exacte.
0: I pugen.
1: I quan facin el documental, que segurament faran algun documental de Dolly Parton, doncs encara més.
0: Bueno, amb en Michael Jackson.
1: Ha passat, sí.
0: Les seves cançons han pujat molt, Bé, ha arribat al top 10 a tres dels seus grans èxits. Aquest, el 9 to 5 del 80, o, per exemple, aquest. Enorme, també, del 73, que va fer una versió fantàstica, Miley Cyrus, que després parlarem de Miley Cyrus, Cristina, que acaba de publicar data i nom del seu nou disc.
1: Sí.
0: I està a tocar, això. Després en parlem. O, per exemple, de Dolly Parton, també ha pujat molt aquesta. Island in the Stream, cançó escrita pels Bee Gees, interpretada juntament amb Dolly Parton i Kenny Rogers, Per tant, és fantàstic.
1: Tot amacle.
0: És fantàstic. 5 minuts i 8:15. Abans de parlar-vos de Miley, perquè a partir d'ara sabeu que és Miley, sense Cyrus. Ha tret el Cyrus del seu nom i a partir d'ara la Miley. Anem a escoltar Ana Mena i Lola Índigo amb...
1: Patito.
0: Patito, és que clar.

0: Aquesta és la cançó de Marronson amb Miley Cyrus, que l'acompanya al Nothing Breaks Like a Heart. Tema enorme de Ronson i Miley Cyrus, que us ho dèiem abans, que tenim notícies, tenim novetats referents a Miley Cyrus a partir d'ara, Miley, perquè sabeu que s'ha tret el cognom i a partir d'ara es coneixerà com a Miley. Bé, tenim títol del nou disc i data.
1: Es dirà Bass Persuades i el tindrem el 18 de setembre, d'aquí 17 dies, i parla bàsicament el títol de que la música ens envolta, que la sentim, la cantem, a vegades la ballem, i què? És poderosa, és vulnerable, dolça, forta, tot alhora forma part de la nostra vida i és el que significa aquest títol, el Bass Persuades.
0: Els alts i baixos que tenim a la vida i que intentem explicar a Miley Cyrus en aquest que serà el seu desè disc d'estudi, Bass Persuades, el 18 de setembre, i al final acaba dient que gràcies per formar part, és el missatge que ha publicat a les xarxes socials, d'aquest salvatge somni que es fa realitat, i espero que t'agradi, que l'estimis, aquest àlbum, Miley. Bueno, estarem atents, estarem atents.
1: Dia 18 de setembre.
0: Segurament no ho sé, com ho farà, però igual surt una cançó abans del 18 de setembre.
1: A veure.
0: Estarem atents, o si no, treu el disc sencer, com han fet a vegades alguns, que treuen tot el disc de cop i no esperen a treure un senzill. Estarem atents, al retorn, bona notícia de Miley Cyrus amb Bass Persuades a meitats d'aquest mes de setembre. Ara anem a escoltar la Rosalia amb la Pepa.
2: Hola,
1: hola. Hola, què tal?
2: Voldria dedicar la cançó de la Perla en el meu pare. I si la podríeu posar a dos quarts de vuit.
0: Mira,
1: clavat. Molt bé.
2: I participar a tots els sortejos que feu. Gràcies.
0: Adéu, adéu. Doncs mira, ara començarà a sonar la Perla i encara esteu atents a demanar cançons, 628 414 029.
3: Hola.

0: flashback.
1: Hola.
0: Us volia demanar la cançó de Guapíssima dels Banda Neon per dedicar-li a la meva filla, que aquests dies últims de l'estiu està fent un sobreesforç i en una cosa de formació, just abans d'entrar a la uni, vaja, que està donant-ho tot, i voldria dedicar-li. Si la poguéssiu posar a última hora, doncs genial. Moltes gràcies.
1: Adéu. Sí, sí, que vagi bé aquesta feina i el retorn a la uni. Bé, hem de parlar del Vapor i Tour, perquè si hi ha una festa, que és la festa mare de totes les festes, és la gira Flashback per excel·lència, és el Vapor i Tour. Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán.
2: La gira XXL de Flashback el dissabte 5 de setembre a partir de les 12 de la nit al costat del CAP de Vilanova del Camí. Vapor i Tour 2026, perquè puguis tornar a dir que tu vas viure el Vapor i. En recordeu-vos, aquest dissabte al CAP de Vilanova i la Geltrú, de la Geltrú no, de Vilanova del Camí, al costat del CAP, d'acord?
1: Per si passa alguna cosa, el tindreu allà, ja. Déu no vulgui, exacte. Però escolta, un copet...
2: Estiguin les urgències obertes, sí, sí. I per si de cas, exacte.
1: Estareu al costat del CAP. Doncs ja ho saps, eh? Dissabte 5 de setembre, Vilanova del Camí, al costat del CAP. Arriba Lady Gaga i...

0: volia dedicar la cançó Talk to You als nostres pares,
1: sí?
0: i tota la gent que ens estima. Molt bona tarda i molts de petons. I ens agradaria també participar en els concursos, tots els concursos que tenim. A veure si ens toca alguna
1: cosa. A veure.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Demà, segur demà.
1: Que hi ha molta gent que us estima. N'estic convençuíssim. Eva, mira. Atenció a aquesta notícia, perquè un jurat de Las Vegas ha trobat culpable a Duane Davis, de 63 anys, de l'assassinat del mític raper Tupac Shakur, eh? Ara fa 30 anys, i que en aquell moment Tupac Shakur en tenia 25. Un assassinat que sempre havia estat envoltat de misteri, fins ara, que en principi s'ha resolt, eh? Consideren provat que Duane Davis va disparar el raper des d'un cotxe a Las Vegas en resposta a l'agressió que havia patit el seu nebot per part de gent propera a Tupac, eh? Ens haurem d'esperar, si és fort això, eh? El 13 d'octubre per saber quina serà la sentència i que podria acabar amb cadena perpètua per Duane Davis, eh?
2: 63 anys, eh? I ara ha passat tot. Quan tenia ell, en teoria, 33 anys, no? Fa 30 anys?
1: Sí, exacte. Sí, sí, 33 anys. I l'altre, 25. Bé, dita aquesta informació sobre Tupac Shakur, les notícies d'avui que, bueno, ha donat la volta al món, eh?
2: No, sí, sí.
1: Perquè s'ha resolt el crim del raper. Acabem nosaltres i ho fem amb The Weeknd, perquè d'aquí poca estona sonaran un munt d'èxits a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que arriba The Weeknd amb la seva gira
2: aquí, a After
1: Hours Still Dawn Tour, i que tu, Cristina, hi vas, i que demà ja ens explicaràs què tal.
2: Exacte,
1: què tal,
2: això mateix, a veure què tal va.
1: I acabem amb aquesta, que seguríssim, va. Mal foc, aquesta zona. Si no, li dius The Weeknd, mal fet.
2: Escolta,
1: eh? I on
2: estem decebuts aquí.
1: Plenty Clades, on està?
2: Que vagi
1: bé.
2: Molt bé.
1: Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dimarts 1 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Obrim també el mes de setembre i avui sí, ja tornada a la rutina, avui fins les 11 de la nit. Benvingut al backstage, Andrea Romera.
2: Igualment, Marc Frigola, i em fa molta il·lusió que avui estiguem fins a les 11 de la nit, perquè això vol dir que podrem parlar amb els oients, que ens podran enviar notes de veu al
1: 628-414-029. Avui hi haurà moltes coses. A més, torna la nostra sexòloga de confiança, l'Alba Povedano de Mantis. Per tant, si teniu algun dubte sexual, ja sigui ara o ja sigui en el recurs del programa, doncs ja ho sabeu, 628-414-029.
2: I a més, avui és dimarts de sondeig amagat.
1: Sí.
2: Això es manté respecte a la temporada passada. I ja està, això és tot. Des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé, no?
1: O no, ja ho veurem. Hi ha hagut alguna cosa destacable a la redacció avui?
2: Sí, que m'has insultat. Vols que traiem el tema ja?
1: No, no comencem malament, però tu m'acabes de dir friqui. Vull dir, estem un a un ara
2: mateix. Tu m'has dit subnormal, que és pitjor.
1: No, home, no, Andrea, per favor. Benvinguts al backstage.
2: Vinga, va.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Ara parlarem bé d'això. Anem amb Quevedo i Elvis Crespo. La Graciosa, benvinguts, benvingudes.
3: Ella ja. Ella ya.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo.
4: Esto es...

0: Que ve d'Elvis Crespo i un dels èxits de l'estiu, La Graciosa, al backstage.
1: La vida és més sabrosa.
2: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
0: Passant 6 minuts de les 8 del vespre, sou al backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que, atenció, aquest concepte de l'aura farming...
3: Ui, no, sisplau.
0: Això de farmejar aura, que s'està posant tant de moda...
3: Sí.
0: Doncs aquestes batalles d'aura virals han arribat a la realitat. O sigui, han sortit del TikTok...
3: Sí.
0: I han arribat al tauler. És a dir, ha arribat al joc de taula de farmejar aura.
3: Perdona.
4: 20 + 20 + 7.
0: Saps una cosa?
3: Què?
0: Vols que t'informi d'una cosa?
3: És que segur que te la demanen als bolos, aquesta cançó.
0: No, no, no me l'han demanada mai als bolos, per sort, però no la coneixia.
3: Què
0: o sigui,
3: dius?
0: Estic furíssima.
3: No coneixies aquesta cançó?
0: No. He hagut de buscar a internet.
3: A l'internet.
0: A l'internet. Amb quina cançó puc representar farmejar aura.
3: En sèrie?
0: I m'han sortit diverses opcions. Saps allò del Google que et fica...
3: Sí.
0: Del Google, ja, eh?
3: Del Google.
0: Que, sí, sí, sí. Que et fica com amb intel·ligència artificial. Doncs
3: sí.
0: Mira, aquestes són les respostes que per la cosa que estàs buscant. Doncs m'han dit, amb aquesta aniràs bé.
4: 20 + 20 + 20 + 7. Ahí es muy fácil, profesor, es 6-7.
0: I t'he vist que tu estaves com molt dins, que la sabies anar dient no, per favor.
3: És que aquesta cançó és horrible.
0: No la coneixia.
3: De fet, a mi sí que m'ha passat alguna vegada quan hem fet com connexions en directe i així,
0: sí,
3: a llocs en públic, a esdeveniments que organitza Flashback, algun nen se m'ha apropat dient-me si sisplau podíem posar aquesta cançó de ràdio.
0: Ah, sí, eh?
3: T'ho juro.
0: Uau, doncs
3: sempre
0: mira.
3: Sempre els dic que no.
0: Al backstage de Flashback l'estem posant, au, per tots
3: mira
0: ells
3: que
0: i elles.
3: Bé, per tots els que la van demanar.
0: Exacte. Doncs Laura Farming, això, aquesta tendència viral de TikTok, que consisteix bàsicament en això, fer coses amb molta actitud,
3: sí,
0: no? Tu acumular aura, punts d'aura, i sí, quedar com el més guai de l'habitació.
3: Sí.
0: Consisteix en això.
3: Consisteix en això. La teoria és aquesta.
0: Ho he entès perfectament. Doncs, doncs ara resulta que ja té joc de taula. La idea ha nascut a tota velocitat arran d'aquest èxit doncs viral i aquest fenomen a xarxes.
3: Sí.
0: Ara el que has de fer doncs és convertir això que passa a les xarxes en una competició entre jugadors amb un taulell. Doncs hi ha diverses proves i lo típic, tires els daus, caus en una casella i has de fer doncs segons quines coses d'aura i gràcies a aquestes coses que facis et donen punts. Què rius?
3: Segons quines coses d'aura. És que segur que
0: bueno,
3: no saps del que es tracta, en veritat.
0: Sí, no, sí. Sí, sí, fan allò així amb la... amb la mandíbula, que
3: el
0: se la marquen.
3: El
0: Mewing, exacte.
3: Fan el ball del 6-7.
0: El ball del 6-7. Després fan també els dabs, ara s'estan tornant a posar de moda.
3: Hòstia, els dabs, eh?
0: Ah, imagina't, vull dir, hi ha moltes coses que són molt ràndoms, però sí. S'estan organitzant a la realitat aquestes batalles d'aura.
3: S'estan organitzant, sí.
0: Hi ha molta gent que està en contra i és en plan, mira, si els nanos... A mi m'agrada que els nanos estiguin al parc.
3: Sí.
0: Prefereixo que estiguin al parc que no a casa tancats jugant a la Play.
3: No, això és veritat. Si la gent s'ho passa bé fent això, endavant, que continuïn.
0: Que facin ells, no estan fent mal absolutament a ningú.
3: Exacte. Jo crec que a nosaltres ens queda una mica estranyot perquè ens estem fent grans.
0: No, no, a mi em queda llunyíssim, ja et dic, no sabia ni quina era la cançó, ja ho has vist.
3: Tu t'estàs fent gran, eh? Sí que és veritat.
0: Mira, m'estic fent tan gran...
3: Què?
0: És que ja no paro de llançar anècdotes, per favor, només començar. No, que l'altre dia ho parlàvem amb un amic meu, que vàrem anar al bar del poble,
3: sí,
0: al Modoni, de tota la vida.
3: Val.
0: I...
3: Un petó des d'aquí.
0: Sí, i tant, en Enciso. I a l'Anna. Doncs que t'ho juro, em veig les canyes ara,
3: sí,
0: i em senten malament.
3: Què dius?
0: Sí, i he trobat...
3: Se t'infla la panxa i tot això
0: però,
3: que passa.
0: Però m'estic fent molt gran i he trobat la manera que és fer-me uns quintos petits,
3: sí,
0: de Heineken, me'ls faig, i hòstia, com a mínim me'n vaig a dormir més tranquil.
3: I amb
0: però
3: això ja tires, molt
0: he
3: bé.
0: He arribat a aquest punt. Imagina't, així de gran estic, que clar, no conec aquesta cançó.
4: 20 + 20 + 20 + 7.
0: Però ara m'imagino, us ho dic de veritat, eh? L'Andrea està fent el ball, imagineu-vos.
3: Tu no has vist que fins i tot el papa
0: sí,
3: va fer
0: sí,
3: el ball
0: sí, sí,
3: del 6-7 perquè li demanaven els nens?
0: I no vas veure Marc Márquez fent la celebració i
3: sí,
0: després explicant, dient, no en tenia ni idea. Em van dir, per què no ho fas? I jo ho vaig fer sense saber-ho, doncs em sento Marc Márquez, salvant les distàncies, evidentment, però que no en tenia ni idea del tren ni de res.
3: Tu creus que els joves ens miren i pensen quin cringe aquests adults?
0: Segur,
3: no,
0: i ens estan escoltant i deuen pensar, però com que no saben quina és aquesta cançó? Però si és la cançó del moment.
3: M'imagino com a les famílies, no? Sí. Els nens al cotxe amb els seus pares dient aquests que estem sentint són uns friquis que no s'enteren de res.
0: 100%, i els estan dient, vosaltres sou més joves que ells perquè sí que coneixeu aquesta cançó, no? En fi, que sapigueu això, que hi ha el joc de taula, que ara m'agrada també perquè els nanos ara demanaran jocs de taula, que és una cosa que crec que s'està perdent.
3: És veritat,
0: tant, una altra cosa bona que ha portat això. M'imagino el Monopoly, el Trivial, i el Catan, i ara el joc de farmejar, ara. Ja
3: doncs endavant, ja està.
0: 6-7, Andrea.
2: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
0: Hem de posar de moda l'8-11.
3: Què és això?
0: De 8 a 11 de la nit, l'horari del Backstage.
3: M'encanta.
0: Apa, farmejant ara fins les 11, els del Backstage, eh? Amb Aitana de fons, superestrella. Bona nit, benvinguts.
5: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: Ugel, Solto i una imprescindible que sonarà al Vaperitour aquest cap de setmana. Divendres a Sabadell i dissabte a Vilanova del Camí. No us ho perdeu, eh? Ugel, Solto, Jamaican Bam Bam al backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
0: Un quart tocat de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català. Mm-hmm. I a més, us hem posat dues pistes de so. Pels nous, pels que no hi éreu ahir, que sapigueu que aquest any han canviat una mica, posem un fragment de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: El que no ha canviat és que si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029.
0: Sí.
2: Amb els tres requisits de sempre. El nom de la cançó, el nom de l'artista i canta una miqueta la cançó.
0: Doncs vinga, WhatsApp a punt, 628-414-029, anem a les pistes. La primera, el fragment al revés de la cançó, avui fa així.
2: Hosti, tu.
0: Jo crec que es pot entendre
2: sí.
0: bastant. M'agrada molt perquè és com xinès. És algú que li falta l'aire per parlar.
2: Saps què hauríem de fer? El tren aquell que et posen l'àudio al revés, llavors tu el cantes i li dones la volta a veure com t'ha quedat.
0: Ah, molt bona.
2: Saps?
0: Sí. Ja ho provarem.
2: Val.
0: Segona pista. Com diu la traducció avui, Andrea? A veure, eh?
2: M'atreveixo a menjar-vos els dos.
0: Ui, ui.
2: Avui està jugant amb ella, però després potser no.
0: 628-414-029. Què ens estan dient els primers valents i valentes a través del WhatsApp del backstage?
2: Mira, hi ha un parell de persones, no una, dues, que ens diuen que és despetxar Rosalia.
0: No és despetxar.
2: No. I mira, hi ha un altre missatge aquí que diu superestrella.
0: L'acabem d'escoltar, no és superestrella. 628-414-029, WhatsApp del backstage, ho podeu seguir provant. Última pista, l'inici de la cançó amagada d'avui. No, l'inici no. La lenta.
2: La lenta.
0: L'inici ho tinc de la temporada passada.
2: És com la inèrcia de dir-ho sempre.
0: La pista lenta avui fa així.
2: Ara sí que es pot treure.
0: Fàcil, jo crec,
2: ara sí, ara sí.
0: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: Andorra. 96.0. Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Andorra. Andorra. 96.0.
1: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Andorra. 96.0.
4: Flashback.
1: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Si sona Flashback, és un èxit.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Un quart i mig de nou del vespre, al backstage de Flashback ens toca resoldre la cançó amagada d'avui. Abans fem un repàs a les pistes. La pista al revés era aquesta.
2: Ho fas molt bé.
0: M'encanta parlar així.
2: Sembles com un alien.
0: Borratxo,
2: a les pel·lis parlen així. No? També. Amb la teva canya petita, que ja no pots prendre la gran.
0: És que em faig gran, jo. Segona pista. Com era la traducció avui al català, Andrea?
2: M'atreveixo a menjar-vos els dos. Avui està jugant amb ella, però després potser no.
0: 6:28, 4:14, 0:29. Tenim gent que ha tornat de les vacances? Tenim gent que l'encerta? La gent està desperta al WhatsApp?
2: Tenim aquesta gent al WhatsApp.
8: Hola, Flashback. Us trobava a faltar, primer de tot.
0: Hola.
8: I segona, crec que la cançó amagada d'avui és la de Karol G, de...
0: Pausa.
8: Si antes te hubiera conocido, crec que es diu i fa així.
2: Què?
8: Sí. Acabo d'escoltar el fragment lent. Si antes te hubiera sido, si antes te hubiera conocido,
0: olé,
8: seguramente...
2: Molt bé!
0: M'ha encantat la confirmació. Sí, acabo d'escoltar el fragment lent i segur que és aquesta.
2: A més ho ha dit, tipus, que sí, que ja sé que és aquesta. No, calma, està molestant el fragment lent.
0: El fragment lent està fent que no pugui fer l'àudio, per favor, no?
2: Sí, una sí, mica hi ha hagut una pausa dramàtica.
9: Hola, backstage. Hola. Soc en Pere i avui la cançó amagada és Si antes te hubiera conocido, de Karol G. Que hubiera sido.
0: Epa.
9: Si antes te hubiera conocido,
0: oh, yes,
9: seguramente estarías bailando acá conmigo, no como amigos. Adeu.
2: Adeu.
0: Molt bé, nano, quin anglès, eh?
2: Sí, molt bé.
0: Anglès és castellà, Andrea.
2: Era una trampa per veure si t'estava escoltant.
0: Perquè no m'estàs escoltant, veus?
2: Perquè, no, perquè estic concentrada aquí amb els WhatsApp,
0: sí, no,
2: donar-li el botó i tot plegat.
0: Fas 10.000 coses alhora, això no t'ho treu ningú. Va.
2: Exacte.
0: Més.
10: Bona tarda, Flashback.
0: Hola.
10: La cançó amagada d'avui és Si antes te hubiera conocido, de la Karol G.
0: Molt bé.
10: Que hubiera sido.
0: Epa.
10: Si antes te hubiera conocido,
0: oh, yeah,
10: seguramente estaría bailando aquí conmigo.
0: M'encanta, perquè riuen ells mateixos. Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como.
2: Està bé fer riure la gent,
0: sí,
2: no?
0: Sí, 100%.
11: Una última. Hola. Hola, Carlota. Jo crec que és la cançó de Que hubiera sido. Si antes te hubiera conocido. Bueno, ja direu, adeu.
0: Ja direu!
2: Doncs ja t'ho diem, Carlota, que sí, que l'has encertat, era aquesta.
0: Mira, Carlota, això per tu.
2: Molt bé,
0: encertada. Era aquesta la cançó amagada d'avui, el so de Karol G, que fa just 2 anys arribava al número 1 de la llista, amb aquesta, Si antes te hubiera conocido, al backstage.
12: Ay, lo quiero ver, pero muévalo, pues, dale.
13: Yo sé que

0: Karol G, la cançó amagada d'avui, si antes te hubiera conocido al backstage de Flashback, a les portes de 8:45 del vespre, plegats fins les 11 de la nit. Avui sí, eh?
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Ahir vam tenir una versió curteta del Backstage perquè hi havia el Bada Barça, però escolta'm, ara ja sí que hem tornat a la rutina de totes, totes.
2: Que va anar molt bé el partit, no? Ahir es veu?
0: Sí. Sí, sí, el partit va anar molt bé. Pensava que anaves a dir que ens va anar molt bé per començar suaus.
2: Ah, també, també. No? A mi em va anar genial.
0: Una entradeta d'una hora i ara ja sí que fins les 11 avui.
2: Una mica d'adaptació els primers dies.
0: Sí, sí. I està bé també que mantinguem aquesta distància perquè ja la primera secció avui ens estàvem fotent els plats pel cap.
2: Això és veritat.
0: Vull dir que tinguem aquesta distància de l'estiu, ens ha anat molt bé.
2: Sí, hem pogut meditar, hem pogut descansar l'un de l'altre, hem arribat més relaxats, més morenos.
0: Vinga, va, anem a posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat perquè us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció, perquè un grup de noies van a sopar una pizza a la Seu d'Urgell i acaben denunciant el local per una intoxicació alimentària.
2: Per la música que estava sonant mentre explicaves això, crec que em puc olorar per on anava la intoxicació alimentària.
0: Crec que vas bé.
2: Sí, eh?
0: Resulta que aquesta pizza portava sorpresa i que els pizzeros van confondre l'orenga amb el pot de marihuana.
2: Perdó, no fa gràcia, eh?
0: No fa gràcia, no
2: és
0: fa gràcia,
2: però... És que sempre passa el mateix, expliques coses que em fan gràcia, però realment són serioses, però no es pot riure d'això.
0: Perquè són notícies, ja ho sabeu, que les notícies virals del Backstage són una mica xorres, però és real, és un cas real, i els Mossos d'Esquadra estan investigant una possible intoxicació alimentària en un restaurant de la Seu d'Urgell. Si sapigués el nom, us recomanaria que no hi anéssiu, però lamentablement no el sé.
2: Bueno, espera, si sabessis el nom i el diguessis en antena, potser la gent aniria més.
0: Ah, també és veritat, clar.
2: Aquí hi ha gent de tot tipus, eh?
0: Clar, però llavors és... O sigui, tu ja hi vas sapiguent el què. Aquí el problema és que no les han avisat a les pobres noies.
2: Clar, això és un merder, la veritat, perquè a més, depèn com et senti això, després pateixes, ho passes malament, tens taquicàrdies...
0: Els hi va anar molt malament. Cinc noies han denunciat aquesta intoxicació perquè van haver de ser ateses d'urgència a la Fundació Sant Hospital. Això va passar el divendres passat, que era primer dia de festa major de la Seu d'Urgell.
2: Hòstia, nano.
0: Te'n vas amb els amics, amb les amigues a sopar... i va, i et trobes una pizza amb Bob Marley sonant de fons, saps?
2: Això... Això és el que és el més greu, perdre't el primer dia de festa 100%. Major. Ara arriba la festa major del meu poble i ho estic esperant des de principis d'estiu i m'imagino que arriba el primer dia i me'l perdo. A més, per una cosa que no és culpa meva, m'enfadaria bastant.
0: Si hagués sigut culpa teva, si tu haguessis pres aquesta decisió, mira, allà tu ja saps el que et pot passar, no?
2: Exacte, haver
0: espavilat. Però en aquest cas, doncs, home...
2: Quin greu.
0: Les afectades es van començar a trobar molt malament, mals de panxa, marejos, etc., després de sopar aquestes pizzas, i les primeres proves van detectar, evidentment, que dins el seu cos hi havia substàncies estupefaents.
2: Clar.
0: I s'ha de detectar, això, THC, marihuana. Per tant, el restaurant, de moment, està tancat a l'espera de que li facin el registre sanitari i veurem si els hi cau una multa. I saps allò que diuen, m'han puesto droga en el colacado? Doncs, literalment, això. Vull dir, van confondre l'orenga amb la Maria. Sí, sí.
2: Saps que una vegada... En un dels meus múltiples oficis que he tingut, vaig ser barista, això ho he explicat moltes vegades, a una cafeteria molt pija de Barcelona. I una vegada va venir un client...
0: Que li va servir a la Tini.
2: Sí,
0: no?
2: És veritat.
0: Mira com t'escolto.
2: A la Tini hi ha molta més...
0: Manu Guix, les xutxes.
2: Mira
0: com t'escolto.
2: No, allà va ser la Tini, crec que va ser també l'Adrià de la Pegatina. Els Stay Homes també venien.
0: Carai.
2: Bueno, en fi, que una vegada va venir un client que era client recurrent i ens va portar un brownie per berenar.
0: No.
2: I de cop ens fa... Diem, què passa? Com a les pel·lis. Diem, què passa? I diu, que si no fumeu, no us el mengeu, el brownie. Perquè porta cosetes.
0: Venia amb premi, el brownie! Mare de Déu, senyor. I què? Què vau fer amb aquell brownie?
2: No, jo no en vaig menjar, perquè no m'agrada la xocolata.
0: Apa!
3: Amor, soy un truán, soy un señor.
0: Ai, el millor final que podria tenir aquesta anècdota. En fi, Anem a la següent. La infanta Sofia comença el seu període d'adaptació a París.
2: Mira, com nosaltres el programa.
0: Exacte, mica en mica, no?
2: Sí.
0: Recordem que ha de fer el segon any de la carrera, està estudiant a París,
2: sí.
0: Però farà unes setmanes abans prèvies d'adaptació, on farà ioga, tindrà festes i excursions per la ciutat.
2: Mira que bé, no?
0: Ah, has vist?
2: Però això només ho tindrà ella o ho tindran tots els del seu curs?
0: No, ho tindran els de la resta del curs també. Jo recordo que quan vaig fer l'Erasmus això també ho vaig fer.
2: En sèrio?
0: Ens hi feien anar, si podíem, una setmana abans per conèixer la gent, ens muntaven des de la universitat d'activitats, realment estava molt bé.
2: Molt bé.
0: Ara ens en riem perquè és la infanta, però realment és una cosa que és molt xula quan ets adolescent, clar que sí.
2: Clar, jo recordo quan vaig anar a l'Autònoma que hi havia dos dies com així d'adaptació,
0: sí.
2: Que em coincidia amb Festa Major, no, hi vaig anar.
0: Home!
2: I després quan vaig arribar tothom es coneixia entre ells i jo no coneixia ningú.
0: I ni amb 4 anys et vas adaptar, no, a l'Autònoma?
2: La veritat és que no.
0: La filla petita del rei s'instal·larà a París per començar el segon any universitari dels seus estudis en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.
2: Val, molt bé,
0: no? Jo no sé
2: bé,
0: si això ho ha triat ella o l'han obligat. Però
2: no, l'hauran obligat, segurament. Sí. Aquesta nena va dir, vull estudiar periodisme, i li van dir no.
0: No, no, la teva mare ja ho va fer. Perquè Letícia és periodista.
2: És veritat?
0: Sí, sí, per tant, no.
2: Mira com li ha anat a la vida, braguetazo i a viure.
0: És
2: veritat.
0: Doncs abans de començar tindrà els seus 15 dies d'adaptació i atenció perquè li esperen reptes en grup, concursos de cuina, està molt bé. Viure sol i aprendre a cuinar.
2: Sí, això sí.
0: Partides de petanca, sessions de ioga, excursions per descobrir la ciutat de l'amor.
2: Oh.
0: I també festes de benvinguda, evidentment.
2: Doncs que s'ho passi molt bé.
0: Començarà el 21 de setembre, eh? Anem a dir, per començar com els Reis, pues, exactament. Sí.
2: Ella va tard. Ella, allò de començar quan comença el mes de setembre, no, encara està de vacances. Ves a saber el que està fent ara.
0: Primer és més important dominar la petanca i llavors ja li vindrà dominar les ciències polítiques i les relacions internacionals.
2: 100%. Importància el que és important.
0: Tal qual. I atenció a aquesta notícia als fans d'Olivia Rodrigo, i és que la cantant ha tret entrades Silver Star Tickets per la seva gira. Què vol dir aquest nom?
2: Què?
0: Que treu entrades a 20 euros.
2: Molt bé, Olivia Rodrigo, no?
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Em sembla molt bé, perquè ara hi ha una crisi amb el tema dels, amb el tema dels concerts que portem denunciant-ho des de fa temps, que s'estan venent les entrades a uns preus que no tothom pot accedir. I moltes vegades passa que, a més, t'has de desplaçar fins al lloc on és el concert.
0: I, a més, per, no sé, si com a mínim mig any de diferència o un any... Bueno, en fi.
2: Sí, sí, una bogeria.
0: Doncs avui mateix, a la nit, surten aquestes entrades a la venda. Són entrades, ja us diem ara, molt limitades i estaran disponibles per molt poc temps. A les 9... Si sou molt fans d'Olivia Rodrigo, les 9 aquí a Catalunya, podeu fer allò d'obrir Ticketmaster.
2: Hosti.
0: Entreu, intenteu aconseguir les entrades, però teniu el backstage de fons.
2: Si les cues així, virtuals.
0: Sí, com t'agraden, eh?
2: Espera que no em posi jo aquí.
0: No, no, no, tu estàs fent el backstage.
2: És veritat, m'he de concentrar en la meva feina.
0: Que tindrem sondeig avui, tindrem whatsapps. En fi, doncs això, les condicions per a aquestes entrades. Les has de comprar sí o sí de dos en dos.
2: Val.
0: Per tant, el preu ja no són 20, sinó que són 40.
2: Ah, vaja.
0: Feta la llei, feta la trampa. No saps on et tocarà aquesta entrada. A sorpresa.
2: Ai, que divertit, això.
0: Sí, que divertit quan et tens una columna de davant.
2: No, però no crec, no? Bueno, no ho sé.
0: Optes també a entrades amb visibilitat reduïda, és a dir, a qualsevol lloc de l'estadi. Clar, són d'estadi, per tant, una liada.
2: Però a mi aquests nervis, aquesta aventura m'agraden. És com quan vas al Popmart i et gastes 40 euros en un peluix que no saps el que et tocarà, després et toca el més lleig, però clar. I el que has gaudit tu, Brindu,
0: 100%,
2: saps?
0: Està genial. Mirada cares a la paret, Olivia Rodrigo. Després, per evitar la revenda, hauràs d'anar a buscar-les de manera física, o sigui, les hauràs d'anar a buscar a taquilla.
2: Val.
0: I són entrades nominals. La persona que les hagi comprat haurà d'anar a taquilla físicament a recollir-les. Val?
2: Doncs això em sembla bé, perquè així eviten la
0: 100%.
2: Revenda d'entrades.
0: I
2: molt
0: són
2: bé.
0: Molt limitades. A partir d'avui a les 9 et pots registrar i estar actiu per tots els concerts de la gira. Per tant, això, un ull posat al backstage, bueno, una orella, i els dos ulls posats a Olivia Rodrigo.
2: Em sembla perfecte. Molts ànims a tots els que ho intentareu.
0: Ànims, sí.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: I parlant d'entrades, n'hi ha un que va tenir polèmica aquest estiu, perquè
2: sí.
0: Ha tret entrades a 70 euros per la seva gira, però entrades on només el pots escoltar, no el pots veure. En fi, té tamacles per això, eh?
2: Això és veritat.
0: Bruno Mars, al backstage, On My Soul. Benvinguts, benvingudes, bona nit. Sí.

0: flashback, només èxits.
1: Només èxits!
0: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: 5 minutets i arribem a 3 quarts de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback i arriba el moment d'una de les seccions que més us agraden, sí, aquesta temporada. Tampoc la canviem, el sondeig amagat. Us direm un percentatge que s'amaga i haureu d'esbrinar a què correspon.
3: Podeu participar a través del nostre WhatsApp al 628 414 029.
0: Participa al backstage. Envia la teva nota de veu al 628 414 029.
3: I avui el percentatge amagat és el 70% de les parelles.
2: Epa!
3: 7 de cada 10.
2: Molt bé.
3: Més de la meitat.
2: Sí, sí, sí.
3: Trobaves a faltar això, eh?
2: Sí, ho trobava a faltar molt. I gairebé 3 de cada 4, gairebé.
3: Jo és que em perdo ja.
2: Seria el 75%. Si em treus els zeros... Home, no. 25, no?
3: Sí, sí.
2: Les nostres matemàtiques, eh? En fi, vam anar a l'autònoma, ja ho heu vist. Doncs això, tenim aquí la dada, 70% de les parelles.
3: Sí.
2: Anem a les 3 pistes a veure si aconsegueu resoldre el sondeig d'avui. La primera diu així: el 70% de les parelles fan una cosa al llit.
3: Quin fracàs, eh? Ho he intentat.
2: El 70% de les parelles fan una cosa al llit. Vale.
3: Tothom està pensant en el mateix.
2: O no.
3: Bueno.
2: O

0: el descans. Andrea Romera, 628 414 029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
1: Mira, de moment van arribant alguns missatges. Hi ha aquí una persona que ens diu que és llegir el que fan les parelles.
0: Val, podria ser.
1: També ens diuen mirar una pel·lícula.
0: Mm-hmm.
1: També ens diuen estirant pets.
0: Estirant pets.
1: Estirant pets. També veig per aquí la cullereta.
0: Val.
1: Una mica de tot.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Les primeres notes de veu que van arribant, 628 414 029, també tenim missatges escrits, sobretot. Dieu-nos-ho amb nota de veu, així us escoltem. Si no ho heu resolt encara, anem a la tercera pista, va. I és la següent. Fer aquesta cosa pot emprenyar l'altra persona o pot fer que et costi més adormir-te.
1: Hosti, doncs llavors no ho fem, no?
0: No, clar.
1: Si tot són coses negatives.
0: Tot és negatiu. Fer aquesta cosa pot emprenyar l'altra persona o pot fer que et costi més adormir-te, d'acord? Aquestes són les tres pistes. La repassem.
1: La primera pista deia el 70% de les parelles fan una cosa al llit.
0: Sí.
1: La segona pista era aquesta cosa no està relacionada amb el sexe ni el descans. I la última pista diu fer aquesta cosa pot emprenyar l'altra persona o pot fer que et costi més adormir-te.
0: Va, WhatsApp obert, 628 414 029. Què fan el 70% de les parelles? Notes de veu al nostre WhatsApp i de seguida resolem el sondeig d'avui.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Mentre el resolem, que soni el número 1, Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa.
3: Hola, amigos de Flashback.

0: backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen dos minutets de tres quarts de nou del vespre, sou al backstage de Flashback, i hem de resoldre el sondeig amagat d'avui. Avui us preguntàvem pel 70% de les parelles, d'acord? Aquest era el percentatge que s'amagava. Anem a repassar les pistes, Andrea.
2: Les pistes deien, el 70% de les parelles fan una cosa al llit, aquesta cosa no està relacionada amb el sexe ni el descans, i fer aquesta cosa pot emprenyar l'altra persona o pot fer que et costi més adormir-te.
1: 628-414-029, què ens han dit els oients al WhatsApp?
3: Hola, Flashback.
1: Hola.
3: Nosaltres pensem que la paraula és roncar, que això molesta molt.
1: Uau, deveu tenir un monstre a casa, eh?
2: Sí, sí.
4: Bona nit.
1: Hola.
4: El 70% de les parelles miren el mòbil per separat.
5: Hola, doncs crec que el 70% de les parelles ronquen o respiren fort, perquè no s'enfadin, no? Dit més finament.
6: Hola, Flash, soc l'Ariadna i nosaltres creiem que el que fan les parelles és mirar el mòbil abans d'anar-se'n a dormir.
7: El 70% que fan és roncar. Estic segur que roncar. Una abraçada del País Valencià.
1: Una altra per tu, dels del País Valencià. Ole.
2: Que guai.
8: Jo crec que la gran majoria de parelles miren el mòbil.
1: Molt bé, doncs fins aquí alguns dels whatsapps que hem rebut al 628-414-029. I bàsicament hi ha dues corrents d'opinió.
2: Sí. I hi ha una d'aquestes corrents que l'ha encertada.
1: Sí? Ja ho dius així?
2: Sí.
1: No crees suspens?
2: No.
1: No t'agrada?
2: Ja se sap, no més o menys, que una de les dues té raó.
1: Hi ha la gent que diu que és roncar i hi ha la gent que diu que és mirar el mòbil. En parella o en solitari?
2: Doncs la resposta correcta és que el 70% de les parelles fan servir el mòbil al llit.
1: Doncs aquesta era la resposta al sondeig d'avui. Gràcies a tots els i totes els que heu participat al 628-414-029. El 70% de les parelles, 7 de cada 10, fan servir el mòbil al llit. És molta gent.
2: Jo m'esperava que seria el 100%, no? Ara gairebé tothom s'emporta el mòbil al llit.
1: Això és veritat.
2: I fa servir una estoneta abans d'anar a dormir.
1: Això és veritat, eh? Hi ha molta gent que, no, estic mirant una cosa i ja està. Sí,
2: mentida.
1: Aquesta cosa, el TikTok, que t'engoleix allà o vinga tot el dia.
2: Això t'anava a dir, com entris a TikTok i tinguis el dit bailongo aquelles hores, et quedes fins
1: de cop veus també els bailongos fent el 6-7, eh? Que jo ja he après què vol dir.
2: Avui, com hem sabut que el 70% de les parelles fan servir el mòbil al llit, volem xerrar amb vosaltres per fi després de tot l'estiu i que ens expliqueu quines són aquelles coses que us molesten de la parella al llit, a l'hora de dormir, vull dir.
1: Val.
2: O sigui, aquelles coses que vosaltres, quan dormiu en parella, ja sigui la vostra parella, o aquelles nits que dormiu acompanyats pel que sigui, l'altra persona fa aquella cosa que...
1: Que sigui, que hi ha hagut sort, no?
2: Perquè la cita de Tinder ha funcionat, saps? O perquè has sortit de festa i has triomfat al final.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs aquelles coses que fa l'altra persona que es treuen de polleguera.
1: Vinga, va, 628-414-029, coses que faci l'altra persona que us treguin de polleguera, coses que faci al llit.
2: Sí, però parlem
1: no
2: de dormir. Parlem de dormir.
1: WhatsApp obert i de seguida us escoltem, vinga.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Mentre aneu enviant WhatsApp, 628-414-029, arriba Nil Moliner, tu cuerpo en braille.
9: Hola, sóc el Nil Moliner.
10: Una interpretación de leer su cuerpo en braille.
9: I jo també ballo a rima de Flashback.

0: el seu Tu Cuerpo en Braille al de Sant Feliu de Llobregat on fire aquest estiu amb la seva gira del disc Nexo. Un Nil Moliner, per cert. Atenció.
1: Ja ho diràs, eh?
0: No, que aquest divendres...
1: Ah, sí?
0: Treu nova cançó amb Ginestar.
1: És veritat.
0: Esperem que vinguin ben aviat a presentar-nos-la al backstage de Flashback. Ja sabeu que amb el carnet jove tenim un munt d'avantatges i promocions. S'acaba l'estiu, però no s'acaben els plans ni els descomptes. Si toca tornar als estudis, amb el Pack Jove 2026 tens 5 euros de descompte en Abacus, en compres mínimes de 25 euros, en productes de papereria, manualitat, jocs i joguines. I també tens la tarifa reduïda en tots els productes, és a dir, en les mateixes condicions que els socis d'Abacus.
1: I si al setembre vols començar aquell esport que fa temps que et ronda pel cap, tens descomptes en molts gimnasos arreu de Catalunya. I a més, et pots equipar amb descompte, ja que al cercador del carnet jove trobaràs avantatges en material esportiu, roba, calçat, accessoris, bicicletes, futbol, sala, tennis, un munt d'esports, clar, sí, això, sí. Segons l'establiment. A més, també arriba a Fira Tàrrega del 10 al 13 de setembre amb teatre, moviment, circ i arts de carrer. I amb el carnet jove tens un 20% de descompte, tant en la compra en línia com a taquilla. I per immortalitzar les fotos de l'estiu tens un 50% de descompte a eMoments en una comanda mínima de 30 euros.
0: Si no tens el carnet jove, fes-te la carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app i gaudeix del carnet digital al mòbil.
2: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
0: 5 minuts i les 9. Recordeu, 628-414-029. Avui hem descobert que el 70% de les parelles utilitzen el mòbil al llit. I us estem preguntant què és el que més ràbia us fa de la vostra parella al llit. 628-414-029. De seguida us escoltem, va.

0: Olivia Dean, amb aquesta cançó que es va acabant, es diu So Easy to Fall in Love. Sort que es va acabant, perquè ja ens estàvem discutint amb l'Andrés Romera.
1: Una mica, sí.
0: Anem a fer aquesta discussió, però a l'antena, amb les vostres notes de veu, va.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Les 9 en punt. Ara. I al backstage de Flashback avui hem descobert que el 70% de les parelles fan una cosa al llit i aquesta cosa és mirar el mòbil al llit.
1: Sí.
0: D'acord? I és una cosa que hem dit que pot ser que faci ràbia a la teva parella.
1: Sí.
0: Precisament això és el que avui us preguntem a través del WhatsApp 628-414-029. Què és el que més ràbia us fa de la vostra parella o de les persones amb qui dormiu?
1: No ens hi ficarem aquí, cadascú que tingui
0: exacte.
1: Les parelles que vulgui.
0: Al llit,
1: sí.
0: Però no a nivell sexual, no caràcter... Exacte.
1: No en un context sexual, sinó a l'hora de dormir.
0: A l'hora d'anar a dormir, què us fa ràbia de la vostra parella, no?
1: Sí.
0: 628-414-029, de seguida us escoltem. Abans comencem amb la tertúlia. A tu què et fa ràbia, Andrea Romera?
1: A mi una cosa que em molesta molt és que em passin la cama per sobre. O sigui, la cullereta te la compro. Allò de les caretes molt a prop també t'ho compro.
0: Les caretes a prop quan t'acabes de despertar, eh?
1: Què? És romàntic despertar-te amb la cara de la persona a la que estimes allà al teu davant.
0: Despertar-te amb aquell alè que estimes també allà davant.
1: Mira, aquella alè te l'has menjat la nit anterior, probablement.
0: Ja ho sé,
1: ara
0: però...
1: no et posaràs exquisit.
0: Però ha passat tota la nit, precisament. Una rentadeta de dents, una glopejadeta d'aigua, no sé.
1: Tu quan vols, ets molt cursi, però després...
0: Sóc un fill, sí, ja ho sé, però ja ho reconec. Vull dir, dormo amb la boca oberta, què vols? Jo els matins també doncs, tinc les meves coses a la boca.
1: Val.
0: Saps? No m'ho treguis de context, no comencem.
1: Només he rigut.
0: Vale.
1: Tornem, sí. La cama per sobre. Què em molesta? No m'agrada, perquè llavors és com que a vegades s'enganxa el pijama, s'enganxa el llençol, pesa. Si és estiu, fa moltíssima calor. Mm-hmm. I hi ha un punt que fa pena, perquè penses que és maco, no?, el contacte físic dormint, però és que al final es fa insostenible, llavors has de fer-t'ho d'alguna manera perquè tregui la cama.
0: Per sortir d'allà sota, no?
1: Sí, ho has d'aconseguir.
0: Com si estiguessis allò encaixada i que no poguessis sortir de cap de les maneres.
1: Després hi ha un punt que et sents una mica culpable.
0: Sí,
1: no? Perquè penses, ai, aquella persona ha volgut passar-me a la cama per abraçar-me.
0: I no, jo l'he rebutjat.
1: Sí, sap
0: ets
1: greu.
0: Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid, no? Una mica, estàs empresonat allà.
1: I a tu què et molesta que et faci la teva parella quan aneu a dormir?
0: A mi em molesta molt que la penya porti mitjons per anar a dormir.
1: Però què més et dona?
0: Probablement aquells mitjons han anat per terra de tota la casa i han repassat totes les cantonades i han tret tota la pols del terra de la casa. Llavors, aquells mitjons al llit... Em fan una mica de fàstic, no sé.
1: Però perquè tu ets la típica persona que et molesta que algú es posi al llit amb la roba que ha portat pel carrer...
0: Evidentment,
1: o amb...
0: evidentment.
1: Però què més... És que
0: tu
1: no
0: allò que fas d'anar fora a comprar el pa, o el súper, o el 24 hores, o tal, amb el pijama, no ho entendré mai.
1: Aquesta és una discussió que ja l'hem tingut.
0: Sí, sí,
1: jo quan vaig amb el pijama no vaig fregant-me per les escombraries, vaig caminant pel carrer, igual que amb els mitjons. Dubto que algú vagi per casa teva refregant els peus per terra, aixecant tota la pols i tota la merda.
0: No, però sí que agafaran. Si vas descalç, agafes tota la pols i tota la merda del terra. Llavors, aquests mitjons... Home, després fotre'ls al llit, què vols que et digui?
1: Val, i si tens uns mitjons especials per dormir... Llavors
0: i cada nit són els mateixos.
1: O sigui, tu et canvies el pijama cada nit, també.
0: No m'agrada dormir en pijama.
1: Mare de Déu.
0: No puc, perquè se'm rebrega i amb les samarretes...
1: Val.
0: No, tinc la
1: sensació...
0: Tinc la sensació que m'escanya tota la nit, t'ho juro. No és conya.
1: Què vols? És que la teva amant dormi despullada, també.
0: No, que cadascú dormi com vulgui, escolta'm.
1: Val.
0: Clar, o sigui, aquí, si em vols posar roba, posa-te-la, cap problema, però... Que sàpigues que no sigui la roba del dia. I el dels mitjons no fa molta ràbia, que vols que et digui. Fins, mitjons són per anar pel carrer, ja està.
1: Val.
0: Què diu la gent al WhatsApp?
1: Mira, tenim un WhatsApp que està escrit d'una noia que es diu Carla,
0: sí.
1: I diu que no em faci un petó abans d'anar a dormir, però és que ella a baix especifica llegiu amb direcció a Carlos Alcoba, que estem els dos al cotxe.
0: Oh, uau!
1: La Carla...
0: Que té nom i cognoms, aquest missatge.
1: La Carla ha hagut de recórrer a la ràdio perquè la seva parella, en Carlos...
0: La Carla li diu al Carlos...
1: La Carla li diu al Carlos que li faci un petó.
0: I el Carlos li diu a la Carla, punxa'm però la panxa no.
1: Mira, i la Carla ens està agraint
0: que haguem dit
1: ara
0: això,
1: mateix
0: no?
1: que estiguem dient això per la ràdio perquè el Carlos s'adoni que li ha de fer un petó abans d'anar a dormir.
0: Ah, diu que li faci un petó encara que tingui mal alè.
1: Això del mal alè t'ho has inventat
0: no,
1: tu,
0: però,
1: eh?
0: Però vols dir que no ho estàs llegint malament?
1: No, no.
0: Ah, vale, jo havia entès que la Carla el que deia és que en Carlos ni se li apropés.
1: No.
0: Ah, al revés.
1: El que li molesta és que el Carlos no li faci un petó abans d'anar a dormir. La Carla li està demanant al Carlos que li faci petons abans d'anar a dormir.
0: Val, jo ho havia entès al revés. Pensava que estaven al meu equip i no.
1: I ara estan tots dos junts al cotxe.
0: Discutint, no, ara mateix.
1: I ens ho ha enviat escrit, suposo, perquè no ho noti, clar, el Carlos.
0: Doncs, en fi,
1: s'hagi trobat de sorpresa.
0: Carlos, una abraçada des d'aquí. Ja ho saps, o sigui, és ben fàcil, tio. Abans d'anar a dormir, un bon petó i ja està. Aquí al backstage ja saps que som molt de petons.
1: Mira, la Carla ens diu, li ha quedat ben clar, moltes
0: gràcies. Vale, mira, doncs ja està. El backstage de Flashback avui, Baby Boom. Més notes de veu, va.
3: Ens molesta molt el llit, que de sobte ens despertem a mitjanit, que ens estan llepant la cara... I resulta, obres els ulls i és el gos que s'ha posat al llit. Això ens molesta molt.
1: Això també és un tema, eh?
0: Sí, però jo ara em pensava que era una persona que li estava llepant la cara a mitjanit, saps?
1: Imagines?
0: Ens despertem a mitjanit i m'estan llepant... Home!
1: Ua, tu que et molesta que se t'apropin una miqueta a la cara, imagina't si a sobre et llepen.
0: No, no.
1: Fas fora aquella persona de casa teva.
0: Andrea, seria una mica estrany que algú de cop, per despertar-me a la nit, em comencés a llepar la cara, no ho trobes? O ho trobes el més normal del món?
1: No, és una mica estrany. El que t'anava a dir és que això també és un tema, el de deixar les mascotes pujar al llit,
0: 100%.
1: O no? O sigui, tu deixes pujar la mascota, que també s'ha refregat pel carrer, ha anat pel fang, ha trepitjat sorra, ha anat per tot arreu, però a mi no em deixes posar-me al teu llit amb la roba que he dut un moment al supermercat.
0: Perdó, mira, aclareixo, no tinc mascotes i no hem dormit junts, per tant, ara que aquí no sortim de context...
1: Era un exemple.
0: Ja ho sé, però que no sortim de context les coses.
1: No,
0: o sigui, en cap cas, no m'agrada que pugin tampoc les mascotes al llit.
1: Val.
0: Saps?
1: Ja està. Jo només volia justícia per tothom,
0: ja
1: la
0: està.
1: Mateixa.
0: Següent.
4: Ostres, doncs jo no suporto que la meva parella em toqui amb els peus ben freds per calentar-se.
0: Opa!
1: Ah, aquest problema tu el tindràs, perquè si li prohibeixes a la gent ficar-se al teu llit amb mitjons, després si tenen els peus freds, què? Què fem amb ells?
0: Doncs els poses una estona sota el llençol i se t'aniran escalfant.
1: Noies, si algun dia aneu a dormir a casa del Marc Frigola, que sapigueu que us trobareu una llista de normes a la seva habitació les heu de complir, perquè, mare meva, sembla això el Gran Prix, anar a dormir a casa teva. Tot de normes, tot de proves, ja no pots fer res, nano.
0: En fi, no, si voleu ja m'ho direu, que voleu venir a dormir a casa meva quan tingui casa. 628-414-029, WhatsApp obert del backstage de Flashback. Déu-n'hi-do, amb el debat avui està servit. Què és el que més us molesta de la vostra parella a l'hora d'anar a dormir, d'acord? Coses que faci la vostra parella al llit abans d'anar a dormir que us molestin o mentre dormiu.
1: Sí.
0: Per exemple, ningú ha dit res de roncar. Jo entenc que això se sobreentén.
1: Sí, a tothom li molesta, no, que algú ronqui al teu costat.
0: Si algú fa un concert de rock, doncs també ho podeu dir, eh? WhatsApp obert, 628-414-029. De seguida, us escoltem.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Abans arriba una de les cançons de l'estiu, la signa Another i 54 Ultra, i aquesta que ens dona molt bon rotllo per començar l'hora de les 9 al Backstage de Flashback. Talk to you, benvinguts, benvingudes. Ara anem al WhatsApp, va.

0: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I el millor moment del dia. Els safrets.
2: Per fi arriba el millor moment del dia, el moment dels safrets al Backstage de Flashback. I avui parlem d'amor, que és una cosa que ens agrada molt fer aquí. Parlem d'una de les parelles del moment.
1: Per què m'inclous?
2: Ens agrada molt parlar d'amor.
1: Sí, dels sempre, altres, sí.
2: Exacte, sempre que sigui amor dels altres.
1: Exacte.
2: Doncs avui parlem d'una de les parelles del moment. La parella formada per l'actor Jacob Elordi i la model barra empresària Kendall Jenner.
3: Que confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano.
1: Què els passa a aquest parell?
2: He de dir que en realitat no hi ha hagut confirmació oficial que aquests dos siguin parella.
1: Val.
2: Però després de mesos que els hem anat veient junts per tot arreu, a aquestes alçades ja tots sabem que són nòvios. Ja no cal que dissimulin més, no?
1: M'agrada molt com has escrit nòvios al guió. Ho has posat amb accent a la O, nòvio, però després amb una U, US.
2: Sí,
1: nòvios, no?
2: Nòvios? No es diu
1: sí, sí.
2: Així?
1: 100%. I sí que és veritat això, que no s'han amagat en cap cas.
2: No.
1: Vull dir, ja des de que els van anar enxampant i tal, vull dir, ja s'han deixat veure i fan vida normal sense haver confirmat res. És una mica com l'estratègia que va fer Aitana amb la majoria de les seves parelles. Sense confirmar res, s'anava deixant veure i ara en plan, mira, aquests dos són parella i ja està.
2: Clar, és que ara és una mica el que fan els famosos, això, perquè què faràs? Penjaràs una foto i diràs, som
1: hola.
2: Nòvios.
1: Clar, no.
2: Si penges una foto com fent-te un petó i així, ja dones a entendre que això...
1: Sí, però moltes vegades, si t'hi fixes, no pengen aquesta foto del petó.
2: No.
1: I les revistes del cor o la gent que segueix la premsa del cor, fins que no hi ha el petó no hi ha com la confirmació, no?
2: Això és veritat.
1: És una mica aquest el punt, sí, sí.
2: En aquest cas, que Kendall Jenner, per cert, és l'ex de Bad Bunny,
1: sí.
2: I Jacob Elordi és l'ex de Zendaya. Aquest univers dels famosos és bastant curiós perquè és com el típic poble on tots es lien amb tots.
1: 100%.
2: Doncs ells són exactament el mateix.
1: Que tots són cosins, no?
2: Sí.
1: Una mica.
2: El cas és que després de mesos de relació en què Kendall Jenner i Jacob Elordi llueixen, la veritat, bastant feliços i bastant enamorats,
1: això
2: almenys...
1: sembla.
2: Sí, això es veu a les fotos. A les xarxes socials ha sorgit una gran preocupació.
1: Malament, Rai, quan la preocupació és a xarxes.
2: La gent s'està començant a preguntar com s'organitza aquesta parella si en realitat ella, Kendall Jenner, té molts més diners que ell.
1: Per tant, la preocupació és pels jaieres, eh?
2: Pels calés.
1: Sí.
2: I t'he de dir que no és una preocupació que sorgeix del no-res. Tot comença quan el Daily Mail publica una informació que assegura que el clan Kardashian-Jenner estaria preocupat perquè Kendall Jenner estaria pagant tot, però tot és tot,
1: sí o no?
2: El que fa amb en Jacob Elordi.
1: Uau.
2: És a dir, Kendall Jenner estaria pagant els hotels, els sopars, els jets privats. I tu pensaràs, per què Kendall Jenner ho està pagant tot?
1: Clar.
2: Si ell, en Jacob Elordi, que és actor, també és milionari, no?
1: En Jacob Elordi li està anant prou bé últimament, no? Suposo. Vull dir, està fent moltes pel·lis, és un dels actors del moment.
2: És l'actor de moda, 100%, ara mateix, en Jacob Elordi.
1: Entenem que li va bé, no ho sé.
2: Mira, segons la revista Quere, Kendall Jenner, l'any 2024, és a dir, fa dos anys, tenia un patrimoni de 60 milions de dòlars.
1: Carai, nano.
2: Que és una riquesa que hauria generat gràcies a la seva feina com a model, que és la model millor pagada del món ara mateix, i també gràcies a la seva marca de tequila, que es diu Tequila 818.
1: Val.
2: I l'he estat cotillejant aquesta tarda, i cada ampolla costa entre 50 i 250 euros.
1: Ara entenc per què no coneixia aquesta ampolla de tequila, veus? No l'havia provat mai.
2: Pel que sigui, se'ns en va de pressupost.
1: Pel que sigui, un xupito deuen ser 13.
2: És veritat.
1: És que clar.
2: És veritat.
1: Mare de Déu.
2: Mira, si algú de màrqueting de la Kendall Jenner ens està sentint, no, i ens vol enviar una ampolla perquè la tastem, de tequila.
1: I en aquí les nostres cantimplores per fer el Backstage i tenim de cop una substància que és transparent però que, oh, sorpresa, no és aigua.
2: Pel color ningú s'adonarà.
1: Sortirà bé el programa després, eh, Andrea?
2: Doncs això, que la Kendall Jenner té un patrimoni de 60 milions de dòlars.
1: Sí.
2: I en canvi, en Jacob Elordi, segons Forbes, té un patrimoni estimat d'entre 8 i 15 milions de dòlars. Que també és moltíssim.
1: Sí, clar.
2: Però és que, clar, Kendall Jenner té 6 vegades més diners que ell.
1: Clar, però i què has de fer en aquests casos?
2: Clar, potser ella està com acostumada a un nivell de vida molt car.
1: Evidentment,
2: això,
1: clar.
2: De jets privats tota l'estona, d'anar als millors hotels, de sopar en els millors restaurants, de comprar-se roba caríssima tota l'estona, i ell potser no s'ho pot permetre. O sigui, ell es pot permetre una vida de luxe, una vida d'artista, que és el que és, un molt bon actor, però clar, no està a aquest nivell,
1: clar.
2: No?
1: Home, té 6 vegades més.
2: són molts diners.
1: Vull dir, és molta més pasta, clar, clar.
2: Clar, això si ho portéssim al nostre terreny seria com si tu cobres 1.500 euros al mes, 1.000 euros al mes, que seria el normal, juntar-te amb una persona que cobra 6.000 euros al mes.
1: Clar, clar.
2: Evidentment...
1: No, que una mica és el que passa aquí al backstage. Vull dir, estic cobrant 1.000 euros i l'Andrea està cobrant 6.000 pavos.
2: Mentida.
1: Home, t'han fet un fitxatge caríssim.
2: Sí.
1: Sí, per treure't d'informatius, nano.
2: No, jo espero que almenys en Jacob Elordi pagui algun dia les birres o...
1: Ah, no sé, les coses les que puguis olives, permetre't, no? El gelat...
2: Clar.
1: Que no, deu ser un gelat de 28 euros.
2: És veritat. Saps?
1: Però com a mínim te'ls pots permetre.
2: 28 euros se'ls pot permetre, sí. El Jacob Elordi. Però, en fi, sembla que això, aquest tema dels diners, no és un impediment pel seu amor.
1: Oh. Love is in the air, everywhere I look around. Sí, sembla que estan enamoradets, aquests dos.
2: Sembla que estan enamorats perquè els veiem junts tota l'estona, tot arreu. És que, segons el Daily Mail, fins i tot la família Kendall Jenner també estaria preocupada perquè la Kendall passa massa temps amb en Jacob Elordi i està passant absolutament de tothom.
1: Ostres!
2: Saps la típica amiga que quan té nòvio no fa ni punyetero cas?
1: Que desapareix.
2: Sí, desapareix del grup d'amics i després, quan ho deixa amb el nòvio, torna.
1: Torna.
2: Doncs, segons el Daily Mail, Kendall Jenner seria una mica això.
1: Carai, tu! Déu-n'hi-do, eh? Doncs està la família també reclamant-li una mica d'atenció a Kendall Jenner.
2: Sí, aquí se'ns ha liat un Cristo que no ens esperàvem, perquè no porten ni un any aquests dos i ella ja està, presumptament, de sugar mami, a més, deixant de banda tots els seus amics i la seva família. Per tant, jo no auguro un bon futur per aquesta relació.
1: És bastant complicat, és bastant complicat. Jo recordo, per exemple, que això amb Marc Márquez ho va comentar en una entrevista amb en Miqui Núñez, precisament, que ell va dir, doncs mira, jo cobro el que cobro, la meva parella, la Gemma Pinto, també té un molt bon sou, però ni de bon tros és a prop del meu, llavors jo vaig dir, jo pago la casa, per exemple, o saps, molts de les despeses que tenen les paga ell.
2: Si no recordo malament, el que deia el Marc Márquez era que la Gemma vivia a casa d'ell i ella no pagava lloguer,
1: no
2: tenien les despeses dividides entre dos, però com que ella també guanya molts diners, moltes vegades, si s'anaven de vacances o així, doncs ho pagava tot ella.
1: Sí, sí, sí. És complicat, vull dir, al final equilibrar aquestes coses amb una parella és difícil. Hi han desavinences en la parella i avui us estem preguntant precisament per això.
2: Exacte, us estem preguntant què és allò que us molesta de la vostra parella a l'hora d'anar a dormir.
1: Vinga, va, 628-414-029, fem una petita pausa i de seguida us escoltem el backstage de Flashback.
0: De 8 a 11, Backstage a Flashback.

0: 96.0.
1: Al Backstage no et farem ghosting. 628 414 029.

0: Sopa de Cabra van ser l'acústica de Figueres aquest passat cap de setmana. Déu-n'hi-do com es van omplir tots els concerts d'aquest tros de festival. Al costat de la Su i de Mont DJ, camins, somnis i promeses al backstage.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I us hem dit que de seguida us escoltàvem i aquí som, a través del 628-414-029. Avui us estem preguntant què és el que més us molesta de la vostra parella abans d'anar a dormir. Hem descobert que el 70% de les parelles miren el mòbil abans d'anar a dormir.
3: Sí.
0: Hem dit que és una cosa que pot molestar molta gent.
3: Sí.
0: Per tant, què és el que us molesta de la vostra parella? Avui volem que critiqueu els vostres estimats i estimades.
3: O si voleu, canviem un missatge a la vostra parella i aquí estem aquí a la ràdio.
0: Ja ho hem fet.
3: Ja ho hem fet.
0: En Carlos ha quedat ben escaldat.
3: Només dieu-nos el nom i ja ho tindríem.
0: Sí, sí, sí.
4: Hola, mira, jo us explico el que li faig a la meva parella que odia.
3: Oi.
4: Una d'elles és xupar-li la cara amb la llengua.
3: Què?
4: Una altra, girar-me d'ella directament. O sigui, si ella està mirant cap a un costat, jo mirar cap a l'altre.
0: Oh!
4: No contestar-li quan ella m'està parlant. I fer-li sorollets repetitius. Sí. Són coses que a ella li fa molta ràbia i a mi em fa molta gràcia. Vinga, fins ara.
0: Aquesta persona, aquest oient, d'aquí dos dies, està tornant al seu grup d'amics perquè la parella l'ha deixat.
3: Mira, jo empatitzo amb la seva parella, l'entenc, perquè a mi també em passa allò de fer veure que no t'estic escoltant, no contestar, i fins i tot m'ha arribat a passar. Me'n vaig a dormir. Calla una estona.
0: Això, eh?
3: I després era mentida! I després tu et gires dient, val, se'n va a dormir, i el veus allà amb la llumeta del mòbil.
0: Oh.
3: Per què us agrada fer-nos enfadar, estimats? És la meva pregunta. Deixeu de fer aquestes coses. I a tu també t'afecta, perquè ha dit de la llengua, allò de llepar a la cara, i tu abans t'has escandalitzat amb allò de llepar a la cara.
0: Home, per favor, evidentment, que sí, que aquestes coses que fa aquest oient no estan bé. Gent de Catalunya, per favor, nòvios, nòvies, no ho feu.
3: Un suspens.
0: Home, és que, vull dir, al final, si creieu que això aportarà valor a la vostra relació, jo trobo que no. Allà vosaltres, escolta'm.
3: Molt bé, agafem el consell i ja ens el guardem a la butxaca.
0: A la llista de coses apuntat, no?, que no ens importen, molt bé. Més.
5: Doncs el que li molesta a la meva parella abans d'anar a dormir és que li peti els grans.
0: Oh!
5: I ens agradaria molt que ens dediquéssiu una cançó d'en Miqui Núñez, que som hiperfans. Gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
0: Molt fans d'en Miqui Núñez, eh? Mira. Escriurem.
3: Val, sí, molt fans del Miqui Núñez, però podem parlar de l'1 dels grans, que m'ha fet un fàstic terrible.
0: És que poden escriure amb el pus dels grans al coixí.
3: Escriurem al coixí.
0: Clar.
3: No ho suporto.
0: Us dediquem a aquesta cançó, però sou un marrano.
3: Sí, hi ha certa gent que li agrada el tema de petar grans i petar grans a altres persones. Les meves amigues va haver una època que jo no ho suportava, em feia molt de fàstic, que quan anàvem a la piscina es posaven en fila.
0: Ah, sí, eh?
3: I es petaven els grans de l'esquena les unes a les altres. Saps? A mi m'entraven ganes de vomitar,
0: no és broma. Saps què ho fa, això, no?
3: Qui?
0: Els monos, que es treuen les puces uns als altres, vull dir, ens ve d'aquí, suposo.
3: Tota la raó.
0: A mi t'he de dir que no és que m'agradi ni m'apassioni petar grans a la gent, els meus sí, i que em petin, per exemple, els que puguin sortir a l'esquena o així, guai. A mi no em fa absolutament res, però al llit no, tio.
3: No, és que ni al llit ni fora del llit. Cadascú que es peti els seus grans.
0: Ah, però a l'esquena no hi arribes, Andrea. Jo això ho entenc, també.
3: Sí,
0: però al llit no és el lloc.
3: Hi ha maneres. No, al llit segur que no és el lloc. Bueno, per tu segur que no és el lloc, perquè per tu al llit no es pot fer res, no es pot ni entrar en mitjons.
0: Pot dormir al llit.
3: Val.
0: Més.
6: Hola.
0: Hola.
6: A mi em molesta a l'hora d'anar a dormir, que quan s'aixequi agafi el mòbil en lloc de fer-me mimitos i despertar-me a mi amb besitos.
3: Tota la raó.
0: Què en penses d'això, Andrea?
3: Mira, estimada, el Carlos Alcoba s'ha anat escaldat a casa seva aquesta nit ja, perquè
0: te'n recordes del nom, eh?
3: Sí, i tant.
0: Uau.
3: La Carla ens ha demanat que li fem un toc d'atenció perquè no li fa petons abans d'anar a dormir. Si tu ens vols dir el nom de la teva parella i ens dius que aquesta persona amb nom i cognoms no et fa mimitos, nosaltres ho diem aquí davant de tot Catalunya.
0: Sí, eh?
3: Pere Figueres, fes-li mimitos a la teva parella. Me l'he inventat el nom, eh?
0: No, no, tots els Pere Figueres del món ara mateix els estan xiulant les orelles.
3: Ara el pobre Pere Figueres, que s'anava a casa seva...
0: Conduint, tranquil, ha dit, sí, apa, ja ha rebut.
3: Venia de treballar, anava a treure els gossos i ha dit, merda, ara he de fer mimitos i no tinc ni parella, a veure com m'ho monto.
0: En fi, ja ho sabeu, 628-414-029, si voleu, el debat segueix obert, notes de veu al WhatsApp i us escoltem, eh? Què és el que més ràbia us fa de la vostra parella a l'hora d'anar a dormir?
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Al backstage arriba Olivia Rodrigo amb Drop Dead.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passen 2 minuts de 2:15 de la nit, estrenem secció al Backstage de Flashback. Woo! Doncs sí, al Backstage ens interessen sempre els i les millors.
2: Això mateix.
1: Els artistes que treuen la millor música. Els que parlen millor davant dels micròfons.
2: Nosaltres.
1: Els que ens donen millor contingut.
2: Nosaltres.
1: Però algú ha parlat mai dels millors de veritat, que no som nosaltres?
2: Ah, val.
1: No.
2: No.
1: Del, com diu la PM, el millor dels millors.
2: És veritat, en el número 1.
1: Exacte. Obrim un espai on descobrirem els rècords Guinness que més ens han cridat l'atenció de tots els temps.
2: Tinc unes ganes de fer això.
1: Històries de superació, històries d'anomalies físiques, sí, que també n'hi ha.
2: Sí, sí.
1: O històries d'habilitats inversemblants que són a tocar entre aquella fina línia entre l'espectacularitat i l'absurditat.
2: Moltes vegades s'apropa més a l'absurditat que a l'espectacularitat.
1: Són difícils de dir aquestes dues paraules.
2: Sí,
1: he fet la introducció i he pensat, mira, ho hauré de canviar això del guió perquè no... O sigui, m'estic fent la trabanqueta jo sol cada dia.
2: No, però trobo que t'has arriscat molt escrivint aquestes dues paraules i t'has sortit molt bé.
1: Ja m'ho deien a casa de petit. Qui no arrisca no pisca. Anem al tema, va. Avui comencem la secció amb Lee Redmond.
2: Val.
1: D'acord? Una dona de Utah, dels Estats Units, que es va passar, atenció, gairebé 30 anys sense fer servir el tallaungles.
2: Estic a punt de vomitar ara mateix. El tema de les ungles és una cosa que em genera molt de rebuig, tant si són molt llargues com si veig algú tallant-se-les davant meu.
1: No pots amb algú que s'estigui tallant les ungles davant teu?
2: No puc veure una ungla. Saps aquella cosa tan típica que fa la gent de mossegar la ungla amb el dit, escopir-la i quedar allà sobre la taula o a terra? No puc suportar-ho, de veritat, m'agafen ganes de vomitar, és que no ho suporto.
1: Sort que m'has conegut, que he aconseguit treure'm aquest vici.
2: Ah, perquè... no. Llavors, entre la pudor dels peus de gat i les ungles, estaria vomitant tot el dia dins l'estudi.
1: Andrea, que jo en algun moment de la vida he de trobar parella.
2: És veritat.
1: M'estàs venent fatal.
2: Si saps? Voleu ser la parella,
1: no, comencem. Segon programa de la temporada, per favor.
2: Has fet el tema, tu. De fet, abans has dit qui no arrisca no pisca. I he pensat, però no ho he dit, però he pensat, tu cap de les dues.
1: En fi, tornem al tema. Va, recordeu sí. A la Rosalia?
2: Sí,
1: no?
2: És veritat.
1: Recordeu... a l'Abat Gyal?
2: M'encanta l'Abat Gyal.
1: I les ungles de l'Abat Gyal, què?
2: Doncs mira, a l'Abat Gyal sempre li fan una pregunta, que és com li esporros amb aquestes ungles, i ella diu que ho fa molt bé, que li surt fàcil, que ja s'ha acostumat.
1: Doncs mira, a Rosalia les tenia molt llargues, a l'Abat Gyal també, però de qui us hem parlat, de Lee Redmond, és la persona que tenia, ara ho explicarem bé, el rècord Guinness de les ungles més llargues del món. Va registrar unes ungles amb una llargada de 8,65 metres. Més de 8 metres i mig.
2: Em sembla una bogeria, perquè a més les ungles es trenquen. Vull dir, per molt que no te les vulguis tallar, per molt que te les cuidis, moltes vegades s'acaben trencant soles sense voler. O sigui, aquesta dona està tot el dia tancada a casa sense fotre res.
1: Bueno, i que... és que no pots fer res amb les mans.
2: Clar, aquesta vull és una dir, altra.
1: Hi ha pisos a Barcelona on no hi entren aquestes ungles.
2: És veritat.
1: Val? Vull dir, ara estic molt ficat amb el mercat immobiliari.
2: Sí, és veritat, sí.
1: Em conec molt bé els metres quadrats que té cada cosa. I, noi, segons quines ungles no hi entren. Té una mica de trampa el tema. I és que l'ungle del dit gros de la mà dreta li mesurava 90 centímetres.
2: Ah, ja està.
1: És a dir, són 8,65 metres sumant els 10 dits de les mans.
2: Ah.
1: Però bueno, em sembla una bogeria igualment. Són pràcticament un metre per ungle.
2: És una bogeria.
1: És una barbaritat. O sigui, no necessites el metro aquell de medir de cinta groga.
2: És veritat.
1: Saps? No el necessites. Fas la ungla i dius un metre, això.
2: A mi m'apropen aquella ungla i li vomito sobre.
1: Bueno, hi ha fotos. Te les he ensenyat a la redacció i m'has dit quin fàstic i has mirat molt poc estona.
2: És que és veritat. És veritat.
1: Doncs hi ha dues històries tristes aquí.
2: Ai.
1: Em sap greu per ella.
2: Per què?
1: Però tenim història trista. La primera història trista que ens porta aquest rècord Guinness, de les ungles més llargues del món, de 8,65 metres. La primera és que aquestes ungles les va perdre en un accident de cotxe. Tu has dit que són molt fràgils. L'any 2009 va tenir un accident de cotxe i en lloc de l'airbag petar-se per la ungla, l'airbag li va rebentar les ungles.
2: T'ho juro T'ho juro que acabaré vomitant. També és tot un èxit que aconseguís pujar-se dins d'un cotxe amb aquelles ungles.
1: Bueno, i com agafaves el volant? Espero que no conduís ella.
2: Ah, clar, jo m'he imaginat que anava de copilot, però de totes maneres algú li devia obrir la porta, perquè ella no la podia obrir amb aquelles
1: ungles. I per cordar-se el cinturó?
2: És que, en veritat, mira, és una molt bona excusa perquè t'ho facin tot. Et deixes les ungles llargues i dius, no, és que estic intentant guanyar un rècord Guinness.
1: Fem un rècord Guinness, no?
2: Llavors m'ho has de fer tot, m'has de fer el dinar, m'has de netejar el cul quan cago.
1: I tu, amb les mans així com Jesucrist, no? En
2: clar.
1: Creu, els braços en creu i les ungles allà penjant i diu, no, és que m'has de dutxar.
2: I que t'ho facin tot.
1: Sí, molt bé. No,
2: quina mandra, que et dutxin, això.
1: Bueno, sí. La segona mala notícia per la noia que tenia aquest rècord, la Lee Redmond.
2: Sí,
1: és que ja no té el rècord.
2: Oh.
1: Si hem dit que el tenia, vol dir que ja no el té.
2: Vaja.
1: Ara el té Diana Armstrong amb unes ungles que li sumen més de 13 metres.
2: Vomitaré. Deixem-ho aquí perquè vomitaré ja.
1: Sí? Tu creus que ara la gent que està sopant està com tu a casa seva?
2: Segurament.
1: Doncs
2: i si,
1: la...
2: mira, si estan menjant alguna cosa amb una textura...
1: Ai, calla, similar...
2: No,
1: prou,
2: és que clar...
1: Prou, per favor.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: Que sapigueu que la setmana que ve intentarem portar-vos un rècord Guinness un pèl més simpàtic.
2: Sisplau.
1: A mi m'havia molat el tema de les ungles, però clar, és un punt fastigós.
2: Una mica, sí.
1: En fi, escoltem a The Second Boys amb aquesta que es diu Let Me Be. Sou al Backstage a Flashback. Benvinguts i benvingudes. Bona nit. Bona nit.

0: És el so dels tiets i aquesta proposta que es diu Tàndem al Backstage de Flashback, 2:03.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I al Backstage arriba el moment de despullar la indústria de la música i descobrir aquelles coses que passen a l'ombra però que no es coneixen. És a dir, què i qui hi ha al darrere de les cançons que sonen a tot arreu.
0: M'ha passat una cosa avui.
2: T'he vist.
0: Sí, però no arribava el temps, no?
2: Ja t'he vist que estaves despistat, no passa res.
0: Ho volia fer jo, però he pensat, em sortirà com a l'Andrea abans. I llavors prefereixo no dir-ho.
2: No passa res. Aquesta és una secció, per cert, per si algú s'incorpora a aquesta temporada, que la fèiem els dijous,
0: sí.
2: Però ara la farem els dimarts, a partir d'ara, per tots els oients del dimarts.
0: O sorpresa.
2: Sorpresa.
0: Sí, sí.
2: I avui parlem de la que és la cançó del moment, ara mateix, que és la col·laboració entre Karol G, Rosowski i Jude Line, que es diu Baby Wow.

0: una cançó que m'encanta. La vaig posar l'altre dia al Vaparitour, al sí. warm-up, no a la part principal, diguem, de la sessió, mentre escalfava
1: i
0: tal.
1: A la prèvia, diguéssim.
0: Sí, i t'ho juro, la gent ja la coneix, ja la va ballant, ja va entrant, i és molt nova.
1: I és molt bona.
0: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: Baby Wow forma part del nou àlbum de Karol G, que es diu No me arrepiento de sentir tanto, és aquest àlbum que va treure aquest estiu, i ara mateix Baby Wow ha estat la posició número 1 del top 50 global de Spotify.
0: Per
1: això, normal que tothom se la sapigués a l'últim Vaparitour, si la vas posar.
0: Clar, clar, però el top global, top 50 global...
1: De tot el món,
0: Poca broma, Vull dir, aquí Karol G devia dir Baby Wow quan li van dir, saps?
1: Com dèiem, és una col·laboració on Karol G ha sumat a dos artistes espanyols, Jude Line i Rusowski, que aquest segon, a Rusowski, el coneixem molt bé, Flashback, perquè l'any passat va arribar al número 1 de la llista amb la cançó Malibu.

0: No ha estat gens difícil passar d'una a l'altra. Tenen semblances i ha quedat com molt bé la transició, fins i tot.
1: Vull dir... s'assemblen un punt, sí. Doncs això, Rusowski, ja el coneixem tots, i Jude Line per la seva banda. Jude Line, no Jude Line, depèn de... Hi ha gent que ho diu d'una manera o gent que diu d'una altra. Doncs ella és una noia de Barbate i s'ha convertit en la primera artista femenina espanyola en arribar al número 1 del top 50 global a Spotify.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: O sigui, ni Aitana ni Rosalía, eh? Cap de les dues. Jude Line, ha estat la primera.
0: Ole.
1: I en aquest cas ha estat gràcies a Baby Wow, que és la cançó amb Karol G i Rusowski. Baby.
0: Mira, et diré una cosa i li apuntaré un puntet a Anna Mena.
1: Sí.
0: Va venir aquí a Flashback. No feia ni jo el backstage de Flashback.
1: Fa molts anys.
0: I se la va entrevistar aquí, no sé si era el 2022 o el 2023, en Josep Moragas la va entrevistar.
1: Sí.
0: I li van preguntar, perquè jo en aquell moment feia les preguntes de xarxes, li vaig fer com una espècie de ping-pong, i li vaig dir, quina artista o quin artista creus que ho petaran els propers anys? I em va dir, ojo, Jude Line, lo está petando mucho, això. 2022-2023,
1: sí, sí, sí.
0: O sigui, m'agradaria trobar aquest clip perquè la va clavar i de quina manera Anna Mena. Vull dir, ja sabia que Jude Line estava fent coses per altres artistes i a la que ha començat amb la seva carrera en solitari ho està rebentant.
1: Tota una visionària, doncs, sí, sí. Anna Mena. Doncs quan va sortir Baby Wow aquest estiu, ràpidament tothom va detectar que s'assemblava alguna altra cançó.
0: Home.
1: I han anat sortint molts títols de moltes cançons, però al backstage hem decidit investigar aquest cas a fons.
0: Vinga, va. Segon dia de temporada i equip d'investigació ja.
1: Segon dia i ja m'he posat la gabardina.
0: Vinga, va.
1: Que fot una calor de Cristo a Barcelona, però jo vaig amb la meva gabardina i la meva lupa.
0: Vinga.
1: I què he fet? Doncs he arribat a l'inici de tot, no? Entre aquest oceà de títols de cançons que diuen que s'assemblen a Baby Wow, jo he arribat a la zona zero del cas. I hem pogut corroborar que Baby Wow ens

0: És una percussió tontíssima.
1: Sí, sí, sí.
0: Tontíssima. És un ritme tontíssim, però funciona.
1: És que sembla una base que típiques que et podries trobar en qualsevol lloc de bases públiques, no, que pots fer servir, no?
0: Una persona que comença producció musical, sí, que li ensenya amb bombo, sí, caixa, a aplaudiments, és una mica això. Ja
1: sí,
0: està,
1: sí,
0: ja
1: totalment.
0: Està. Però funciona. I a més, la gent ja és sentir això i ja comença a ballar.
1: Sí.
0: Dir, és un ritme que enganxa.
1: Doncs aquesta és la cançó original. O sigui, sí. Des d'aquí va néixer tot.
0: O sigui, el 2003 va començar la història.
1: Va començar la història de la música. No, no, però amb aquesta cançó sí que van néixer moltes altres cançons, perquè al llarg dels anys diversos artistes d'arreu del món l'han anat samplejant i han anat fent diferents cançons.
0: Val.
1: Per exemple, només un any després, el 2004, va sortir una cançó que es diu Move Ya Body, que segurament us sona, i la van signar Nina Sky i Java.

0: Molt Rihanna.
1: Sí.
0: Té un punt Rihanna.
1: Però també la mateixa base.
0: 100%.
1: Aquesta, també el 2004, aquesta també us sona seguríssim, amb la mateixa base, és de Pitbull i Lil Jon i es diu Culo.

0: I fins i tot cançons actuals, com per exemple una que va sortir el 2025 i que ha sonat moltíssim a Flashback, que és Jamaican Bam Bam de Jelly Solto.
1: També té aquest sample?
0: També té aquesta base.
1: L'han fet un pèl més aguda,
0: sí.
1: Li han pujat alguns semitons, però és el mateix, eh?
0: Però totes venen del mateix lloc.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Fins i tot, no sé si te'n recordes, l'any 2018...
1: Ui.
0: Es va fer molt famós un meme, perquè aquesta cançó fins i tot l'han fet servir per fer memes.
1: Ah, sí?
0: I va sortir un meme que es deia Auxilio me desmayo.
1: Home!
2: Auxilio me desmayo.
0: És la mateixa base.
2: Auxilio me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix Auxilio me desmayo.
0: O sigui, la cançó Baby Wow de Karol G, aquesta que està top 1 al top 50 global, té la mateixa base que aquesta d'Auxilio me desmayo, que va ser un meme de l'any 2018.
2: Auxilio.
1: És increïble, amb la veu de Loquendo. Uau, és record desbloquejat ara mateix. O sigui, els nanos que al principi de programa ens estaven dient aquests no saben què és el 6-7, estan flipant amb nosaltres, diuen que gran si el 2018 encara estaven vius, no?
0: Això era el que es portava a la nostra època.
1: Sí, sí, sí,
0: aquest tipus de coses. Doncs tot això ve, com dèiem, de la cançó Coolie Dance Rhythm, que és la original, i és una cançó que s'ha samplejat fins a 76 vegades.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: I l'última de totes és Baby Wow, de Karol G, en Rosowski i Jude Lyne.
1: És un autèntic tamacle, aquest Baby Wow. A veure si acaba sonant en algun moment a Flashback. Però Déu-n'hi-do, com sona de bé.

0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: I mira, parlant de Karol G, l'escoltem, però en aquest cas al costat de Bruno Mars. Aquesta s'inclou també dins el seu nou treball d'estudi. Se'ls està xipejant molt, aquests dos. Ahir us ho vam explicar. Sona Still, al Backstage de Flashback.

0: Karol G, Bruno Mars, quina balada amb la qual ens han sorprès 5 minutets i les 10 al backstage de Flashback. Ha sonat Steel. I atenció. Atenció.
1: Què?
0: Perquè arriba el bon temps. Bueno, ja ha arribat el bon temps, ja està a punt de marxar, de fet, el bon temps.
1: Sí.
0: Però quan arriba el bon temps arriben les coses més bones. A banda de les paneroles, sempre arriben les coses bones amb el bon temps. Però n'hi ha una que està per sobre de totes, és la festa de mare de totes les festes. La gira Flashback per excel·lència. La gira més gran de Flashback, el Va Parir Tour.
1: I aquest any surt a la carretera amb, atenció, en Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour, la gira XXL de Flashback. El divendres 4 de setembre, a partir d'un quart d'una de la matinada, els tindreu a l'Avinguda Francesc Macià de Sabadell.
0: No us ho perdeu. Sabadell sempre és una parada que ens fa moltíssima il·lusió, que és un autèntic festival. I, a més, aquest any diria que anem després de l'Ala Love You.
1: Oh, que guai!
0: Per tant, és un concertàs i després hi serem fins a quarts de 4 de la matinada, diria.
1: I, a més, un pregoner molt especial, també, la Festa Major de Sabadell.
0: Sí, sí, el gran Germán. Va Parir Tour 2026, perquè puguis dir allò de jo ho vaig viure. Ens veiem aquest divendres a Sabadell.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage a Flashback.
0: 4 minuts i les 10, aquesta tampoc faltarà, Sabadell. Shakira, Barna Boy, Dai Dai.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un minut i les 9 del vespre, sou al backstage de Flashback. Obrim aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica, i només una mica, el que és la programació habitual de la ràdio del backstage de Flashback. Mm-hmm. Avui fa anys un dels primers discs de Pitbull.
2: Ai, Pitbull.
1: Hem parlat d'ell fa un moment, pel culo.
2: Sí. No. Molt bona aquella cançó,
1: La cançó de culo, pel culo, com, saps? Però Pitbull, l'any 2009, tal dia com avui, l'any 2009, Déu-n'hi-do, ja ha plogut des de llavors.
2: Ha plogut, com diu la Ludwig van. Ha plogut des
1: 17
2: de
1: anys,
2: llavors.
1: Tal qual, sí, sí. Doncs va treure Pitbull Starring in Revolution.
2: Mare meva, quin títol.
1: Perquè anava de rebel.
2: Però si no hi cap ni a la caràtula del CD, aquest títol.
1: La van fer així amb corba. Doncs no és el millor àlbum ni de bon tros. Ja us aviso que aquesta playlist doncs té cançons que són molt bones.
2: Val.
1: Bàsicament té dues cançons que són molt bones.
2: Ens ho estàs venint fatal.
1: No.
2: O sigui, ens estàs dient, ara posaré música que és una merda, però bueno.
1: A veure, us estic dient que aquest disc té dues cançons molt top.
2: Val.
1: Que són increïbles.
2: No ens les diguis,
1: no,
2: eh?
1: No, home, no, clar. Val. I dues que...
2: Val.
1: Saps? No, té una pista desequilibrada.
2: Espero que les hagis posat intercalades.
1: Evidentment, Andrea. Fa molts anys que ens dediquem a això, per favor. Va, anem a les cançons, ara sí. La primera és tamacla. I Know You Want Me.

0: Ponte a jugar. Go! 1, 2, 3, 4.
1: On Pitbull, que va treure un dels seus primers àlbums, però ja havia tret Miami, per exemple, el 2004, havia tret Money is Still a Major Issue.
2: Mare meva, però quins títols!
1: El 2005, el 2006, El Mariel. El 2007, The Boat Lift.
2: Val.
1: El 2009, Pitbull Starring in Revolution, que és aquest. El 2010, I Am Armando.
2: I Am Armando.
1: Armando Deluxe.
2: Armando Deluxe.
1: Armando Deluxe, boníssima, eh?
2: M'ha encantat.
1: Armando Deluxe mola. Després tenia Planet Pit, de l'any 2011. El 2012, Global Warming, que és un autèntic àlbum.
2: Però quants àlbums té aquest tio?
1: Després, el 2014, Globalization. 2015, Tale. 2017, Climate Change. 2018, Gotti.
2: Però sí, té més àlbums que llibres Jerónimo Stilton.
1: Una autèntica passada. En fi, Pitbull, ja us hi fixeu, treia àlbums pràcticament cada any.
2: Sí.
1: Cançons com a xurros.
2: També et dic, si tot eren col·labos...
1: Bueno, passava allò que hi va haver una època que jo me'n recordo que tenia el Messenger.
2: Com era el teu Messenger? Es pot saber? Segur que era com supermarc@hotmail.com.
1: No, Marc FM7. Frigola Marco. No era de la ràdio, eh? No era res de la ràdio.
2: Ah, que avorrit, llavors.
1: I molava molt perquè això tothom... Hi havia el meme, en aquella època que no existien els memes, però hi havia un meme que era, si vols que una cançó funcioni, fica-li al final featuring Pitbull.
2: És veritat.
1: Perquè totes les cançons de Pitbull funcionaven.
2: Sí, sí.
1: Anem a un featuring d'aquest àlbum?
2: Vinga, va.
1: Amb Akon. Home, Akon. És bo aquest, eh? Akon.
2: Akon Deluxe.
1: Akon con queso. Doncs es deia Shutdown. Shutdown.

0: Jo us he dit que les cançons d'aquest àlbum són desequilibrades.
1: No, no, i la lletra, aquesta cançó ha envellit molt malament.
0: Molt malament.
1: Molt malament.
0: Antes es podia dir de tot, a les cançons.
1: Sí, a les cançons, a la tele, a la ràdio.
0: Per sort,
1: per
0: ha
1: sort,
0: canviat.
1: Per sort.
0: O sigui,
1: sí, sí,
0: la
1: sí,
0: Tina...
1: Ja està, no ho repetirem, no.
0: Déu-n'hi-do.
1: No cal, no cal.
0: Següent cançó?
1: Sí, vinga.
0: De temàtica molt semblant.
1: Què?
0: Però és un temacle. Hotel Room Service.

0: temàtica similar.
1: Sí, i t'anava a dir, normal que tinguis 100 àlbums, si és que aquesta cançó és la mateixa frase en bucle. Si anem així, no?
0: Bueno, però aquesta cançó... Sí, fixa't que totes les... Aquí ho destrossa. No?
1: Sí,
0: crec que estarem tots d'acord, no? I hi ha un baixón en certs moments de les cançons de Pitbull. Però sí que és cert que el moment de pujada són espectaculars i és que continuen funcionant.
1: Sí, és bastant curiós, eh? Jo crec que Pitbull té alguna mena de pacte amb el diable perquè no entenc en quin moment, sempre ho dic, eh? No entenc en quin moment vam comprar que això era la millor música de l'època. O sigui, entenc que a algú li pot agradar, a algú no, però que tots ens poséssim d'acord en dir que això era el millor, millor.
0: Doncs mira, així estàvem.
1: Sí, sí, Meet Me at the Hotel Room en bucle, molt bé.
0: Tal qual, tal qual. I per últim, però no menys important, amb Lil Jon.
1: Mira, com el de culo, és
0: sí,
1: el mateix
0: exacte. Tio. Doncs va treure aquesta que es diu Crazy, Crazy amb K.

0: Vale, anem a fer una cosa. Us juro que m'acaba de passar una cosa fatal.
1: Què?
0: Aquesta cançó és Shut Down amb Akon. Ja deia jo que l'altra sonava molt a Lil Jon, com el de... com el Red Foo de... Sí, sí, és que mare meva.
1: M'encanta perquè abans de començar has dit però què et penses? Que porto molts anys fent això, eh?
0: Doncs imagina't, també m'equivoco, també m'equivoco. Aquesta és Shut Down. Sí,
1: sí.
0: I la que hem escoltat abans era, sí, amb Lil Jon, que semblava molt als... com es diuen els de Paris Rock Anthem? Paris Rock.
1: LMFAO,
0: sí, sí. Correcte. Però no, Lil Jon era el d'abans, ja. Ja deia jo que m'havia liat, m'he liat al ficar els títols aquí a la màquina.
1: Sigui quina sigui, aquesta és molt millor, sube, sube hasta la nube. No la recordava, m'has desbloquejat un record i m'encanta.
0: No mires pa atrás.
1: Ja està. Poesia.
0: I aquests sintetitzadors d'antes, eh? En fi, avui celebrant aquests 17 anys, déu-n'hi-do, d'aquest àlbum de Pitbull. Mira. Ja està, com a filosofia de vida em sembla molt bé, això. Sube, sube, hasta la nube.
1: Vinga.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: I també segueix pujant a les llistes. Ja ha estat número 1 de la llista, però torna a ser èxit de la setmana. Es Quevedo, amb Elvis Crespo, i aquesta que es diu La Graciosa. Ella ya...

0: és l'èxit de la setmana, Quevedo, Elvis Crespo, ella ja, no tinc por.
1: Una mica sí.
0: Les mateixes vibres, eh?
1: És la fórmula de l'èxit.
0: Sí, sí, la graciosa per mi, sens dubte, l'èxit de l'estiu.
1: Tota la raó, la cançó de l'estiu.
0: I també l'èxit de la setmana de Flashback, les 10 i 10.
2: A Flashback, només èxit. Només èxit! Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I cada dia al Backstage volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback, amb l'objectiu que el programador musical d'aquesta casa cada dia ens agafi una mica més de mania.
1: No ens farà mania perquè avui l'he ofert uns dolços que he portat.
0: Oh, molt bé!
1: Que sabem que li agrada el tema dels dolços.
0: Fa molt bé comprar-lo, en Xavi Dalmau, eh?
1: M'ha dit que no em volia.
0: Ah, no?
1: No, perquè eren uns dolços que havia portat de la Xina, que vaig estar aquest estiu, i no el... No l'he acabat de convèncer, perquè m'ha dit què és, i li he dit no ho sé, perquè està en xinès i no ho entenc. I m'ha dit, doncs no en vull.
0: Tu li has venut com molt malament, digue-li, sí, és xocolata.
1: Sí, és veritat. A la pròxima m'ho invento.
0: De la Xina, saps?
1: Ja està. Xocolata xinesa.
0: La bona és la de Dubai, no, diuen? La xocolata de Dubai és com la més famosa.
1: Sí, és que no m'agrada xocolata.
0: Ja, és veritat.
1: En fi, Xavi Dalmau, que avui parlarem d'un artista que t'agradarà i et farà il·lusió perquè el coneixem molt bé a Flashback. És Alex Warren.
0: Una veu ben xula, Alex Warren.
1: I a més, Alex Warren ara està d'actualitat justament perquè divendres va treure àlbum.
0: Carai.
1: És el seu segon àlbum d'estudi, es diu Wild Child. El primer avançament del disc va ser aquesta cançó que sentim, que es diu Fever Dream, però divendres per fi ja vam poder sentir les 12 cançons restants del seu disc, un disc de 13 cançons.
0: Déu-n'hi-do, això de treure cançons i àlbums a l'agost se'm fa estrany.
1: És una mica rarot, sí.
0: No? És com que has d'estar molt pendent o ser molt fan de l'artista per 100% trobar-te amb l'àlbum, perquè... Jo crec que a l'estiu no et trobes de casualitat aquests llançaments.
1: No, a l'estiu en general desconnectem bastant de les xarxes, no escoltem tant la ràdio, no llegim tant, llavors Clar. És molt fàcil que se't passin aquestes coses, excepte si ets molt fan de l'artista. Aquest disc, el segon disc d'Alex Warren, arriba després del que va ser el seu àlbum debut, que es deia You'll Be All Right Kid, i que incloia cançons com, per exemple, Ordinary.
0: Home, la gran cançó d'Alex Warren. I take one look at you, you're taking me off.

0: aquesta cançó es va donar a conèixer i va entrar per la porta gran de Flashback, va tirar-la a terra, pam, sí, d'un cop de peu, puntada de peu, i vinga, cap a dins.
1: Ara, però, amb aquest segon àlbum, Alex Warren ha volgut allunyar-se una mica de la fórmula d'Ordinari.
0: Sí.
1: De fet, segons Billboard, ell mateix, el mateix Alex Warren, ha explicat que aquest àlbum no pretén ser una continuació o una segona part del so d'Ordinari.
0: Val.
1: Això pel que fa al so, a la sonoritat. I pel que fa al concepte, el nom del nou àlbum, que recordem que és Wild Child, fa una mica d'homenatge als seus pares. En concret, al seu pare, perquè el nom del disc és una referència directa a com el seu pare li deia a ell quan era petit.
0: Oh,
1: el seu pare va morir d'un càncer i quan ell era petit li deia que era un Wild Child, i és així el nom que li ha volgut posar Alex Warren a l'àlbum.
0: Wild Child, un nen salvatge, diguem, sí, no? Mira, i la cançó és aquesta. Oh.

0: És molt maco perquè ja ho has avançat que l'última cançó de l'àlbum, que és aquesta que estem sentint, es diu Wild Child, també, i a més inclou un àudio real del pare d'Alex Warren, que se sent que diu Are you having fun? T'ho estàs passant bé?
1: Molt bé.
0: És com molt emotiu, la veritat, que pell de gallina si escolteu aquesta cançó en aquest moment.
1: La lletra és espectacular. Hi ha una cosa que a mi em fa... O sigui, que realment m'agrada de la música, i és que quan els artistes no s'inventen una història, quan hi ha veritat darrere la història, normalment sí. La cançó acaba tocant i la cançó acaba emocionant. Si tu vols emocionar, has d'explicar coses que t'hagin passat i probablement arribaràs a la gent, i amb aquesta cançó és que és superemotiva.
0: Totalment, i després quan la canta, sobretot en directe, ja se't veu a la mirada, aquella sí, sí. Brillantor que realment estàs sentint el que estàs cantant, i això és molt maco. Doncs segons Alex Warren, abans de morir, el seu pare va gravar una sèrie de vídeos que anaven dirigits a ell, a Alex Warren, i és aquest material el que ha fet servir i ha acabat formant part del procés de creació d'aquest àlbum.
1: Molt bé.
0: Llavors, la cançó que recomanem avui és la primera cançó de l'àlbum, que a més ha sortit acompanyada d'un videoclip, és un videoclip molt divertit, és una cançó molt més animada i molt més divertida que aquesta, i es diu Emerald Eyes.
1: Emerald Eyes.
0: Sí.
1: Ulls d'esmeralda, per tant, potser també va dedicat a algú amb els ulls verds.
0: És una cançó d'amor, al final, una mica.
1: Probablement alguna persona amb els ulls verds, sí, sí. Alex Warren és la recomanació nocturna d'avui amb aquesta nova cançó que es diu Emerald Eyes i que sona per primera vegada al Backstage.

0: Ràdio Musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema.
0: Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: És el so d'Aitana i aquest superestrella, una cançó que mai falla al Vaporitour de Flashback i que la gent la canta fins que no poden més. I atenció, perquè aquest cap de setmana us hem parlat que divendres serem a Sabadell, però dissabte també tornem a tenir una nova edició del Vaporitour, la festa mare de totes les festes, la gira d'estiu per excel·lència de Flashback al Vaporitour. Tenim nova parada.
1: I també amb en Carles Pell, amb l'Andreu Preses, amb tu, el Marc Frigola, i amb el gran Germán Vaporitour, que és la gira XXL de Flashback, el dissabte 5 de setembre a partir de les 12 de la nit, al costat del cap de Vilanova del Camí.
0: No us ho perdeu, Vaporitour 2026, perquè puguis dir allò de jo ho vaig viure. De seguida anem amb l'Alba Poveda, no de Mantis. Hola, Alba.
2: Hola, hola.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Ah, ben tornada, eh? Ja la tenim per aquí.
2: Va, va, va.
0: Vinga, va, escoltem una cançó, no de l'Alba, no de l'Alba Poveda, no, escoltarem una cançó de l'Alba Morena, que és una versió de Manel, del Mar, i de seguir l'Alba Povedano amb nosaltres, va.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I l'Alba Povedano de Mantis.
1: Amantis patrocina el consultori de sexologia del backstage amb la sexòloga Alba Povedano.
2: Bona nit, Alba Povedano.
3: Bona nit.
2: Ben tornada, què tal? Gràcies.
4: Quina sintonia més sexy, eh?
3: Molt. D'on l'ho tret? Què?
2: Te l'he fet jo.
3: Ah, oh!
2: Has vist que et regalo cosetes, també?
3: La primera vegada que em regalen alguna coseta.
4: Et regalem el nostre amor.
3: Cada dimarts el regalo i més coses.
4: Això és cert.
2: Home, avui, Andrea, tu acabes de fer un unboxing.
3: Però no, no, encara... Ara el penjarem.
2: Clar,
3: ara, quan fem la cançó de la meitat, farem l'unboxing en directe.
2: La meitat tenim petitó A. Després d'Anna Menero, la Índigo...
3: Bueno, igual,
2: posarem...
3: quan sigui, farem que l'Andrea obri el seu
2: faci
3: regal.
2: Unboxing, sí, sí.
3: Faci el seu regal. Ai, faci. Bueno, que aquí no el faci servir, eh? Cosa.
2: Estaria comencem... lletja, la
3: no,
2: cosa.
3: Sí.
4: Tinc la regla i no. Li haríem un Cristo.
3: Ui, veritat? Ara, mira. Ui, si li haríem un Cristo, veuràs després això que fa. Ai, senyor, serà divertit això, veure-ho.
4: Vinga.
2: Com ha anat l'estiu?
3: Ai... força bé, la veritat.
2: Sí, eh? Ens has potser dit ara que has molt... descansat.
3: Sí, per mi molt curt, però sí, la veritat és que he descansat. De fet, he fet només 15 dies de vacances, no com vosaltres, que feu com 3 mesos, no? Com els professors.
2: No. Ja, dic, he fet 3 setmanes de vacances, eh? No n'he fet més.
4: Jo n'he fet 4.
3: Mira-la.
2: Bé, bueno, un es mes nota de vacances. Aquí la jefa del backstage.
3: Sí, està bé.
4: Es nota que estic tan morena.
3: Bueno.
4: M'he posat tan morena aquest estiu.
3: Sí? Doncs ja no se'n nota, eh?
4: Hosti, anem guerreros avui, eh? T'hem obert la porta a la primera.
3: Escolta,
4: Alba.
3: Escolta, guerrera.
4: Vale.
3: Ai, pobre.
2: Vale, vale.
3: Avui, no, ha baixat el cap, no dirà, ha dit, ha assumit, no dirà,
2: sí, sí.
3: Ha dit, té raó.
2: Error, no, no
4: diré. És que em sap greu, perquè m'ha portat un regal, no puc estar aquí fotent-li la bronca.
3: Sí, tant.
2: Sí, sí, 100%.
3: Sí que pots. No, però...
2: descansat.
3: Sí, jo he descansat. M'ha costat moltíssim, us he de dir, eh? Jo suposo que és una cosa que passa a moltíssimes persones, que si sou persones molt actives, en el meu cas, jo sí ho soc, treballo molt, m'agrada estar sempre fent coses.
2: Ocupada, sí.
3: I és veritat que les vacances, jo estic acostumada a viure vacances anant a molts llocs, viatjar molt, un dia fem aquesta excursió, del dia següent veiem quina cosa, etcètera, etcètera. Llavors, aquestes vacances, aquest any, me les he pres molt, molt diferent. Era la idea, però m'ha costat molt entrar en aquest mood de avui no faig res, només llegeixo, estic a la piscina o estic a la platja i no faré absolutament res més que descansar. Llavors, els primers dies m'ha costat moltíssim perquè sentia que estic molt a gust i el que volia fer era allò, però després tenia la veueta darrere que deia t'has perdent el temps,
2: treballa, ja, treballa,
3: hauries d'estar veient, perquè he viatjat també, he anat a Tenerife, i jo pensava, és que estàs aquí a una illa, que és molt bonica, que has de veure moltes coses, i estic perdent el temps, i de fet sí que he fet moltes coses, però no m'he estat tots els dies.
2: No t'has estressat, això no. Està molt bé, clar que sí.
3: I m'ha costat molt entrar en aquest ritme, però la veritat és que després no volia deixar.
2: Ara t'anava a dir, ara t'està costant entrar a l'altre ritme,
3: m'està
2: no?
3: M'està costant entrar a l'altre ritme, o sigui que em fa molt feliç avui veure-us, la veritat és que venia amb molta energia i amb moltes ganes de veure-us.
2: S'ha notat.
3: Sí. Però sí que és veritat que ja m'està com fent una mica de pena i no vull tornar a estar tan agobiada com he estat aquest últim any, la veritat.
2: Ens estàs dient que ara farem la secció cada 15 dies?
3: No.
2: Ah, val. Mira l'altre. L'altre no.
4: Què farem sense l'Alba?
3: O sigui, amb vosaltres tampoc m'ocasionava. Un dia de setmana és agradable i no és un esforç. O sigui, és un esforç, sí, perquè és l'hora que és.
2: Home, evidentment, al backstage...
3: Però per parlar d'aquestes coses hem de venir aquesta hora.
2: Sí, sí.
3: Ara bé, no em suposa un mega esforç.
2: No, no,
4: clar, perquè som agradables, simpàtics, et fem sentir com a casa.
3: També us dic una cosa.
2: T'he de dir que ens ha dit un cop la setmana. Si fossin dos ja no ens aguantaria. Clar.
3: Però us he de dir que el mood en el que jo estic ara mateix és veritat que és un bon mood si estàvem connectats amb la parella. Per què? Em trobo moltíssimes vegades a consulta que moltes parelles, quan estan de vacances, connecten de nou, que a mi m'ha passat. De fet, jo he estat molt a gust amb la meva parella, ens ho hem passat molt bé, he tornat com a reviure una mica el poder estar...
2: com doncs, conills, sí, sí.
3: Sí, no tant com a conills,
2: bueno.
3: Però sí que el poder-te mirar, prendre les coses amb calma, tenir converses que habitualment no tens en el dia a dia, perquè una mica t'ofega, no?
2: Cuidar la relació,
3: sí. I aquests moments de poder estar també en silenci, de poder... sí, d'estar juntes ha estat molt, molt agradable i molt interessant. Ara bé, quan comencem i quan hi ha parelles que després d'aquest període comencen amb estrès, hem de portar els nens a la feina.
2: Oi, oi, oi.
3: Ai, a la feina.
2: No, al col·le, al col·le. Sí.
3: Els portem al col·le, però jo començo amb la feina. He de portar els nens a l'escola. M'he de començar a...
2: Fes els entrepans. Sí, he d'estar productiu. He de cuidar els meus pares moltes vegades.
4: Sí.
2: Bueno, venen...
3: Que no et funcionen els horaris. Que sí, has de demanar coses, favors a la feina. Que has de demanar favors a altres persones. Sincerament,
2: ara
3: és escoltador.
2: Ara de cop el nen té otitis. Mira, sí, clar. Saps?
3: Es posa el nen malalt i què fas, no? 100%. Perquè he de buscar solucions. Què fa? Això, un altre cop, et torna a desconnectar de la parella.
2: Ja.
3: No?
2: Avui vens amb aquestes, eh? Sí. Com tornar a connectar amb la parella? O com tornar a la rutina amb la parella?
3: Sí, però no tornar a la rutina de la parella.
2: Ja.
3: Sinó com tornar i fer-nos una mica agradables la tornada a les coses que hem de fer al final, la productivitat,
2: clar,
3: no? D'alguna forma.
2: Tot el que tu has estat dient són obligacions.
4: Sí.
2: El fet d'estar amb la parella, com que ho donem moltes vegades per sentat, els moments aquests que els tenim, tu ho has dit, quan no estem fent altres coses, és quan diem, ostres, que tenim una persona al costat, anem a fer-li cas, no?
4: Sí.
2: Com intentar seguir-li fent cas malgrat totes les obligacions que tenim.
3: Exacte. Primer de tot...
4: Creus que el fet d'haver estat tant de temps, bueno, tant de temps, en el teu cas uns dies de vacances amb la teva parella i haver tornat a reconnectar, després quan tornes a la rutina, és més fàcil? Perquè ja vens com d'aquests dies...
2: Renovat.
4: Sí. O al contrari, perquè és un xoc com
3: no,
4: molt radical.
3: Jo penso que sí. De fet, habitualment, quan estàs en un període com una mica lluna de mel, no? A vegades les vacances et fan tornar a connectar i dius, ostres, tornes com a reenamorar una mica, no? La teva parella i dir, vale, recordo perquè estic amb aquesta persona, que és el que vull, de més. No passa sempre, ojo, eh? Hi ha persones que a l'estiu o a vacances... Al revés, eh? Es maten amb la seva parella i dius, ostres, no sé si...
2: Precisament el fet de no tenir...
3: Passar tant temps amb la parella...
2: Ara t'anava a dir, no tenir temps i veure-us en moments puntuals, en plan, sempre ens veiem i és una cita, no?
3: Sí, sí.
2: I en canvi...
3: I aquelles persones que no es veuen massa...
2: Clar.
3: Ajuda perquè no es deixa veure...
2: La convivència...
3: La problemàtica o d'algunes temàtiques que poden sorgir en la parella. Llavors, sí que és veritat que les vacances... Els terapeutes, les psicòlogues, sexòlogues que treballem amb parelles ens serveixen una vegada com una mica termòmetre.
2: Clar.
3: Tipus, sí.
2: Com va això, no?
3: Aquestes parelles, durant l'estiu, quan tenen més temps, connecten molt bé, significa que la parella probablement estigui força bé. Quan han tingut molt temps per estar junts, però es suporten, aquí és, ostres, aquí hi ha coses de base, que segurament la rutina el que està fent és tapar, una mica amagar...
2: La rutina és un llençol.
3: Sí, exactament. No? És un llençol de problemes. Ah. Llavors, què passa? Quan tenim al revés, no? Quan tenim aquesta lluna de mel, quan tornem a reconnectar, tenim una complicitat un altre cop, de nou, que potser se'ns havia oblidat. Llavors, encara que entrem en rutina, com estem una mica més connectats o més connectades, sol ser una mica més fàcil, responent la teva pregunta,
4: sí.
3: Andrea. El fet de poder preparar alguna cosa pels nens i de més, doncs segurament no entro en el moment de joder, és que només ho he de fer jo, és que ja estic, doncs,
2: fora,
3: tal. Moltes vegades hi ha aquesta complicitat de jo t'ajudo, som un equip, som tal, vinga, tu fes això, jo faig l'altre, va, i després ens dediquem una estona. Per què? Doncs perquè quan hem passat molta estona amb una persona i després de cop i volta ja no hi passem, la trobem a faltar.
2: Ja.
3: I això és així.
2: Es nota quan vas ben folladito.
3: Exacte. El Marc és folladito. El Marc, tu què? Has mullat molt el xurro aquest estiu o què?
2: Al revés.
3: Al revés. Per això t'estàs tu ara, que tu estàs ara mateix envejós, no? Estàs aquí veient
2: jo
3: parelles.
2: Jo has vingut aquí a refregar-me les teves vacances per la cara.
3: En cap moment he mencionat que jo he tingut relacions sexuals.
2: No, però...
3: No he dit res.
2: No, has dit que has tingut moments de mirar-te amb la teva parella i això.
3: Sí.
2: I a mi aquestes coses també em fan enveja, que vols
3: això?
2: Que et digui. A mi m'encantaria.
3: Vale, jo et miro després.
2: Vale, ara ens mirem. Vale. Ara ens mirem. Llavors, quins trucs donaries a aquesta gent que hagi d'afrontar de nou la rutina?
3: En primer moment, no oblidar les petites coses.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, una de les coses que podem fer és tornar a demostrar o tornar a jugar una miqueta a la nostra parella, i no parlo a nivell físic, parlo moltes vegades a nivell... notetes a nivell, estic per casa,
2: flirteig.
3: I encara que no compartim l'espai, ens podem, doncs no sé, idees, ara mateix que ens estigui escoltant, poder agafar un post-it o poder agafar alguna paper que tinguem per casa i posar-li un missatge a la teva parella, ja sigui romàntic, ja sigui una mica pujat de to, ja sigui...
2: Que et vagi bé el dia.
3: Sí.
2: És que una tonteria així t'alegra el dia.
3: I potser haver-li preparat o haver-li comprat, no sé, una piruleta, un, no sé, o fer-li l'entrepà per l'esmorzar i de més i posar-li a dintre l'entrepà una nota que digui t'estimo molt, et trobo faltat, espero que vas aquesta nit, no? Alguna cosa d'aquestes que segurament la nostra parella, quan estigui a la feina, quan estigui, doncs podrà obrir i li trobaràs un somriure per dir, ostres, ja torno a tenir ganes d'estar a casa i mira, Andrea, com somriu, mira.
4: Sí, perquè a més estic pensant que és molt xulo perquè si obres l'entrepà a la feina i trobes una noteta, és molt guai per la teva parella, però la resta de parelles, bueno, de companys de feina que probablement també tenen parella i han obert allà l'entrepà mugrient o sense cap noteta, pensaran, jolín, vaya merda.
2: L'entrepà que no, que porta només el paper de plata, no porta ni el tovalló, saps, a dintre?
4: Però a dintre mai el tovalló.
2: Ah, no?
4: No, que s'enganxa el tomàquet i es queda el tovalló allà desfet, el tovalló sempre fora.
2: Ja ho parlarem en un altre dia, ja ho parlarem en un altre... No hem vingut a parlar d'entrepans, ara. Venim a parlar del xopet, sí o no?
4: De la carn en barra hem vingut a parlar. Vinga,
3: a mi tu m'ha cap mala pena, com que dius, ara jo el que vull és un bon xopet. A mi em fots el xopet i no igual si m'aporto el paper, sense paper, funda, no funda, no igual. A mi
2: que vas, tu, que estic avui, per favor.
4: Sí,
2: he tornat, mare.
3: Ha tornat calentet, eh? Sí, ha tornat, que dius, hòstia, a veure, Povedano... I...
2: No, he d'aprofitar jo aquests moments.
3: Sí,
2: hem quedat
3: els
2: petits moments. Què serien sense aquestes petites coses?
4: És veritat. Què seria sense això?
2: No, ens ho passaríem tan bé.
3: Ha estat molt bé, ha estat molt bé.
2: Gràcies, Alba.
3: Doncs més això, coses. Per exemple, poden ser notetes, no? Pot ser, si veieu que la part doncs, d'escriptura no us agrada massa, ens serveix o dedicar-te aquest
2: moment. Molt a la mà, no fa bona caligrafia.
3: I sou unes persones molt vagues, que també s'ha de dir, doncs sempre ens pot servir un bon missatge. Vull dir, crec que moltes vegades normalitzem la conversa amb la nostra parella en el nostre dia.

0: mirant aquell... com es diu, atardecer, no sé.
1: Al capvespre, sí, no sé.
0: Sí, bueno, atardecer, l'eclipse, quan veiem l'eclipse.
1: Quien fuera el bañil, no? Missatges d'aquest tipus o què? D'aquests típics que s'envia.
0: Proveu! De cop i volta...
1: Potser funciona.
0: De cop i volta trobeu la vostra parella que... Doncs crec que aquestes coses no haurien de faltar, d'acord? Ara bé, passant a temes una mica més pràctics, i dius, vale, ja no parlem d'estar a distància en el nostre dia a dia, sinó que el que vull és estar a casa i tornar a connectar una mica amb la meva parella, però hem de pensar una cosa, i és que a vegades passem del tot a res i no ens donem compte que entre el tot i el res, o entre el blanc i el negre, hi ha molts grisos. I passa amb els grisos també en la part física. I hem de posar una mica d'atenció en aquestes parts grises. Què vull dir? Doncs que... En moltes ocasions passem de no tenir absolutament res de relacions sexuals, de no tocar-nos, de no donar-nos la mà, de no fer-nos petons, de no acariciar, de no acaronar-nos, de no fer absolutament res, a tenir relacions sexuals amb penetració, moltes postures, molt el que
1: sigui. Contacte físic, sí, abraçades,
0: sí.
1: No?
0: Llavors, passa que no ens donem compte que o volem tot o no volem absolutament res. Per què? Per no temptar la parella o perquè estem molt cansats o el que sigui. Llavors, jo el que voto és per poder acordar una conversa amb la teva parella i dir, escolta, mira, et trobo molt a faltar o hem estat uns dies increïbles i ara tornem un altre cop a la nostra rutina. Què et sembla si, jo què sé, ens busquem una estoneta o quan estiguem al sofà, ens podem donar la mà amb la nostra parella, podem fer-li un massatget a les cames, encara que sigui molt i treballem una sèrie, podem fer un massatge a les mans, inclús també amb un oli, fer un massatge a les mans, que tornin a connectar les mans, que podem sentir-les i, de més, que pot ser molt agradable, o fer-nos un petó abans d'anar-nos a dormir, que no sigui un petó, bona nit,
1: vinga, va, no? Saps? Fora, ja
0: sinó fer-nos uns bons morreos. Ara. Que no arribin a res més, simplement uns morreos, uns morreos de dir, ostres, se'ns sensuals, que m'agradi la meva parella, que senti les ganes que té la meva parella de poder estar amb mi i de més. I quedar-nos així. Moltes vegades sembla com que sigui la invitació a... Però proveu de fer un bon petó a la vostra parella que duri un minut i que estigueu allà petonejant-vos i que després diguem, res, anem a descansar? I això cap de setmana? Això cap de setmana?
1: Això el cap de setmana ho rematem.
0: Ho rematem.
2: Clar, i després vas deixant notetes durant tota la setmana.
0: Sí.
2: Per anar escalfant l'ambient.
0: Sí, exactament. Exactament. I una cosa que no ens podem oblidar,
1: sí,
0: és agendar a la nostra parella.
1: Una
0: cita. De la mateixa forma que comencem a tenir agendes molt apretades, que si he d'anar a treballar a Mantis, que si tinc la ràdio, que si ara tinc l'altra, les escoles que he d'anar a fer tallers, estic en la meva agenda, que si tinc les escoles per anar a fer tallers.
1: Demà,
0: si
1: què tal, Alba? A tu?
0: Tinc psicòloga,
1: molt bé,
0: meva, o sigui, jo, tinc pacient,
1: sí,
0: he d'anar a entrenar, i a la tarda tinc a Mantis. Llavors, ja és un dia que jo ja no estic en la meva parella, això segur. Doncs escolteu, una cosa, ja ara m'he perdut. Bueno, entre totes aquestes coses que tenim...
1: No, clar, l'agenda, doncs...
0: Superapretada.
1: El dijous, que potser tens un forat, doncs pam.
0: Exactament. És important...
1: Aneu a veure una pel·li.
0: És important que busquem amb la nostra parella quina és la teva agenda, què és el que necessites, on estàs, on tens lliure, per jo també bloquejar dintre l'agenda i que jo sigui prioritat. De la mateixa forma que tens prioritat, com jo, anar a entrenar, perquè això em fa bé en el meu cap, el que també em fa molt bé al meu cap i a la meva relació, és tenir una cita amb la meva parella. Sé que a vegades és molt complicat amb nens i de més, però si aquestes cites amb nens, doncs, ha de ser amb els nens també, o ha de ser deixar els nens una estoneta, una mitja horeta, o quan
1: se'n van
0: a l'estat escolar, i vosaltres podeu tenir aquesta hora, doncs que sigui una cita per vosaltres. I no parlo de que sigui una cita per tenir relacions sexuals. A vegades sí,
1: a vegades no
0: cal, però per tornar a connectar.
1: Molt bé, doncs aquests són alguns dels consells de l'Alba Povedano. Ara ens portes matèria.
0: Us porto matèria. I ara posaràs una cançó, oi?
1: Vinga, va.
0: Mentre poses la cançó, jo us penjaré...
1: L'unboxing de l'Andrea. @sexologymatters.
2: Quins nervis.
1: A Instagram.
3: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
1: Ha parlat la número 1, l'Alba Povedano, i ara passen les número 1. Són les número 1 de la llista. Anna Mena, Lola Índigo, i aquesta que es diu Petito al Backstage. Backstage.

0: El número 1 de la llista, posició de privilegi per Anna Mena i Lola Índigo, amb aquesta que es diu Petito, a una de les imprescindibles de l'estiu. 10 minutets i les 11 de la nit. Sou al backstage de Flashback i som amb l'Alba Povedano de Manti.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I ja ho sabeu, però us ho recordem, Amantis vol deixar empremta en les vostres vides sexuals, empremta en les teves fantasies i també en els teus orgasmes.
2: Aquestes són les empremtes que vol deixar Amantis al planeta, per això redueixen i compensen les emissions. I ho fan amb les seves botigues de Sant Antoni de Gràcia i amb la seva pàgina web, amantis.net, que si compreu, teniu un 10% de descompte amb el codi Flashback10.
0: Sex de Planeta amb Amantis, la vostra botiga eròtica de referència i també la del backstage de Flashback. 9 i les 11. I ara l'Alba Povedano ja us està penjant l'unboxing.
3: Sí, però puc fer tot alhora, eh?
0: Sí, bueno, estaria bé que ens expliquessis les joguines, no? Perquè les 11 hem d'acabar.
3: Puc penjar els unboxings i
0: doncs
3: puc
0: vinga.
3: Parlar de com introduir una joguina, perquè abans he acabat explicant-vos una miqueta com podem compartir espais, com pot ser el sofà o com pot ser el llit, però sense arribar a tenir doncs aquestes relacions sexuals, no? Que estàvem dient, de dir, bueno, podem fer o jugar amb els grisos. Llavors, avui us porto un parell de joguines que són un clàssic, vull dir, la gent les coneix i es van fer molt famoses perquè són aquelles que són tipus micròfon.
0: Sí.
3: O sigui, micròfon. Aquelles van fer molt famoses perquè online o al porno
0: es feien
3: amb aquell cable que estava connectat a
0: l'ordinador.
3: No l'ordinador, però el cable a la corrent.
0: Sí.
3: I directament era una bala, un xampi que vibrava que t'hi cagues i te'l ficaves al clítoris i vibrava moltíssim. Llavors, ara s'han fet els vibradors aquests en una versió una mica més petita, molt més portàtil,
0: de viatge,
3: més de viatge o més per tenir-la a la toaleta de nit. Què té interessant? Doncs que aquests que són tipus micròfon, el que tenen és això que us deia, no? Com un capçal que és una mica més gran, que ens serveix i té una mica de mobilitat, que ens serveix per fer una mica de massatge al cos. Llavors, no està fet per un massajeador d'aquests, un massatgejador, no sé com.
0: Sí.
3: No està fet tampoc perquè sigui específicament per la vulva o pel penis i demés. Que el podem fer servir? Sí, efectivament, però no ho són. Llavors, avui us porto aquesta joguina que a mi em sembla superinteressant.
0: No està ni a prop del micro? Ja se sent la vibració,
3: molt,
0: eh?
3: Sí. Us aporto amb la idea de si en algun moment heu de comprar aquest tipus de joguina, comprar específicament aquestes dues joguines que us porto perquè són joguines dobles.
0: Val.
3: Això què vol dir? Doncs que ens serveix per fer aquest massatge que estàvem parlant de, amb aquest capçal, mira, li posaré a l'Andrea al coll perquè pugui veure.
4: Oh, uau! És genial!
3: Clar, llavors, és
0: una joguina... Un massatge a l'esquena...
3: El que vull és, estic amb la meva parella i el que puc fer és, jo què sé, fer-li un massatge, doncs com l'estic fent ara amb l'Andrea, als bessons. Llavors, el que puc fer és, mentre estem al sofà, passo això pels bessons, m'estic fent una miqueta de mimos i de més. Que
4: després, és increïble, eh?
3: Jugo una miqueta i me la pujo... una miqueta més i me la pujo a...
4: Epa!
3: Per la part interna
0: de la cuixa
3: i que m'apropo una mica més i de més. Escolta, doncs també hem vingut a jugar, no? La idea no és que acabem en res, sinó que simplement juguem i que ens quedem una mica amb les ganes. Ara bé, aquestes dues que us porto, que les dues tenen un capçal, tenen sorpresa. I és que les dues, una, la primera que us ensenyo i que tinc aquí a la mà, és de color blau turquesa i després a la punta té una miqueta un punt roseta.
4: Sí.
3: I aquest punt roseta és perquè aquesta part rosa, que és el mànec,
0: té un motor.
3: S'escalfa.
0: Oh, wow.
3: Per tant, és la joguina que s'escalfa. Puc fer massatge, si vull, amb aquesta part, amb el mànec també, i amb cadureta. Però la sorpresa és que aquesta part és de silicona i té una vibració també del propi mànec, que si jo vull és penetrar, puc també jugar amb penetracions, té una mica de curvatura per estimular la zona G i és una joguina molt, molt interessant per si m'estic animant molt, molt i vull acabar amb una penetració, la puc fer servir. La puc fer servir per penetració vaginal o la puc fer servir per penetració anal, si em dóna la gana.
0: Sí, sí,
3: o sigui que és molt bona joguina.
0: Ric perquè pots estar amb això posat i fer un massatge a l'altra persona amb l'altra persona que surt amb la... Així, saps?
3: 100%!
4: Seria molt divertit,
3: això. Penseu que és una joguina doble, té dos motors i els dos van per separat. Per tant, el que jo puc fer és, mentre jo tinc una part ficada dintre la vagina, si jo això m'ho deixo posat, sí, l'altre extrem segueix vibrant i tu pots fregar, podem jugar...
0: Vas passant tu, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: T'anava a dir que s'enriguin les... És que és la mateixa tecnologia que aquelles típiques pistoles que es van posar tant de moda per la gent que fa esport, sí, que per relaxar els bessons, per relaxar els músculs que més utilitzen, se la passen, i és que és la mateixa tecnologia, vull dir, al final...
4: Estèticament, fins i tot, s'assembla una mica. O sigui, la que has comentat, que és rosa i blava, sí que crida més l'atenció pel color, però tens una altra al costat, que ara ens explicarà,
0: que és negra,
4: que és exactament igual que una pistola d'aquelles.
3: Efectivament.
0: Com es diuen aquestes?
3: Mira, aquesta, jo crec que li agrada la... Bueno, no té per què, m'he confós de país. Es diu Kyoto.
0: L'Andrea va estar a la Xina.
3: Ho heu entès, no?
4: Ho heu entès, sí.
3: L'Andrea és... Ups, vaja. Es diu Kyoto.
4: Vale.
3: Quanta quantitat...
0: Quantitat?
3: Penseu que val aquesta joguina?
0: No sé, 60, 70 euros... Té dos motors, això.
3: Té dos motors, sí, i té calor.
4: Jo no va dir 75, 80, fins i tot.
3: O sigui, flipareu, amb aquesta joguina.
0: Què?
3: No és que estigui... O sigui, l'hem tingut de rebaixes, però mantenim el preu. O sigui, ara mateix ja no hi ha rebaixes a la botiga.
0: Val.
3: I segueix amb el seu preu i seguirà. Voleu flipar?
0: Vinga.
3: 29,90.
0: Ah! Està per 30 euros, això.
3: És una joguina que és recarregable, és una joguina submergible, és una joguina que té els seus 2 anys de garantia tranquil·lament amb nosaltres, és una joguina que és a un preu totalment ridícul, que no us enganyaré. Jo, quan molta gent ve a botiga i diu vull aquesta joguina, em fa una miqueta de rabieta, perquè penso...
0: L'hauríem d'estar venent a 50 pavos.
3: Estira't una mica més, va.
0: Però allò que dèiem, les petites coses, de fer un pòstit, tal. Doncs pues mira, jo que sé, et gastes 29 euros per la teva parella,
4: sí,
0: no? I ja està, que amb el codi Flashback 10 en són 27.
3: Sí, exactament.
4: Molt bon càlcul.
0: Ja tens aquí la cosa, per tant, curra tu.
4: O saps? Fins i tot, encara queda molt, però per una mica invisible d'aquests que el topall són 30 euros,
0: també
4: ho tindríem.
0: També és
3: ben
0: bona.
3: Sí, sí, sí. Quan venen persones que no tenen ni idea, és que vull regalar una cosa i no sé ben bé què regalar a no sé exactament la persona a qui li regalo, no tinc massa idea si li agradarà
0: Kyoto
3: o no. Kyoto és la millor opció, sincerament, us dic. I després porto una altra, que en lloc de ser un extrem on... jo he vist que aquest tenia un extrem que
0: vibra i a més hi ha calor,
3: sí, i es podia penetrar.
4: Sí.
3: Aquest no. Aquesta és una joguina que és totalment externa. Per a aquelles persones que, no, jo el que vull és seguir jugant per fora, i potser també jugant parella, bastant també heterosexual, si volem, per poder jugar amb la bola aquesta de fer massatges, però per l'altra banda, si l'encenc, allò que fa molt soroll, algú li sona aquest soroll?
0: Sí.
4: De succionador, no?
0: T'anava a dir, és un percutor.
3: Llavors, el mànec, el que té és com un foradet, el veus?
0: Sí, sí.
3: Doncs el que té és un foradet que el que fa és literal succionar el clítoris. Per tant, sí, veig que m'animo moltíssim. Sí, veig que m'animo moltíssim. I, a part de la vibració que té això... Sentiu? Estan els dos alhora. Llavors, és molt interessant perquè amb aquest puc jugar amb la succió i la vibració alhora. I bé, és una joguina que és increïble. La succió que té a mi m'agrada moltíssim, és bastant potent. I escolteu, quan regaleu una joguina que no teniu ni idea a l'altra persona què li agrada, què no li agrada, què té i què no té, regalar una joguina d'aquestes dobles, és que t'assegures el tiro. Mira, jo no sé si vol vibrador, si vol això, l'altre, sí, mira, sí, li regalo això, que té les dues coses, si vol que faci servir un extrem, si no vol que no faci servir l'altre.
0: I jugueu els dos.
3: Sí, sí.
0: Au, doncs a tornar a la rutina amb cara maca, eh? Gràcies, doncs, Alba Poveda, no.
3: Sí, és que no sé què més voleu, que us dic.
0: Pues a plegar, ara mateix, un minut i a les 11.
3: Doncs vinga, va.
0: Ens escoltem dimarts que ve.
3: Exactament.
4: Sí.
0: Adéu.
4: Adéu.
1: Les botigues eròtiques Amantis han patrocinat el consultori del Backstage amb la sexòloga Alba Povedano. Descobreix la seva varietat de productes a amantis.net.
0: Primer Backstage fins a les 11 de la nit, i ara sí, mig minut, i això vol dir que toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir, que demà a partir de les 8 ens hi tornem a posar.
4: A més, demà ens hem d'aixecar molt d'hora per una cosa.
0: Ostres,
4: que encara no te'n recordes.
0: No es pot dir. No, estic dormint molt poc aquests dies, Andrea.
4: No es pot dir, ja ho direm.
0: Com podem estar fent tanta feina pel Backstage?
4: Que hem de començar i mira com estem.
0: I ja vull plegar.
4: Que no, que tot anirà bé.
0: Oh, no, ja veurem. Fins demà a les 8. Adéu.
4: Adéu.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. Flashback. Són les 11.

0: Sí o sí, vulguis o no, és una de les cançons d'aquest estiu 2026 que farem sonar al Vapor i Tour aquest divendres a Sabadell i dissabte a Vilanova del Camí. Amb Carles Pérez, el gran Germán, Marc Frigola, que per cert, adéu Marc, fins demà. Ens deixen els companys del Backstage. Tornen demà a partir de les 8 de la tarda. I junts estarem fins a les 6 amb tots els èxits.
1: Amb Andreu Preses.
0: Per exemple, amb la versió 2026 que n'ha fet Jordi Stone, sí, Jordi Roca, amb Sopa de Cabra. És el Far del Sud, bona nit.

Pobret que diu que va néixer amb el cor trencat. Damiano David, a punt per escoltar Dua Lipa, Quevedo, Mark Ronson, mare meva, és bateria d'èxits a la Ràdio Musical de Catalunya. Arribarem a 11:45 amb l'última cançó a flashback de l'Alfred García. Encara no l'has anat a buscar? Corre!

aquí al davant. Els Catarres, diumenge, sense drama. I aquest és el so de Justin Bieber, sí, 2012, portat aquest 2026. Viure a la vida.

Nicola, apaga la llum que el meu DJ controla.

0: D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits amb La Graciosa. És l'èxit de la setmana, Quevedo, Elvis Crespo. I d'aquesta manera, mira, són les 12 i gairebé 5 minuts. Matí o nit. Depèn de com ho vulguis veure, eh? Ha passat a punt de la mitjanit. Ara ens quedem amb Eida, això. És l'última cançó dels Tiets de Flashback.
1: Amb Andreu Preses.

Quines ganes de que soni aquest cap de setmana els dos últims Vapari Tours. Oi que no t'ho perdràs? Clar que no. Divendres serem a Sabadell, grandiós Sabadell, i també dissabte a Vilanova del Camí, també dues de les parades més importants del Vapari Tour d'aquesta gira XXL 2026 amb Carles Pérez, Marc Frigol, el Gran Germán i jo mateix, Andreu Preses. Ara, flashback.

0: Ha plogut molt des que va sortir aquesta cançó als vols del 2007, amb Brena, Rihanna, i que no ha deixat de sonar mai a Flashback. Arribarem a la una amb Dua Lipa i seu physical, Alex Warren, Oques Grasses, amb Sort de tu. Abans, la revisió 2026 de Juan Magán amb Lucra, de l'original dels Rayos de Sol de Henry Méndez.
1: Amb Andreu Preses. Flashback.

0: Què té aquesta cançó que tant ens ha enganxat? Pati Toa, Ana Mena, Lola Índigo, dues de les grans reines. Reines de la música urbana actual. La 1:03. Benvinguts a Flashback, si us acabeu d'incorporar. Només èxits! Ara amb la nova cançó de Miqui Núñez. Bé nova. L'última. Un altre cop.
1: Només èxits. Amb Andreu Preses. Flashback.

Quasi no entenem què ens passa. Si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: que el va parir. Moments per al mercat.
1: Ha nascut un minyonet ros i francès. Ros i francès. Fill de Titani Omicia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és aniversari del David Guetta. Bufarem les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez. La ràdio oficial dels èxits. Només èxits.
2: És una voz.

Let's Go, Burna Boy, col·laboració de la Shakira. La cançó del Mundial, sí, i ja ho saps, que és la cançó del Mundial. I ara, flashback, com ens agrada la nova cançó de Bruno Mars, que passi amb aquest tros d'èxit. On My Soul.